107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció,

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
3: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
2: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
4: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
2: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
5: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant els accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat, la B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de la l'altura d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor, també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
2: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i és que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i perilitoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i per tant ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura més a més molt xafogosa, i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Vall d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament, i aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní, el Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana. I aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa, ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
7: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès, i també als professionals que el van atendre, i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny, i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
2: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
2: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
4: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
2: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
9: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
2: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: L'antiga central elèctrica de la Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
10: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix. Està en permanent transformació amb criteris nous.
2: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar

0: També tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
1: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
2: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa, n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet a més una fotografia de l'escenari actual.
3: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals. Els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, a on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
2: Esports. El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
4: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
5: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
2: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit

de Camprubí, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tingladu 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic, que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: El Consell de Ministres en renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
7: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt curt, una finestra molt curta de temps.
4: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poble Nou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15a de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
4: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil, que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
4: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest Congrés.
8: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops el Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara, enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen amb el temps. Són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
9: Hola, bon dia.
8: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés a Barcelona?
9: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder des de l'arquitectura aportar solucions tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i per tant fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar en certa manera aquest canvi climàtic.
8: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
9: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels habitants.
8: Marta, ajuda'ns a entendre's com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
9: És un congrés diferent, multiseu, es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub, allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències, aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les tres xemeneies, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, en un altre format.
8: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
9: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
8: Marta Vall-Llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
4: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
10: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
4: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havia han presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
4: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
14: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa al nostre bàsquet.
15: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
4: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díaz han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francesc d'Altona i d'Ivet Ashford del Parets. Héctor Díaz, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
11: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina. Fins demà.
4: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
16: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
4: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
16: La veritat és que sobretot el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
4: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
16: Efectivament, aquesta és la qüestió, trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat, crec.
4: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
16: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix, així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars, no hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això jo, també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
4: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
16: Moltes gràcies, us esperem a tots.
4: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
7: ¿Qué hechizo le has echado?
8: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
9: Te diré algo.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. Avui és Sant Pere i Sant Pau. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de gairebé 30 graus centígrads. Repassarem al llarg d'aquesta hora informació de servei, començant amb l'actualitat local, l'actualitat general a través de la portada dels diaris. Avui tenim píndola d'opinió amb en Pepe Oyarzun. Repassarem també informació de servei i efemèrides, tan informatives com musicals, d'aquest dilluns 29 de juny. Comencem a Tordera. Repassem els titulars que tindrem ampliats a les 10 del matí amb el nostre company Lluís Sabatellis. Bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros a l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica. Els treballs inclouen nou aïllament tèrmic, lavabos nous i pintura, amb l'objectiu d'incrementar el confort dels usuaris i avançar cap a un centre més sostenible. En el darrer ple municipal es va aprovar dijous passat una moció per un sistema de cures digne i universal. Presentada per Esquerra Republicana i En Comú Podem, va comptar amb el suport de la resta de partits menys a Vox. Escoltem els dos ponents, Marta Peset, Salvador Giral.
2: Que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys.
3: Perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta.
1: Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen més de 100 persones inscrites que aprendran aquesta dansa dos dies a la setmana. Un curset històric al nostre poble, explica com es presenta aquesta edició d'enguany la coordinadora i monitora Mireia Pla.
4: Fem això, el curset, com cada any. Fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cluenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
1: S'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'altre clave, un festival que s'estrena aquest proper dijous. Seran els 3 dijous de juliol a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí Pol. Josep Navarro és director del teatre.
5: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: La 11a gala de l'esport tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Elena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes respectivament. Un informatiu a aquest dilluns on analitzarem també els principals temes de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i també del temps que hem d'esperar de cara les properes hores i jornades. Avui a la segona part de l'informatiu, les espai de les entitats La Teranyina. Tot plegat us ho expliquem d'aquí una hora.
0: Molt bé, gràcies Lluís, fins després.
1: Fins després.
0: Així comencem aquesta revista de l'informatiu, posant-nos al dia. Anem ara a fer una pausa musical.

0: Les 9 i 6 minuts, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Anem a repassar la premsa del dia. Repassarem premsa generalista, esportiva i econòmica. Comencem amb la premsa generalista, comencem amb els diaris catalans. L'Ara destaca en portada que 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. Bon dia, Tanit.
1: Bon dia. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en lloc on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
0: Fotografia de portada per les restes d'un edifici, una dona intentant buscar a dins. Es titula la fotografia "Que hi ha algú viu". L'altra imatge de portada són per les xemeneies de Sant Adrià del Besòs. Diu que Barcelona llueix la seva arquitectura.
1: Un ball de grues a les Tres Xemeneies inaugura el Congrés Mundial de la UIA.
0: Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Hormuz.
1: Els Estats Units i l'Iran s'amenacen entre ells amb tornar amb una guerra pitjor.
0: I darrer titular d'aquesta portada, el capital risc en l'aire les biotecnològiques catalanes.
1: L'ecosistema de les ciències de la vida cada cop rep més inversions.
0: De l'Ara saltem a La Vanguardia, que destaca, diu, la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela.
1: La resposta oficial al desastre, que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, ha estat lenta i desorganitzada.
0: La fotografia de portada és per el que ha quedat dels dos cotxes que van xocar ahir al centre de Barcelona, titula La Vanguardia, dos morts a Barcelona en una persecució. Espanya farà un salt amb 500 hotels nous d'aquí al 2030.
1: Els nous establiments, que afegiran 40.000 habitacions al parc actual, són majoritàriament de gamma alta.
0: Presó per a uns pares per la mort del seu nadó a Sabadell. I Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox.
1: La negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte és a prop.
0: Acabarem aquesta portada amb diversos apunts. Un diu que la falta de personal complica la gestió forestal, que Barcelona es convertirà en el centre mundial de l'arquitectura i rebel·lió contra les pantalles a les aules. De La Vanguardia saltem al periòdico, que destaca que només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles.
1: L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats més grans, més barates.
0: Fotografia també per les xemeneies de Sant Adrià del Besòs, titula El futur de les ciutats.
1: El Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona i la funció social de la professió.
0: Sánchez només ha tramitat en dos anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció.
1: El govern prorrogarà avui les ajudes als combustibles per la guerra d'Iran.
0: Entrevista amb Joan Calabuig, comissionat del Corredor Mediterrani. Diu, el corredor fins a Barcelona estarà en ús el primer trimestre del 2028. Diversos apunts completen aquesta portada.
1: Un conductor temerari que fugia dels Mossos causa dos morts.
0: Els pares ingressen a presó per la mort del fill de 3 mesos a Sabadell.
1: Els marines dels Estats Units extreien les tasques de rescat a Venezuela.
0: I darrera portada catalana, en aquest cas la del Punt Avui, que titula Cercar els orígens biològics per omplir buits vitals.
1: Tenir fills, la mort dels pares adoptius o qüestions de salut són els motius més habituals per iniciar la recerca dels orígens entre persones adoptades i fills i filles de donants.
0: Anem cap a Madrid. Portada del Mundo diu que Barrabés va utilitzar l'aval de Sánchez per pressionar amb els contractes. Així va ser, diu, la cadena d'influència sobre els concursos de Red Hess. Imatge per persones amb mascaretes remenant entre les restes d'edificis caiguts. Diu, on està la maquinària de l'Estat? Indignació que apunta a Delsi. Cacen a Sòria el mafiós Domenico Pavaglienti, el capo que estimava Espanya. Més notícies a la portada. La influència de Zapatero en el govern. Cites amb 11 ministres i 10 trobades amb Sánchez. Dues notícies més. Feijóo impulsa en el Congrés una rebaixa fiscal anti-IPC de 3.200 milions i la limitació regulatòria treu de circulació 60.000 pisos turístics des de l'estiu del 2025. L'ABC diu que el replegament de la Guàrdia Civil avança a Catalunya amb el desmantellament progressiu d'unitats. Interior justifica en decisions operatives el tancament d'equips d'activitats subaquàtiques, artificiers i Seprona. Les associacions d'agents denuncien que es tracta d'una cessió encoberta de competències als Mossos. Veiem la imatge d'una llanxa de la Guàrdia Civil a Barcelona. I Anticorrupció demanarà més rebaixes per al Dama si torna a col·laborar. Espera que aporti informació clau en el cas del suposat adjudicament d'obra pública que investiga l'Audiència Nacional. I acabem amb la premsa generalista amb la portada del País, que diu que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió a un dia del termini final. El govern té 3 mesos per resoldre cada expedient presentat. Imatge també per un ciutadà fent tasques de rescat a Venezuela. Diu Venezuela se salva amb les seves mans. La falta de mitjans marca els rescats del sisme a un ritme de 20 cadàvers per hora. La canícula causa centenars de morts a França. En 3 dies hi ha hagut 1 miler de decessos, més de l'habitual, atribuïbles a les altes temperatures. Milei perd el seu cap de gabinet acusat de corrupció. Àfrica classifica a 9 de les seves 10 seleccions per als 16ens en el Mundial del 2026. Àustria serà el rival per Espanya amb cervell alemany i Canadà, primer equip que passa a 8ens. Darrers apunts de la portada del País que anticipen els titulars que repassarem a continuació. Premsa esportiva i econòmica. Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. Repassem els esports amb en Damià. Damià, bon dia.
2: Bon dia, Albert. Comencem amb el diari Esport, que ens posa a portada Julián Álvarez. Pols total. L'Atlètic de Madrid endureix la seva postura en les negociacions amb el Barça pel fitxatge de Julián Álvarez. Només acceptarà 150 milions d'euros en un únic pagament. El club blaugrana també sap que l'Arsenal vol fitxar l'argentí i podria utilitzar jokers com a moneda de canvi. Seguim a veure el Mundo Deportivo, on la portada és per Lamine Yamal, la ruta vermella. Després d'enfrontar-se a Àustria als 16ens de final, Espanya es veuria als 8ens amb Portugal o Croàcia i a les semifinals, possiblement, amb França. A l'altra banda del quadre, una Argentina liderada per Messi juntament amb el Brasil i l'Anglaterra apareixen com els grans favorits per arribar a la final. El diari AS ens posa portada a cracs, com són Messi, Mbappé, Vinícius o Harry Kane. Diu que brillen i el francès i l'argentí lluiten per convertir-se en el màxim golejador de la història dels mundials. Augmenta el temps de joc efectiu i es registra un rècord d'assistències d'aficionats. El Marc ens posa un diari molt antic de fons. De pena, els espanyols adormits van oferir una actuació molt pobra. També ens destaca la revenja del 78. 12 mundials després, la selecció espanyola es retroba amb Àustria, l'únic rival que l'havia eliminat en un mundial. Acabem la premsa esportiva, anem a per l'econòmica. Comencem amb el diari Expansión, que ens posa HIP, Ignis i Digi acceleren per sortir de la bolsa. Apunten per la tardor per saltar al parquer i captar més de 1.500 milions d'euros. Dos apunts completen aquesta portada. Ens diu que CaixaBank impulsa a la banca privada amb BlackRock i Goldman. I acabem amb Santander, JP Morgan i Citi, líders en la banca d'inversió. Continuem més el tema amb l'economista. Sabadell trenca els paraïsos fiscals i abandona Andorra. tanca la seva última societat en el petit país dels Pirineus, després de 2 dècades allà. I acabem amb aquest titular. Les subvencions de més de 100.000 euros pugen a un 84% l'era Sánchez.
0: Gràcies a aquest repàs esportiu i econòmic, fem una pausa per la música i tornem amb un article d'opinió.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Arribem al punt exacte de 9:45 del matí d'avui dilluns, dia 29 de juny del 2026. La temperatura a l'exterior dels estudis és de 28 graus, hi ha una humitat relativa del 57% i un vent de 2 km per hora. Anem a conèixer quin dia és avui.
1: Avui és el Dia Internacional dels Tròpics, dedicat a posar en valor la biodiversitat i els reptes ambientals, socials i econòmics de les regions tropicals.
0: Avui és Sant Pere i Sant Pau. Com a curiositat us podem dir que és de les poques festivitats en què l'Església celebra dos apòstols a la vegada. Tot i tenir trajectòries molt diferents, la tradició diu que tots dos van morir màrtirs a Roma el mateix dia. Quin famós fa anys avui?
1: Avui fa anys Jude Bellingham, que compleix 23 anys.
0: Falten 20 dies per la final del Mundial del Futbol 2026 i falten 56 dies per Sant Bartomeu. Avui imagino que ens espera un dia de molt de sol.
1: Sí, ens espera un dia de molt de sol i calor intensa, amb màximes al voltant del 33 i 34 graus. Demà continuarà l'ambient assolellat, amb temperatures similars i possibilitat d'algun núvol de la tarda.
0: Avui llegim que astrònoms han confirmat l'existència de dos planetes superpuff, uns mons gairebé de la mida de Júpiter, però amb una densitat inferior a la d'un cotó de sucre. Són tan lleugers que si existís un oceà prou gran, teòricament hi surarien. Aquest descobriment podria ajudar a entendre com es formen alguns dels planetes més estranys de la nostra galàxia. Anem a repassar quina és la farmàcia de guàrdia aquesta setmana.
1: Avui és, i d'aquesta setmana serà la farmàcia Vendrell, que es troba al camí ral.
0: El riu baixa el seu cabal fins als 0,2 metres cúbics per segon, encara però ja en 0,8 centímetres de fondària. I acabem el nostre repàs a les informacions del dia d'avui amb una frase cèlebre.
1: No és perquè les coses siguin difícils que no ens hi atrevim. És perquè no ens atrevim que són difícils. Sèneca.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui, en un 29 de juny de fa 10, de fa 5 i de fa un any. Avui fa 10 anys, Tordera acollia un festival, el 30è de dansa de l'Escola Cristina Llobet. Les alumnes mostrarien el que havien après al llarg del curs en forma d'espectacle, en el qual es podrien veure les diferents modalitats de dansa que practicaven a l'escola. Per commemorar l'efemèride dels 30 anys, havien preparat algunes actuacions especials, ho explicava la pròpia Cristina Llobet.
1: Bueno, n'hi haurà petites coses, que és clar, si les dic ja s'atreu la sorpresa, no?
2: No, però sorpresa, sorpresa.
1: Serà sorpresa, però bueno, serà maco, serà motiu. Vull dir, procurarem que la gent doncs recordi coses que fa molt de temps va veure, fet per nenes de la nova generació, i bé, vull dir, inclús doncs això, papers que havien sigut importants doncs a l'abans i al després, o sigui, la noia que ho va fer amb la nena que ho fa ara, no? Per exemple, aquestes coses són molt maques. Especialment, o sigui, en els números que fem, diguéssim, del Remember, per dir-ho d'alguna manera, no coincideix perquè ho acostumen a fer les noies més grans. I llavors, esclar, vull dir, les nenes que venen ara, que les mares havien sigut alumnes meves, encara són petitones, són nenes de 7, 8 anys. Llavors aquests remembers els fan més aviat les més grandetes, les nenes pues, de 15, de 16... Llavors, esclar, no coincideixen mares amb filles, però sí que cosines amb cosines, aquestes sí, coses sí, perquè clar, jo he tingut aquí famílies senceres.
2: Clar, i tant.
1: Bueno, aquí i els altres indrets un dia he estat.
0: Cristina Llobet recordava que aquell festival després el tornarien a celebrar a finals d'any i també farien algunes actuacions fora de Tordera.
1: És final de curs, perquè després nosaltres aquest espectacle, per dir d'alguna manera, també entre cometes, l'explotem durant tot l'any. Aleshores fem bolos. Clar, nosaltres el festival el fem exactament igual a l'hivern. Perquè també ens trobem que, esclar, vull dir, nosaltres tenim, a l'haver-hi un volum bastant gran de nenes, hi ha persones, hi ha famílies, doncs, que tenen, doncs, a vegades no poden sortir al festival d'estiu, doncs, perquè tenen altres coses, no? Llavors el que fem és que si no poden sortir al festival d'estiu, surten al festival d'hivern també a fer-ho complet, però després, a més, durant tot l'any també anem fent aquestes petites pinzellades, o sigui que les nostres nenes es recansen de ballar perquè ballem més que baldufes.
0: Això era notícia, com dèiem, en un dia d'avui de fa 10 anys.
3: Avui fa 5 anys, la ronda de circumval·lació podria haver sigut una realitat l'any 2022. L'Ajuntament de Tordera va rebre el vistiplau del projecte, així com també el finançament necessari per executar-lo. La Diputació de Barcelona va subvencionar el cost d'aquesta demanda històrica del municipi. Amb tot, el proper pas seria el procés administratiu de l'adjudicació de l'obra. Segons va confirmar a Ràdio Tordera, l'alcalde, Joan Carles García, l'acord de finançament amb la Diputació marcava que entre el juliol i el setembre la licitació havia d'estar iniciada. L'alcalde va remarcar que el benefici era alliberar trànsit del nucli de Tordera.
4: Permetrà treure trànsit del nucli urbà, facilitar l'arribada a Sant Andreu per qualsevol ciutadà i treure pressió al camí ral. Fixeu-vos que ara per travessar el poble vas pel Puigverd, que és un carrer que està molt carregat, o vas per el camí ral, que més després has de seguir pel carrer més, amb la qual cosa doncs ja estem parlant d'un carrer molt estret, això està molt carregat, la gent que va al centre del poble o que va a qualsevol lloc doncs té accés, però qui vol passar al municipi perquè ve de Fogars i vol anar cap a Barcelona o vol anar cap a Blanes, aquest encara pot anar per la G600, aquell ja no passarà, i el veí que vulgui anar a Sant Andreu ja no haurà d'entrar per al camí ral o no haurà d'entrar pel carrer Gaudí, sinó que podrà entrar, accedir tant des de la Nacional 2 com des de la carretera Fogars. Amb la qual cosa el que tanquem és una circumval·lació.
3: Per tant, no caldria travessar pel mig del poble, sinó que es podria arribar directament a Sant Andreu. Així mateix, també estava previst ampliar el carrer Roger de Llúria. Ho explicava l'alcalde de Tordera, Joan Carles García.
4: Acabar d'ampliar el carrer Roger de Llúria, que està fent la meitat només, i per tant que tinguem un cordó, que sigui la ronda de circumval·lació, que baixi per l'Avinguda dels Països Catalans o pel Castell Medieval i que connecti a través de l'Avinguda Fibra Color, i el carrer Eduardo Torroja que connecti, passi per aquella zona doncs amb el carrer ja en qüestió que deia doncs ampliat fent el doble, que puguis fer una circumval·lació i des d'aquesta circumval·lació anar al lloc que tu vulguis al municipi, el que et caigui millor.
3: Això, tal i com ho afegia, havia de permetre fer moviments quant a la direcció dels carrers, la densitat de trànsit i les velocitats. La ronda circumval·lació va ser un projecte que havia de servir per facilitar el moviment viari i donar la volta sencera al poble.
0: I en un dia com el d'avui, de fa un any, el locutor de Ràdio Tordera, Manuel Caïssa, moria a Vidreres. Havia participat a la ràdio en diversos espais, destacant les entrevistes personals a personatges de Tordera i Rodalies amb el programa Converses a la vora del foc. També va formar part de l'equip del Tordera en directe i de Ràdio Novel·les i va participar en diferents retransmissions com les de Reis. Durant els 3 anys que va participar de la ràdio va ser un membre molt actiu, preocupat pel bon ambient i funcionament de l'emissora. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 29 de juny. Hem repassat notícies de fa 10, de fa 5 i de fa un any. Ens quedem ara amb música, ho fem amb actualitat musical, i és que els Rolling Stones estan a punt de presentar el seu nou disc. Un nou disc que ja té 2 avenços. Un dels que escoltarem a continuació es titula Jealous Lover.

En un dia com el d'avui, de 1948, va néixer Ian Paice, en Nottingham. Va ser bateria de Deep Purple i de Whitesnake,

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: En un dia com el d'avui, de 1957, va néixer Robert Foster, en Brisbane, Austràlia. Va ser un guitarrista, vocalista i fundador de la banda australiana The Gobi Twins.

0: 3 minuts i arribarem a les 10 del matí. Nosaltres, que ja entrem a la recta final de la revista de l'informatiu, ens acomiadem amb una darrera referència musical. Fins demà.
1: En un dia com el d'avui de 1958, va néixer Colin Hay, en Saltcoats, a Regne Unit. Va ser un guitarrista del grup australià Men at Work.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica. Els treballs inclouen nou aïllament tèrmic, lavabos nous i pintura, amb l'objectiu d'incrementar el confort dels usuaris i avançar cap a un centre més sostenible. Som dilluns 29 de juny de 2026. Us expliquem també que s'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal, presentat per Esquerra Republicana i en Comú Podem va comptar amb el suport de la resta de partits, menys a Vox. Escoltem els dos ponents, Marta Peset i Salvador Giral.
2: Que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys.
3: Perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta.
1: Arrenca demà la 49a edició del curset de sardanes i participen més de 100 persones inscrites que aprendran aquesta dansa dos dies a la setmana. En parlàvem amb la coordinadora, monitora també del curset, Mireia Pla.
4: Fem això, el curset, com cada any, fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cloenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
1: S'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat. L'altre clavier al festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Martí i Pol. Josep Navarro és director del teatre.
5: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i... entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: La 11a gala de l'Esport Tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera Héctor Pavón i Helena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes respectivament. Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més insegur, i bona prova d'això són els núvols que podem veure i que continuaran al llarg del dia d'avui. Aquí a la costa, malauradament, no s'esperen precipitacions ni avui ni els pròxims dies. Sí que hi haurà alguns xàfecs i tempestes cap a l'àrea del Montseny, on també convé molt que plogui perquè els boscos estan realment molt i molt eixuts. D'entrada amb unes temperatures que avui baixen, tot i que aquesta passada nit les mínimes s'han mantingut francament molt altes. Esperem que les temperatures diurnes puguin baixar avui. De cara a demà també baixarien les temperatures nocturnes amb unes màximes que es mantindran semblants a les d'avui. Tant avui com demà hi haurà núvols, fins i tot molts núvols aquesta tarda, però de precipitacions, com ja hem dit, no n'esperem aquí a la costa.
1: Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, avui amb l'espai de les entitats La Teranyina, parlant precisament d'aquest curset de sardanes que s'inicia demà aquí, a la plaça de l'Església. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament impulsa una ambiciosa reforma a l'Escola Serra de Miralles per renovar les seves aules i convertir-les en espais més còmodes, sostenibles i adaptats a les necessitats del segle XXI. Les obres que ja estan en marxa suposen una inversió de 20.000 euros únicament en materials assumida al complet per les arques municipals. La Brigada Municipal és l'encarregada d'executar aquests treballs de millora que inclouen una intervenció integral en diversos espais funcionals del centre educatiu. L'actuació no només busca modernitzar les instal·lacions, sinó també reduir l'impacte ambiental i optimitzar el consum energètic de l'equipament. El projecte contempla una actualització completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de l'enllumenat tradicional per tecnologia LED d'alt rendiment. A més, es renovaran els lavabos, es pintaran els espais interiors i es substituiran les portes i finestres per nous tancaments amb un aïllament tèrmic molt més eficient. Gràcies a aquesta millora en l'aïllament, el centre aconseguirà reduir significativament les pèrdues energètiques, la qual cosa es traduirà en una climatització més estable i un estalvi de la factura elèctrica, alhora que es garanteix un ambient més acollidor per alumnes, docents i personal. La renovació de l'Escola Serra de Miralles s'emmarca dins d'una estratègia global per posar al dia les infraestructures del municipi, apostant per criteris de sostenibilitat i la qualitat ambiental en tots els centres públics. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera va aprovar la setmana passada en ple municipal una moció impulsada per Esquerra Republicana i en Comú Podem per un sistema de cures digne i universal. Aquesta iniciativa exigeix blindar el dret a l'atenció i a l'autonomia personal. L'eix central de la proposta insta els governs centrals i autonòmics a desplegar i reformar la llei de dependència, garantint que el sistema sigui 100% públic i universal. Es denuncia les llistes d'espera i l'infrafinançament actual, reclamant més recursos públics i una gestió àgil i de qualitat. Així defensaven la moció els seus dos ponents, Marta Peset, d'Esquerra Republicana, i Salvador Giral, d'En Comú Podem.
1: Sí que m'agradaria dir-los que justament el dia 23 es va aprovar el Reial Decret Llei 17/2025 de mesures extraordinàries per l'enfortiment i la consolidació del sistema per l'autonomia i atenció a la dependència, que per tant es va aprovar en el passat Consell de Ministres i que a la pràctica començarà a partir de l'1 de juliol. Per tant, part d'aquestes demandes que es feien en aquesta moció a partir ja estan aprovades via aquest Reial Decret, com seria, no?, que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència, i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys. I també, són les coses més destacables d'aquest Reial Decret, que també hi haurà un augment de la inversió per persona, especialment pels grans dependents, no? Per tant, doncs, és bona notícia, no?, que es puguin tirar endavant aquestes mesures, però que calen moltes més per totes les dificultats que hi ha actualment en el sistema de cures.
2: Vull acabar dient que aquesta proposta ens l'ha fet arribar directament als responsables del Maresme de la Plataforma d'Autonomia per la Vida Digna, i que l'hem treballat conjuntament amb la regidora Marta Peset, i a la que vull agrair la seva feina, que s'ha implicat de manera molt directa, i que els demanem el seu suport a tots els grups, perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta, i per aquestes raons els demanem que votin de manera favorable. Gràcies.
0: La proposta va ser aprovada per tots els grups menys Vox. Escoltem Eric Pérez, de Vox, Xavier Pla, de Més Tordera, Toni García, del PSC, i Elisabet Mejías, alcaldessa de Junts.
3: En esta moción hay una serie de acuerdos que piden o solicitan mejoras en el sistema de dependencia, tanto para familias, usuarios, y también para trabajadores o profesionales del sector. En esto estamos de acuerdo. El problema es que no podemos compartir el acuerdo segundo, por ejemplo, que pretende que las políticas de dependencia sean íntegramente autonómicas, pero que el Estado asuma directamente el 50% del coste. Claro, así cualquiera sabe hacer política, ¿no?
4: Bé, des de Més Tordera tenim molt clar que la llei 39/2006 de cura de les persones és una peça clau del nostre estat del benestar, i l'aplicació efectiva d'aquesta llei ha d'anar acompanyada de la dotació econòmica necessària, una cosa que a vegades doncs és difícil. i per tant doncs, cal fer aquest esforç pressupostari per fer-ho efectiu.
5: Però aquestes apostes també s'han de traduir en accions concretes a Tordera, i des de l'àrea de serveis socials hem incrementat la partida destinada a servei d'atenció domiciliària, passant a principi de legislatura de 250.000 euros a 353.000 euros actualment. També hem reforçat l'equip de dependència, ampliant de 2 a 3 tècniques especialitzades, i hem signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per valor de 10.000 euros per reforçar el seguiment de programes individuals d'atenció més coneguts com els PIAs. A més, disposem d'un sistema de coordinació entre l'Hospital de Calella i l'Hospital de Balanes que permet detectar i activar de manera ràpida el servei d'atenció domiciliària per a persones amb necessitats que encara no havien estat identificades pels serveis socials municipals.
6: Evidentment, des de Junts també votarem favorablement aquesta moció perquè compartim l'objectiu de garantir una atenció digna, de qualitat i centrada especialment en les persones. Ja ho comentava la regidora, a Tordera ja treballem des d'aquesta perspectiva, amb un model que posa la persona al centre, ja no només des dels serveis socials, com comentava la regidora, també ho fem amb serveis com el SAT, com Can Compte, amb l'atenció residencial i el centre de dia, la teleassistència, o els programes de reforma i adaptació d'habitatges, que també els fan més accessibles i adequats a les necessitats de cada persona. Donem suport a aquesta moció també perquè apunta cap a un model de cures més just, més àgil i més proper a les necessitats reals dels ciutadans. Ara bé, i ho comentàvem també en aquesta taula, les administracions hem de disposar dels recursos suficients per poder oferir serveis de qualitat i donar les respostes a allò que, sobretot i especialment, la ciutadania ens demana.
0: La moció posa en valor el treball de les cures i exigeix l'equiparació i millora de les condicions laborals de les persones cuidadores. En definitiva, la proposta aprovada busca fomentar un model d'atenció centrada en la persona, reforçant l'atenció domiciliària i també els serveis de suport local.

0: El curset de sardanes de la nostra dansa ja ho té tot enllestit pel seu inici aquest dimarts, sumant més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors. Tot i que el termini telemàtic ja s'ha tancat, l'organització recorda que els interessats encara es poden apuntar presencialment durant les dues primeres setmanes del curs a la plaça de l'Església, coincidint amb l'horari dels assajos, els dimarts de 8:15 a 9:15 i els divendres de 9:45 a 10:15 de la nit. L'objectiu d'aquest procés d'aprenentatge és mantenir viva la dansa popular catalana i fomentar la cultura i tradició del país, ensenyant de manera educativa i lúdica per als més petits i explicant la importància de la dansa als adults. Mireia Pla, coordinadora i monitora del curset, explica quins reptes i mètodes segueix l'entitat per aconseguir-ho.
1: És a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són més grans. Però sí que intentem una mica compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar d'afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica, de barrejar una mica tot plegat.
0: El repte final dels alumnes, a banda de treballar la tècnica, és preparar una sardana per poder-la representar el dia de Cluent del 25 d'agost a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Pla detalla com es divideix el curset des de la tria de la sardana fins a la mostra final.
1: I la cloenda bàsicament és ensenyar el que s'ha après durant tots els dies del curset. Es fa sempre un galop d'entrada, on cada grup fa el seu galop de fantasia, i després es balla una sardana tots plegats, i després ja sonen els obsequis i tot això. I bé, la cloenda sí que al principi, els primers dies de curset, no la comencem a preparar, però cap a mitjans del curset sí que es comença a pensar idees pel galop, es comença a triar la sardana que es ballarà.
0: Amb l'èxit d'inscripció d'enguany, la coordinació encara aquest estiu amb il·lusió i energia per ensenyar als infants i adults tot el que han de saber sobre la sardana, a l'espera també del 50è aniversari del curset en què serà protagonista també aquest any. I el Teatre Claver presenta una nova edició de l'Altre Claver al Festival de Creació Contemporània, que un any més omplirà la nit d'estiu d'art, de música, dansa i enguany, com a novetat destacada una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i de productes locals. El festival se celebrarà els dies 2, 9 i 16 de juliol a la plaça de Miquel Martí Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades de l'estiu. Cada any el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. El director del teatre, Josep Navarro, considera que la programació ofereix una proposta cultural alternativa i més transversal.
2: Hem pensat sempre que la programació estable té uns còdics estètics determinats, amb una temporalitat molt determinada, i aleshores vam fa 25 anys, 20, potser 22, 23 anys, vam pensar fer una altra visió més transversal, més, fins i tot si m'ho permeten, una miqueta més atrevida, més gamberra, una miqueta més d'avantguarda, on disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
0: Aquesta edició, el festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat, incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i Can Caselles. Enguany, l'Altre Claver va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous, els assistents podran gaudir de tres barquetes exclusives acompanyades d'una beguda i amb l'opció d'afegit de plat addicional a la cafeteria del mateix Teatre Clavé. Les entrades per aquest festival ja estan a la venda a la web del teatre, teatreclavé.cat, inclou l'actuació i tres barquetes més una beguda. A més, a la part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura.
3: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'onzena edició dels Premis de l'Esport Tordarenc no només va ser una cerimònia d'entrega de trofeus, sinó el tancament d'una temporada exigent i plena de reptes per a totes les entitats, inclús per Ràdio Tordera. En la gala es va posar en valor la resiliència del periodisme esportiu local i la dedicació incansable de les directives, cossos tècnics i jugadors que setmana rere setmana mantenen viu l'esperit competitiu i formatiu al municipi. Els 7 premis de la nit van ser els següents. Millor equip de la temporada se'l van dur al Club Futbol Tordera, on es va atorgar de manera conjunta el primer equip i el juvenil A, que han tancat l'any amb ascensos històrics a segona catalana i primera divisió, respectivament, proclamant-se campions de Lliga. En sintonia amb l'èxit de l'equip de futbol, Guillem Ferrer va ser reconegut com el millor entrenador per liderar l'ascens del primer equip. El millor esportista masculí va ser Héctor Pavón, de Taekwondo Més Tordera, que després d'una campanya internacional brillant va guanyar el Dodge Open, s'ha coronat campió de Catalunya Júnior Absolut i ha assolit la 15a posició al Mundial de Taekwondo. El jurat també va atorgar una menció especial a Abel Cavaller, de la Penya del Bistec, pels múltiples bons resultats en les villes catalanes. La millor esportista femenina va ser Helena Monroy, del Club Twirling Vila de Tordera. L'atleta va ser guardonada gràcies al seu flamant subcampionat d'Espanya en les categories individual, parella i equip. El millor equip base va ser l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera, que va recollir el guardó després d'encadenar el seu segon campionat de Lliga consecutiu. L'esforç i el talent del Júnior B del Club Petit Tordera també va rebre una molt merescuda menció especial per la seva gran actuació als campionats de Catalunya. El Premi Ajuntament de Tordera Somriu amb l'Esport va reconèixer la iniciativa de l'Octàgono, creada per Alejandro Ortega i Eric Pacho, unes lligues amateurs que han permès a molts jugadors i exjugadors del poble retrobar-se al camp i poder tornar a gaudir del futbol. El moment més emotiu de la gala va arribar amb l'entrega del Premi Honorífic de Ràdio Tordera. El guardó va recaure en el sènior femení del CEP Tordera. Més enllà dels resultats de la pista, el premi va servir per homenatjar l'esforç titànic per crear un equip referent per al bàsquet femení al poble, posant fi a una temporada, a una etapa memorable que deixa una forta petjada humana i esportiva. Podeu recuperar aquesta gala que vam celebrar el passat divendres a través del YouTube de Ràdio Tordera.

Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 350

0: assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
1: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
2: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Ens ho explica en la següent crònica, David Navarro.
3: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
4: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
3: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat a la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
2: Anem per la previsió del temps per aquest dilluns, també per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se n'espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i, això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada, com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps estable, de sol, en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat, dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 2:15 del matí i a 8:15 del vespre.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada que ve des de la nostra dansa, però des del curset de sardanes. És una de les seves monitores. Ens trobem aquí amb la Mireia Pla. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Estem aquí amb tu per començar aquesta entrevista parlant d'aquest curset de sardanes que ja s'ha tancat una mica la inscripció, però per començar, sempre deixem un petit espai perquè la gent s'hi introdueixi. Explica'ns qui ets tu i també de què tracta aquest curset de sardanes.
1: Doncs bé, jo sóc la coordinadora del curset de sardanes de la nostra dansa, juntament amb l'Ariadna Ros, i també sóc, doncs, monitora d'aquest curset.
0: Uh-huh. Ara dèiem que s'ha tancat aquest període d'inscripció. No sé al final quanta gent hi haurà dins d'aquest curset, perquè ho parlàvem ara fora de càmeres, però això, digue'ns quanta gent més o menys hi haurà, com es distribuirà i si esteu contents també des del curset per la rebuda de la gent.
1: Doncs bé, enguany hi ha 101 inscrits, estem molt, molt contents per tota la gent, doncs, que s'ha animat a apuntar-se al curset. Estem també molt contents perquè tenim un equip de monitors força gran, som 16 monitors aquest any, per tant podem cobrir, doncs, les necessitats que tinguem, doncs, al llarg de l'estiu amb el curset de sardanes. I la veritat que això, molt, molt contents amb tota la gent que s'ha apuntat.
0: No t'ho he preguntat, digue'ns això, des de quan feu el curset, perquè comenceu ara aquesta setmana,
1: sí.
0: I això, fins quan dura més o menys? Perquè Déu-n'hi-do, són unes quantes classes.
1: Sí, comencem justament demà, dimarts 30, i s'estén el curset de sardanes fins al dimarts dia 11 d'agost. Fem això, curset com cada any, fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cluenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
0: Després parlarem d'aquesta cluenda perquè doncs, suposo que aquest deu ser un dels objectius també del curset. Abans, però, has comentat que tindreu això, 101 persones dins d'aquest curset i que sereu uns quants monitors. No sé com això es distribueixen en diferents grups i, sobretot, aquest perfil de gent que us ve al curset és gent que mai ha ballat sardanes o que sí que n'ha ballat alguna vegada? Com és, més o menys, aquest perfil de gent?
1: Bé, tenim una mica de tot. Primer, pel que fa als grups, tenim el grup del que seria d'infants, que hi ha quatre grups, que són el vermell, el groc, el verd i el blau, que es distribueixen segons l'edat, comencen amb 5 anys i acaben més o menys amb uns 15, aproximadament. I després hi ha el grup d'adults, que només fa el curset els divendres al vespre. Bé, el perfil que tenim, hi ha una mica de tot. Sí que normalment hi ha força continuïtat, és a dir, tenim forces, doncs, inscrits que ja venen d'altres anys d'haver-se inscrit i que van pujant per tots els nivells d'edat, però també tenim, doncs, noves incorporacions, tant al grup d'infants com també adults, que s'ha apuntat, doncs, força gent que potser abans no havia ballat sardanes i que, doncs, s'anima a ballar-ne.
0: Et volia preguntar per com són més o menys els assajos, els entrenaments, per dir-ho així, d'aquesta disciplina, perquè en feu, diria, 2 a la setmana,
1: sí,
0: més o menys. Això, com es divideix aquests entrenaments? Us centreu en una part de tècnica o quina estructura seguiu, més o menys?
1: Bé, això és força depenent del nivell d'edat, és a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són, doncs, més grans, però sí que intentem una mica, doncs, compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar, doncs, sardanes perquè es vagin familiaritzant per després el dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica, doncs, de barrejar una mica tot plegat.
0: Per tant, diries que no és només el fet d'ensenyar a ballar la sardana, sinó que també obrir portes a descobrir, doncs, tot el que comporta, no? Amb la cobla, també els divendres, entenc que després del curset teniu, hi ha actuacions aquí a la plaça. També els nens es queden a les audicions, ballen, com en són partícips?
1: Sí, això és veritat que ens agrada molt l'ambient dels divendres perquè tenim la cobla en directe, que és un privilegi, i molts cops després del curset, molts nens i nenes i també adults es queden a ballar, i és una cosa que ens agrada molt perquè és com que la sardana, a més del que fem, no?, dins el curset, que també després els divendres es pugui continuar ballant, doncs ens agrada molt veure, doncs, tots els nens i nenes que se sumen a les rotllanes a ballar una estona.
0: Et volia preguntar també, perquè abans has parlat d'aquesta cloenda, del final del curset, de què tracta aquesta cloenda, perquè la gent ho sàpiga, i si vosaltres ja des de ben inici que comenceu el curset ara, comenceu ja a pensar en aquesta cloenda, en què centra més o menys?
1: Bé, la cloenda del curset de sardanes es fa aquest any el 25 d'agost a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, i la cloenda bàsicament és ensenyar doncs, el que s'ha après durant tots els dies del curset. Es fa sempre un galop d'entrada, doncs, on cada grup fa el seu galop de fantasia, i després es balla una sardana tots plegats, i després ja sonen els obsequis i tot això. I bé, la cloenda sí que al principi, els primers dies de curset, doncs no la comencem a preparar, però cap a mitjans del curset sí que doncs, es comença a pensar doncs, idees pel galop, es comença a triar doncs, la sardana que es ballarà, i després sí que els últims dos dies de curset és quan es fa el que li diem l'assaig general, és on doncs, practiquem el que farem el dia de cloenda perquè surti tot bé.
0: Et volia preguntar també, a nivell personal, no sé si ja portes això, fent de monitora anys anteriors, com és l'experiència també d'ensenyar, no sé si en el teu cas infants o adults, però com és l'experiència d'ensenyar aquesta disciplina i doncs això, quines valoracions en fa si ho gaudeixes?
1: Doncs bé, jo porto sent monitora fa uns quants anys, crec que farà ja ara, aquest serà el cinquè estiu, em sembla que soc monitora de sardanes i serà el tercer que faig de coordinadora del curset. I bé, estic molt contenta, jo bueno, des de petita que estava ja al curset, a mi m'agradava molt venir a ballar sardanes i ara doncs viure al curset de sardanes és una altra perspectiva perquè realment ho vius d'una altra manera, també és molt enriquidor, m'agrada molt i jo soc monitora sempre doncs, dels petits, normalment del curset. I m'agrada molt doncs, poder transmetre la sardana cap als més petits perquè sí que s'ha de tenir molta paciència al final perquè doncs, la sardana no és complicada però sí que és veritat que doncs, té una mica de tècnica que s'ha d'anar practicant, però jo crec que és una experiència molt xula.
0: Ja per anar acabant et volia preguntar també, hem parlat d'aquests sent un persones que al final que s'han apuntat en aquest curset. No sé si en comparació amb altres anys és més o menys gent, més o menys com està aquesta situació? La sardana es troba en un bon punt, com ho valoraries?
1: Doncs bé, jo crec que la sardana Tordera es troba en un molt bon punt, es troba, la veritat que bueno, estem molt contents, sí que respecte a l'any passat hem tingut uns quants inscrits més, també recordar però que hem tancat les inscripcions telemàticament, però que sí que és veritat que a plaça la gent es pot continuar apuntant, donem dues setmanes de marge per si algú doncs, no s'ha pogut inscriure a través del formulari d'inscripcions que vam posar per les xarxes socials, doncs que poden venir a plaça i les coordinadores ajudarem a totes les persones que us vulguin acabar d'apuntar, però tot i això estem molt contents per la rebuda que ha tingut, i bé, això que animem, si algú encara falta per apuntar-se, que es pot apuntar.
0: Ara comentaves que deixeu aquestes dues setmanes de marge. En quin horari, per recordar-ho que un comentat abans, us pot trobar la gent a la plaça?
1: Doncs ens podeu trobar a la plaça els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Estarem doncs a la plaça fent el curset.
0: Doncs Mireia, jo que ja he acabat amb les preguntes, gràcies per venir aquí avui als estudis de Ràdio Tordera i esperem doncs, que comenci molt bé aquest curset.
1: Moltes gràcies.
0: I amb vosaltres doncs, que també ens acomiadem una setmana més, esperem que us hagi agradat l'entrevista d'avui i ens trobem la propera setmana amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
3: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent.
4: Bon dia. Eran comienzo de los años 80. Chile y Argentina se observaban con recelo. Los periódicos hablaban de frontera, soberanía y patriotismo. Parecía que el destino de ambas naciones dependía de unas líneas dibujadas sobre un mapa. En esos días asistí a un seminario de educación en la Universidad de Santiago. Durante el almuerzo ocurrió algo curioso. Uno de los participantes quedó visiblemente afectado después de beber apenas dos cervezas. por la tarde, pidió disculpas y comenzó a contar una historia que nos dejó a todos en silencio. Era maestro en un poblado perdido de la Patagonia. Para llegar hasta allí necesitaba 3 días de viaje. Primero una lancha entre fiordos azotados por el viento, después otra embarcación más pequeña, finalmente largas horas a caballo por senderos donde la cordillera parecía tragarse a los hombres. El gobierno me envió para que aquellos habitantes se sintieran chilenos, nos dijo. Pero al llegar descubrió que la realidad era otra. Era profesor, sí, pero también juez cuando había conflicto. Notario cuando alguien necesitaba dejar constancia de algo. Policía cuando surgían disputas y hasta un improvisado asistente de parto cuando la necesidad apretaba. Aquel rincón del mundo tenía sus propias leyes. El dinero apenas existía. El trueque gobernaba la economía. Un saco de harina podía valer más que un discurso patriótico. Había que vigilar a los comerciantes forasteros que intentaban aprovecharse de la ingenuidad de los pobladores. Las peleas tampoco eran como las nuestras. No consistían en romperle la cara al adversario. La derrota llegaba cuando uno conseguía quitarle la ropa al otro. La vergüenza era castigo suficiente. Y cuando preguntaba a los habitantes si se sentían chilenos o argentinos, muchos respondían con indiferencia. ¿Y qué diferencia hay? Para ellos la frontera no estaba en el suelo. La frontera estaba a cientos de kilómetros, en despachos donde hombres bien vestidos discutían sobre territorios que jamás habían pisado. Aquella familia compartían parentesco, trabajos y costumbres a ambos lados de la cordillera. El viento era el mismo, la nieve era la misma, el aislamiento era el mismo. Entonces entendí algo que jamás olvidé. Hay personas que se sienten dueñas de un país porque nacieron cerca de un ministerio, una capital o un parlamento. Hablan de la patria como si les perteneciera. Señalan mapas, trazan límites y reparten lecciones de identidad. Pero la patria no pertenece a quienes la dibujan desde un escritorio. La patria pertenece a quienes la soportan bajo la lluvia, a quienes la atraviesan a caballo, a quienes entierran a sus muertos en ellas y a quienes siguen viviendo allí cuando los discursos ya han terminado. Porque un mapa puede comprarse, venderse o modificarse. Lo que nunca debería tener dueño es la dignidad de las personas que viven sobre él. Buen día a tothom.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura, que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia. Avui, dilluns 29 de juny, com que és dilluns, els nostres oients segur que estan acostumats a sentir la tertúlia dels esports. Pues no, durant la temporada d'estiu és un altre format el que farem, més desenfadat, més d'actualitat també, d'altre, de temes variats, i em toca presentar-ho a mi, faig les meves vacances aquí davant del micròfon. Tots els dilluns pretenc estar amb els nostres oients. Jo sóc Jordi de Diego, i igual que ho vaig fer l'any passat, pues aquest any també m'ha tocat els dilluns fer aquesta substitució. Començarem amb els repassant el que els hi aportarem avui, que serà el repàs dels continguts que tindrem durant el nostre programa. Primer tindrem un repàs de l'actualitat, les efemèrides, repàs de les temperatures, la pregunta del concurs, que avui serà una mica diferent. Després tindrem una entrevista al president de la cooperativa agrària a la Baixa Tordera. Tindrem, amb això arribarem a les 12 del migdia, amb el que tindrem l'informatiu, i després de les 12, després d'aquest informatiu, té a punt de solfa una excepció amb la Maria Antònia Soler, i quan acabi aquesta secció de la Maria Antònia, la pregunta treta de la màniga i la tertúlia d'actualitat. Com poden observar els nostres oients, fem una mica diferent avui per començar amb aquest programa pilot del dilluns de la temporada d'estiu. Doncs així anem amb una miqueta de música per alegrar-nos el dia, i comencem amb les notícies del dia.

Bé, doncs obrim amb aquest programa amb el repàs de les notícies d'actualitat. L'economia catalana continua mostrant múscul. Les darreres dades fetes públiques aquesta setmana indiquen que Catalunya ha tornat a batre rècords tant amb exportacions com amb el nombre d'empreses emergents. Les ventes a l'exterior van superar per primera vegada 100.000 milions d'euros durant 2025, mentre que el país continua consolidant-se com un dels principals pols d'innovació del sud d'Europa, especialment el sector tecnològic i d'intel·ligència artificial, segons el país. A l'àmbit educatiu encara es parla de resultats de les proves d'accés a la universitat. La millor nota de Catalunya aquest any ha estat un espectacular 9,9 aconseguit per un estudiant de Banyoles amb una convocatòria que gairebé del 96% dels alumnes han superat els exàmens. Tot i això, les matemàtiques certifiquen que han estat un any més la prova amb una nota mitjana més baixa, segons la cadena SER. Per què fa la cultura, Barcelona continua exercint de capital arquitectònica mundial. Aquesta setmana ha obert portes una gran exposició dedicada a la transformació dels espais públics metropolitans dins dels actes de Catalunya Mundial d'Arquitectura, Capitalitat Mundial d'Arquitectura 2026. Una mostra que convida a reflexionar sobre les ciutats del futur davant del canvi climàtic i els nous reptes urbans. També és notícia que Catalunya ja escalfa motors per la temporada d'estiu plena de festivals, concerts i activitats culturals. Tant la costa com l'interior preparen una intensa programació musical i festiva que un any més preveu atreure milers de visitants. I com és habitual, a final de juny, el municipi Costeres del Maresme i de la Selva afronten l'inici de la temporada alta turística amb bones perspectives d'ocupació, amb dispositius especials de seguretat i mobilitat, serveis per fer front a l'arribada dels primers grans fluxos de visitants. I nosaltres, des de la Ràdio Tordera, continuem ben pendents de tota aquesta actualitat. I anem amb les efemèrides de tal dia com avui, 29 de juny. Anem a fer una mica de viatge per la història. A l'any 1613, al Teatre Globe de Londres, on William Shakespeare havia estrenat bona part de les seves obres, queda completament destruït per un incendi durant una representació d'Enric VIII. L'obra Enric VIII, no que fos Enric VIII el que estaven allà. S'aprova l'any 1868, s'aprova una esmena a la Constitució dels Estats Units que garanteix la ciutadania i la igualtat davant de la llei a totes les persones nascudes al país, un dret dels pilars dels drets civils nord-americans. A l'any 1995, el transbordador espacial Atlantis s'acopla per primera vegada amb l'estació espacial russa Mir, iniciant una nova etapa de cooperació espacial entre els Estats Units i Rússia. A l'any 2007, i ja ens anem apropant, l'iPhone surt a la venda als Estats Units. El telèfon presenta mesos abans de que Steve Jobs canviara per sempre la manera com ens hem comunicat i treballarem i accedim a la informació actualment. Efemèrides catalana. El 29 de juny de 1707, en plena guerra de successió, les institucions catalanes identificaven els preparatius militars davant de l'avanç de les tropes borbòniques, després dels decrets de nova planta aplicats als territoris del Regne de València i d'Aragó. Aquells esdeveniments marcaren l'inici d'un període decisiu que culminaria amb el setge de Barcelona de 1714 i la desaparició de les institucions properes de Catalunya.

Bé, doncs anem a les temperatures. No sé si tenim en línia, qui tenim en línia ja. Anem a les temperatures del nostre municipi.

0: Joan González a la temperatura del nostre municipi. Vinga, endavant, Joan González.
1: Bon dia. Em ha reixat que aquest cap de setmana tinc les seves temperatures. El divendres vam tenir una màxima de 34 graus 6 dècimes. La mínima va ser de 21 graus i 7 dècimes, un 41% d'humitat, i el màxim de vent de 27,4 km/h. El dissabte, la màxima va pujar a 33 graus 8 dècimes. La mínima va ser de 19 graus 4 dècimes, amb una humitat un 67%, i el màxim de vent de 30,6 km/h. Ahir diumenge, la màxima va pujar a 31 graus 5 dècimes. La mínima va ser de 20 graus i 6 dècimes, a humitat un 63%, i el màxim de vent de 29 km/h. I avui dilluns, la mínima ha sigut de 23 graus 2 dècimes. Ara, 3:15, estem a 32 graus 1 dècima, més alta que els dies anteriors, amb una humitat d'un 57%. Això representa una temperatura de sensació o de xafogor de 36 graus 5 dècimes. A la mitjana de la setmana del 22 o 28 de juny, la màxima aquesta setmana va ser de 32 graus 7 dècimes i l'any passat va ser de 32 graus 8 dècimes. Això representa una dècima més baix. La mínima aquesta setmana va ser de 19 graus 6 dècimes i l'any passat de 20 graus i 7 dècimes. Això també és un grau i una dècima més baix. En quant a la pluja, ni aquesta setmana ni l'any passat tampoc van caure cap gota. El màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 27, en 30,6 km/h. I l'any passat, el dia 23, en 37 km/h. Això és tot des de Mar Reixac. Que tingueu bon dia.
0: Com sempre, no es pot ser més precís donant temperatures com fa en Joan. Vinga, i ara també, que també és molt precisa, tenim a la Paquita Albertí. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Bé,
0: de moment. Com tenim les temperatures? Passant molta calor?
2: Déu-n'hi-do, les que estem passant, eh?
0: Bueno, ventilador o aire condicionat?
2: Ventiladors.
0: Sí, és més sa, no, que l'aire condicionat, el ventilador?
2: Jo l'aire condicionat de seguida m'agafo el coll.
0: Sí, a mi em fa estornudar de tant en tant l'aire condicionat.

0: graus en una dècima i la màxima 3 graus en 4 dècimes, amb una humitat d'un 26%. I avui dilluns la mínima de 24 graus en 3 dècimes, molt alta aquesta nit que hem tingut.
1: Sí, ho he notat, ho he notat.
0: I ara aquest moment estem a 31 graus, un 61% d'humitat, i marca núvols i sol. I el nostre company, en Rosendo, doncs mira, està aquí prenent una mica la fresca i anar passant el dia.
1: No s'atreveix a sortir al carrer, eh, Rosendo?
0: No gaire, no.
1: Vinga, Paquita, hi ha alguna coseta més?
0: No, de moment ja està tot avui.
1: Pues que acabis bueno, de passar
0: l'única
1: bon
0: cosa
1: dia.
0: Que vull dir que durant tot aquest mes només ha plogut de 28 litres.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a mi em va bé quan faig rentadora i se m'asseca la roba ràpidament.
0: Convindria molt ara una bona ploguda.
1: Sí, també tens raó, també tens raó. Vinga, pues vinga, moltes gràcies per la teva col·laboració.
0: Bon dia per tothom.
1: Bon dia per tothom. I anem amb les temperatures de Fibra Color, que hi vam tindre una màxima de 31,6, una mínima de 21,6. Ara tenim una temperatura de 32,6, ja anem pujant, i una humitat d'un 57%. Això és tot les temperatures del nostre municipi. Preparem-nos, que passarem un dia de bastanta calor. I anem a aquesta pregunta que hem d'endevinar durant tota la setmana. Avui és una mica diferent. Avui és una mica diferent. I després, igual, durant l'entrevista, ens ve la solució al cap. Quin producte de la nostra terra no falta mai a casa teva, a l'estiu? Quin producte de la nostra terra no falta mai a casa teva durant l'estiu? Producte agrari, producte que ens podem menjar. Aviam quin és, aviam si ens ho confirma l'entrevista que rebrem després. Vinga, anem un momentet a publicitat i tornem de seguida, que ja vindrem amb aquesta entrevista en profunditat.
2: Ara i aquí, d'estiu.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove't Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Aquí, d'estiu.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: Bé, doncs, tal com els havíem promès, anem a iniciar aquesta entrevista a fons amb el senyor Sergi Massó, president de la cooperativa agrària Baixa Tordera. Benvinguts, senyor Massó. Anem a parlar una mica de quin paper juga la cooperativa la Baixa Tordera. Què és el que fa?
1: Bé, bon dia, primer de tot. Moltes gràcies per convidar-nos, per deixar-nos venir. Tracta'm de tu, sisplau, no de senyor.
0: Molt bé, Sergi.
1: Bueno, la cooperativa, ens hauríem de remuntar als orígens, no? Estem aquí des del 1911 i, bàsicament, la cooperativa doncs, es va formar per un grup de productors doncs, per juntar-se entre ells i afrontar els problemes d'una manera conjunta i una mica doncs, donar-se suport els uns als altres. No? Això, tot i que han passat moltes coses al llarg de tots aquests anys, doncs, la cooperativa doncs, no ho volem perdre, i a part de ser, una botiga, no? que hi ha molta gent que ja està bé, no? Que ens coneix només per venir a comprar productes, doncs també doncs, és un referent per la pagesia del poble. No? Llavors, oferim no només aquells serveis lligats a aquests productes, molts i diversos, sinó que també el que tenim és doncs, a l'oficina on hi ha el gerent, la comptable, el que fem és donar suport a tots aquells tràmits que es fan amb el Departament d'Agricultura. No? Som un lligam també entre el que és l'oficina comarcal de Vilassar i el que és tota la pagesia local. No volem perdre aquesta essència de que la cooperativa doncs, estigui cada dia per ajudar els pagesos.
0: Com es manté viu el producte de proximitat dintre de la cooperativa?
1: Nosaltres donem molta importància al producte de proximitat i, per tant, doncs, el que procurem és sempre que tenim la possibilitat doncs, és comprar producte local, producte dels nostres pagesos, dels nostres socis, i en cas que no ho tinguem doncs, aquí a Tordera mateix, doncs, el que fem és recórrer les poblacions veïnes, el més a prop possible sempre, i quan no podem doncs, ens anem desplaçant fins a obtenir doncs, aquest producte.
0: Però prioritàriament del Maresme, parlem Maresme a la Selva...
1: Sí, prioritàriament... Nosaltres, primer de tot, els pagesos, els nostres associats,
0: sí, sí, sí.
1: Vull dir, si ells tenen aquest producte, indubtablement doncs, el comprem aquí mateix, a Tordera. En cas contrari, doncs, anem a cooperatives del Maresme, del Vallès, de la Selva, tot el que és aquesta zona d'aquí, i si no ho aconseguim, perquè no és temporada i hem d'anar doncs, a agafar un producte de fora, doncs el comprem.
0: Jo, com a consumidor, conec la botiga i soc client de la botiga, però el consumidor com valora o valora prou el producte de proximitat? Ho noteu, això?
1: Sí, ho notem, i el client també ho nota, perquè les propietats organolèptiques dels productes no tenen res a veure. Quan tu compres un tomàquet d'aquí, de Tordera, que no ha passat per càmeres, ni ha viatjat no sé quants milers de quilòmetres, doncs el productor valora el gust, valora la frescura d'aquest producte. Nosaltres ens trobem, valorem molt la gent que ens ve expressament a comprar doncs, els tomàquets d'aquí, el ganxet d'aquí, tot el producte que és d'aquí.
0: Perquè... Hi ha un avantatge també en preus o aquest producte, perquè la gent, hi ha molta massa de gent que va a un supermercat i troba el que troba, i troba productes que venen del Marroc, i troba productes que venen d'ultramar, diria. Però de vegades aquests supermercats lluiten amb donar preus molt baixos, encara que aquí pateixi la qualitat del producte, la frescura del producte. Vosaltres esteu amb una línia adequada, potser ja entenc que potser ha de ser una miqueta més car que un producte que ve amb preu trencat del Marroc.
1: Sí, a veure, el tema és tant que si jo com a productor doncs aporto uns pebrots aquí a la cooperativa de Tordera, ens estalviem 2-3 intermediaris, per tant això fa que jo tingui un preu molt més just per aquell producte, perquè a mi el producte aquí a Tordera estem parlant en quant a horta, per exemple, estem parlant d'explotacions petites, val? Llavors no podem competir per preu amb producte que ve de fora. Val? Llavors, el fet que jo t'ho porti aquí i m'estalvi tots aquests intermediaris fa que la cooperativa pugui pagar un preu molt més just per aquell producte i, a més, tenim dos avantatges, no? La viabilitat de les explotacions petites de Tordera, que els hi donem un aire, i, a part, doncs, tenim el fet de que doncs, aquest producte doncs, és organolècticament és molt més bo i és molt més fresc. Per tant, amb el consum de producte local, jo crec que aquí tots hi guanyem.
0: Quants pagesos, perquè ara m'has parlat de que són explotacions petites, quants pagesos o productors formen part d'aquesta cooperativa actualment?
1: Sí, a la cooperativa actualment són 214 socis, més o menys, però hem de comptar que un 70% d'aquests socis són jubilats actualment. Per tant, estem parlant que 150 d'aquests 214 ja són socis jubilats. D'aquí recau doncs, aquest problema de relleu generacional que es nota al sector agrari a tot Catalunya.
0: Aquesta pregunta també la tinc prevista. Aquesta també la tinc prevista perquè em preocupa que aquesta part. Aquesta me l'has contestat, aquesta que et volia fer, quin paper té la cooperativa en defensa del producte local i de proximitat,
1: sí.
0: Me l'has contestat.
1: Sí, sí.
0: Creus que el consumidor avui és més conscient del que compra?
1: És el que t'he comentat, no? Vull dir, el client que valora aquest producte de proximitat és superconscient de per què fa aquella compra i, a part, doncs, el producte que... Al final jo el producte que vull pels meus fills és el més sa possible, val? Llavors jo sé perfectament que el producte que pugui comprar aquí a la cooperativa o un pagès directament doncs serà molt més bo per mi. Per tant, hi ha molta gent que cada cop més s'està conscienciant que no és anar al súper i comprar-ho tot, sinó que hem de fer l'esforç d'anar el diumenge o anar un dia específicament, doncs com fèiem abans, no? Abans la gent anava un dia a comprar la carn a la carnisseria, un dia anaven a la peixateria. Jo ho veia a casa, no? La meva mare sempre ho feia. Llavors jo crec que ens hem acomodat molt anar al supermercat i fas la compra de tota la setmana un dia a tot allà mateix, perquè allà hi ha de tot, però crec que la gent que realment valora un producte doncs, sa i bo fa aquest esforç d'anar doncs, a diferents llocs a agafar cada producte especialitzat.
0: La majoria de consumidors hem caigut amb aquest parany de comprar la fruita en un supermercat. Jo ja d'això he desistit. Ja comprar la fruita perquè la fruita ha de ser d'aquest tipus de proximitat, una fruita que sàpigues d'on ve, perquè de vegades compres fruita i no té gust. Jo dic que hi ha fruites que s'han empaltat dels aguacates, que no tenen gust. Els aguacates ja de per si no en tenen.
1: Sí.
0: Pues hi ha fruita que ja sembla que no en tingui. Per això aquest avantatge de tindre en el nostre poble, tindre un puesto on puguis anar a buscar una poma que tingui gust, una pera que tingui gust, una cosa que tingui gust.
1: Clar, tot això és perquè ho cullen totalment verd, un tomàquet totalment verd, posen en càmeres i te'l porten en un camió i tenen 10 dies que estan fent la viu-viu fins que el tomàquet es posa una mica vermell, però de dintre és totalment verd i no ha agafat el gust que hauria de tenir.
0: I a més et caduca de seguida.
1: Clar.
0: a més és que...
1: En seguida es fa molt bé. El treus de les condicions que ha agafat, aquell tomàquet s'està conservant en fred, el treus, de cop li talles aquesta conservació i se't podreix en res.
0: Ja. Jo volia parlar també d'una altra cosa, que de la mongeta de ganxet. La mongeta de ganxet. Em perdonaràs perquè jo hi ha coses d'aquestes que sóc bastant ignorant, però això de que sigui un producte tan nostre, ho desconeixia de que era tan nostre de Tordera, la mongeta de ganxet, perquè fa molts anys que anàvem els companys a esmorzar botifarra amb mongeta de ganxet i sempre l'he apreciat com una cosa superior, la mongeta de ganxet. Parlem d'aquest producte. Què la fa única, la mongeta de ganxet?
1: La fa única la terra d'aquí Tordera, que tenim se'ns desenvolupa una pell molt fina de la mongeta. Llavors fa que quan la degustis, doncs aquesta pell gairebé es desfaci sola. altres mongetes tenen la pell més gruixuda i llavors això fa que quan l'hagis de mastegar molt, no? En canvi, la d'aquí, si t'hi fixes, en seguida la tens a la boca,
0: sí,
1: i en seguida
0: sí,
1: es desfà.
0: Sí. Jo l'aprecio moltíssim. Per què es diu de ganxet?
1: Això...
0: Aquesta pregunta no la tinc aquí, però te la faig jo.
1: És per aquesta forma que té com de ganxo, saps?
0: Vale.
1: És aquesta forma que... D'això, per això detectes també si és ganxet o no, no? Si té
0: aquesta forma és ganxet.
1: I hi ha altres que són més allargades, que és una falsetat, no? Que t'ho venen com a ganxet però que no ho
0: és. Que no ho són. És només una qüestió de gust o també és una manera de cultivar-la?
1: No, és el ganxet es cultiva igual a tot arreu, vull dir, es fa de la mateixa manera. És més el caire, cada terra té el seu... La seva, i posa el seu puntet, no? I en aquest cas, doncs, aquí al Maresme, aquí a la zona de Tordera concretament, no sé si és el tipus de sorra o què és, però fa que aquesta pell, doncs, quedi més fina.
0: És una garantia real pel consumidor tindre aquesta denominació nostra?
1: Bueno, nosaltres creiem que el simple nom del ganxet ja t'ofereix, doncs, aquesta garantia de que aquell producte, doncs, té unes qualitats que té.
0: Vale. Com ha anat la campanya aquest any?
1: El 25, estem parlant, va ser una bona campanya, sí. Perquè el ganxet, la temporada d'aquest 26 es sembrarà ara, encara estem pendents de fer-ho, però la del 25 va ser una temporada en la qual hi va haver-hi quantitat, no hi van haver-hi gaires pluges i, per tant, doncs, després va ser molt fàcil de triar i va ser una mongeta que no va estar gaire atacada. Quan hi ha pluges intermitents, el que fa és la tabella queda negra i aquesta negror a vegades es traspassa a lo que és a la mongeta. Llavors et dona més feina a l'hora de triar-la.
0: Que aquesta era una part de la pregunta, si el clima ho ha complicat, però per el que m'estàs dient, quasi que ho ha beneficiat.
1: Bueno, mira, l'any passat vam tenir aquesta circumstància. El que passa que sí que és cert que amb tanta sequera la planta també ho nota molt. Costa molt de que neixi, val? Perquè quan tu la sembres l'has de regar i si fa una temperatura molt elevada queda bullida a la mateixa terra i ja no neix. Llavors, tenim molts problemes perquè comenci a néixer, perquè neixi, perquè no se'ns podreixi abans. I amb les sequeres, clar, hem passat uns anys de sequera, ara que ens han, doncs, limitat molt o que ens han fet que faci menys flor, llavors la collita, doncs, no és tan fructífera, no? No n'hi ha tant. Però l'any passat va ser un any que, mira, que tot i així va ploure quan havia de ploure, no ho va fer-ho de manera recurrent i que encara va ser un any prou profitós.
0: No van haver unes tempestes que fumessin tot en l'aire, no?
1: No, i a més, a l'època de collir, que nosaltres collim, doncs, normalment a finals de novembre, principis de desembre, el temps, el clima ens va acompanyar i vam poder-ho fer bé.
0: Bueno, perquè aquesta era una cosa important, perquè de vegades el camp està subjecte a la climatologia i aquí no hi pots fer-hi res. Quan la climatologia és adversa. O sigui, com allò de les naus, no les hem enviat a lluitar contra el temps.
1: Que va.
0: No hi ha manera. Tornem una mica a el que hem apuntat una mica abans. La pagesia viu moments difícils. Costos, sequera, burocràcia... Quin és ara el principal problema?
1: Hem tingut un any molt complicat, perquè va haver-hi el tema de la pesta porcina, que encara estem... que no se'n sent a parlar gaire, però que encara està la cosa com està. Vam tenir la dermatosi nodular, el tema de les vaques, us en recordeu que vam haver de... Vull dir, perquè el sector pagesia, clar, inclou no només l'horta, sinó que inclou la ramaderia, la pesca, inclou... Aquí també tenim apicultors, tenim un munt de sectors que no ens pensem que no hi són, però que també són pagesia, no? I hem tingut molts problemes aquest any. I el problema major que jo veig és el del relleu generacional.
0: Sí,
1: val?
0: Sí.
1: I aquest any també hem tingut l'entrada al Mercosur, que també què vol dir això? Que ens arriben productes de fora i que ens competeixen directament ja per preu. Val?
0: Sí, que això és el que hem parlat abans i aquesta és la lluita que tindríem que guanyar,
1: Sí, però cada cop se'ns complica més. Cada cop és més fàcil portar producte de fora, que no compleixen els mateixos requisits normatius que nosaltres, perquè nosaltres ens tenen molt, molt acribillats a controls, a burocràcia. És un altre problema, no?, que sempre el pagès està més hores al despatx, gairebé, que no pas a l'hort, no?
0: Sí,
1: i on el pagès vol estar i on en sap més és a l'hort, no? Llavors, un gran problema també és aquest aspecte de generacional. No és una feina que tingui un retorn ràpid, és una feina que té un retorn posteriori, al cap dels anys, llavors costa molt que una explotació doncs, tiri. Si a més te trobes amb algun problema, alguna malaltia, algun problema així gros, tornes endarrere. I, bueno, és una feina tan sacrificada de dilluns a diumenge.
2: No és una feina de 8 hores amb una setmana de 5 dies.
1: Exacte, no. I la gent avui en dia volem la comoditat de dilluns a divendres i s'ha acabat. I aquest és un sector que això no t'ho permet.
2: I a més que necessita una sèrie de coneixements.
1: Sí, però escolta'm, es poden adquirir.
2: Sí, sí, com qualsevol feina es poden adquirir. Potser falta una mica d'interès en a la nova generació, a lo millor, per adquirir aquests coneixements.
1: Bueno, és difícil de dir tot plegat, perquè si la gent en seguida va, quan un negoci és rendible, en seguida trobes voluntàries.
2: Perquè els joves s'arribeu a algun sector juvenil de dedicar-se a la terra?
1: Hi ha molt jove, eh? Hi ha molt jove. Vull dir, aquí a Tordera, els pagesos que estan en actiu, molts són joves. Vull dir que n'hi han. Però costa que n'hauríem de tenir molts més, perquè què ens estem trobant ara, no? Estem parlant de que hi ha molts de boscos descuidats, moltes zones que abans eren camps i que s'han anat deixant, no? Per tant, ens interessa que es vagi recuperant una mica tot aquest sector, però les dificultats doncs fan que no tingui tirada.
2: Perquè això a mi se m'acut una comparació. Ara, per exemple, els cuiners s'han fet mediàtics. Una feina de cuiner podia ser equiparable a una feina de pagès. O sigui, no era popular, no era una cosa popular. Però els cuiners ara s'han fet que és tan famós ser cuiner com ser astronauta.
1: Sí.
2: Podíem donar-li una volta així a la pagesia?
1: Bueno, es van fent coses per les xarxes. Ja, sempre hi ha hagut algun pagès destacat que a les xarxes, us en recordeu, aquell noi mallorquí de les taronges?
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: es va
2: sí.
1: fer superfamós, no? Però potser no és un camp tan llamatiu, no?, com altres.
2: Potser, què li demanaríeu a l'administració perquè això vagi a més?
1: Facilitats. Jo crec que el seu seria facilitats, tant de burocràcia com de subvencions. Sí que hi ha subvencions per joves agricultors que s'incorporen, però tot és molt complicat, no? L'administració ja coneixem que són tot tràmits molt llargs i costa que realment o tens una... o ets fill d'una explotació o començar de zero és molt i molt difícil.
2: Perquè això de les de subvencions, jo crec que seria un tema molt important, perquè de vegades veus que el Departament de Cultura subvenciona una pel·lícula que és una verdadera porqueria. De l'agricultura, al final ens la mengem. Al final intervém la nostra salut. I intervé en moltes coses que són... és un sector primari, ho necessitem. I sembla que les administracions ho tenen com en segon terme, no?
1: Bueno, crec que són criteris, no? Vull dir, al final els governs destinen una sèrie de pressupostos a cada conselleria o a cada sector, i a partir d'aquí doncs són criteris que s'estableixen per atorgar més o menys diners a aquest sector, no? Sí que és cert que el sector agrícola, clar, és hi hauríem de
2: potenciar, fer-lo maco.
1: Sí.
2: Fer-lo maco.
1: Sí.
2: Fer-lo maco, perquè la pregunta que jo tenia escrita aquí diu, què s'hauria de fer perquè la pagesia torni a ser atractiva? Que és el que estem parlant.
1: La pagesia, també t'he de dir que sempre ha estat atractiva per la gent que es vol dedicar al sector. La podríem fer molt més atractiva i que gent de fora d'altres sectors s'hi incorporés? Sí. Com es podria fer això? Doncs fent que la viabilitat d'aquestes explotacions doncs, vagi a millor. Com ho podem fer això? Doncs potenciar molt més el que estàvem dient, del producte local i de proximitat. Per què? Perquè aconsegueixes uns preus molt més justos. Val? Fer que aquesta cadena de venda doncs, sigui molt més lleugera, o que hi hagin inclús algun tipus d'agrupació doncs, per fer més fàcil doncs, que el teu producte, que tu com a pagès doncs, estàs produint, arribi a aquestes botigues. Jo crec que s'hauria de potenciar doncs, tota aquesta cadena de venda per facilitar-ho, no? Perquè al final, si tens un bon producte, el pots fer, tens temps per dedicar-t'hi i tens uns preus justos, l'explotació et funciona.
2: Perquè hi ha diversos punts bàsics que primer s'ha de guanyar la vida el pagès, de poder viure de la seva feina. Després, com a atractiu, què li podem vendre al pagès? Que no està controlat com si treballés en una fàbrica. Té el seu propi control i la seva llibertat que se la pot administrar ell d'alguna manera. Sí que és una feina sacrificada, això ja ho sabem, perquè no té dies de festa, realment, un pagès, però després té èpoques que no té aquesta pes sobre el seu cap, perquè si li traiem una mica de burocràcia, si li traiéssim una mica de burocràcia, que en el temps aquell, mentre creixen les plantes, l'ha de dedicar a la burocràcia, i que a més segurament és el que no li agrada, perquè el pagès, jo entenc que és un tipus de personalitat que viu amb la natura, mm-hmm. i gaudeix de la natura. La burocràcia no en té res de natura. No en té res, és una feina que agòbia, no? Jo li vaig lluitant una mica amb aquest sentit, i com que m'he dedicat moltes vegades a la promoció de coses, com podem promocionar el pagès, això ens ho hem d'estudiar.
1: Sí, però ja et dic, però hem de començar per nosaltres mateixos, cadascun fer el petit, aportar el petit granet de sorra que podem,
2: perquè el consum de, i anem al consum del futur, com a producte de proximitat és també una manera de protegir el territori, comprar producte de proximitat.
1: Sí, està clar, és que al final no és només econòmicament, les explotacions, si estan a Tordera, doncs les hem d'intentar mantenir, per tant, hi estem guanyant en quant a poder adquisitiu del poble mateix, i el que et comentava abans, no? Vull dir, totes aquestes extensions de terreny que es queden oblidades perquè els pagesos van plegant, perquè es van jubilant, al final, això, tenim uns terrenys que primer creixeran unes herbetes, si ho abandonem més, al final tindrem un bosc,
2: sí.
1: I al final, després, això és problema també per gestió, per biodiversitat. Vull dir, que estigui un pagès allà conreant allò és un benefici, ja no només econòmic.
2: Està cuidant el camp, està cuidant la natura.
1: Estem potenciant que hi hagi una fauna en allà, que el bosc també té fauna, però ja n'hi ha molt de bosc, no?
2: Aquesta era una de les conseqüències d'aquesta pregunta. Què perd un poble quan perd la pagesia?
1: I et dic, és això, perds, a part de biodiversitat, perds economia, perds manteniment de l'entorn. Vull dir que jo crec que s'hi perd no només un pagès que hagi de tancar, sinó que hi perdem molt més tots plegats.
2: Perdem, sí, és el que dèiem. Ens ho tenim que menjar, això.
1: A part, és que no només és que no tindrem el producte aquí, i l'haurem d'anar a comprar a quilòmetres d'enllà,
2: sí,
1: que ens el portaran.
2: I ens donaran el que els hi sobri.
1: Ah, exacte.
2: No el que la mel aquesta. De la mel no n'hem parlat, però...
1: També tenim productors de mel, exacte.
2: Sí, també teniu productors de mel. Sí. Bueno, això sé perquè quan he visitat la botiga, a mi la mel és un dels productes naturals que l'hauríem de consumir més.
1: Sí, perquè és totalment natural, i és que no té sentit comprar mels de vés a saber on, que estan moltes d'elles adulterades, no totes, eh? Jo no em posaré aquí a jutjar, però, ostres, consumim mel d'aquí del costat, abelles nostres, eh?
2: Perquè aquí anàvem una mica. Quins altres productes d'estiu destacaries ara mateix a la zona de la Baixa Tordera i Maresme?
1: Sí, tot el que és ara d'estiu, vull dir, aquí a Tordera es fan pebrots de tot tipus, es fa el tomàquet d'aquí no té res a veure amb el tomàquet que dèiem que ve de fora. Vull dir, jo planto uns xerris a casa i els nanos...
2: És que de vegades sopar un tomàquet obert amb oli d'oliva, és que és un bon sopar.
1: I tant que sí.
2: És no? Un bon sopar.
1: És el més còmode i barat del món, diguéssim, no? I a més és, estem en temporada, ara començarà.
2: Una altra cosa que a mi m'agrada molt, els pèsols del Maresme.
1: Exacte, sí.
2: Els pèsols ofegats és deliciós.
1: És que veus que tot el que és de temporada, les faves mateix, jo no m'agraden gaire les faves, però
2: a mi sí.
1: Aquelles faves petites, tendres, ostres, jo menjo una o dues menjades l'any, tot i no agradar-me, ostres, és que qualsevol producte que tu culls i et fots al plat d'alguna manera, és deliciós, vull dir que pots sopar amb qualsevol coseta.
2: Les faves, les maduixes... també les hauríem de destacar perquè sí. Els maduixes són del Maresme també.
1: I tant, sí.
2: Anem acabant. Després de tants anys vinculat al camp, què és el que més t'emociona el dia d'avui del camp?
1: Mira, jo al camp directament m'hi vaig començar a vincular el 2010, la meva família política tota la vida que hi estan vinculats, però jo t'he de dir que a vegades m'agrada més anar a lligar tomaqueres que no anar a fer una volta no sé on, no? Vull dir que jo crec que la gent que treballa al camp realment és perquè tenim, doncs, ostres, perquè t'agrada aquella feina, encara que faci sol i molta calor, t'agrada veure com aquella cosa que has sembrat doncs va creixent i en teus un fruit, i quan les plantes es posen malaltes, veure què els hi pots fer i cuidar una mica tot l'entorn perquè tinguis fauna que s'encarregui de controlar el pulgó. Tot això és el que no es pot perdre mai i el que et fa cada dia doncs, tornar a sembrar, tornar a llaurar, estar esbrossant. I la
2: feina. És una mica d'amor aquesta feina, aquesta activitat.
1: Sí, jo crec que és una feina que té molt aquest sentiment arrelat.
2: I per anar tancant el tema, i què és el que fa més por de cara al futur?
1: De cara al futur és això, la manca de relleu, el tancament d'explotacions, el fet que no tinguem producte proper d'aquí, el fet que és preocupant, no, això, de que no tinguem aquest relleu assegurat. No?
2: Aquí m'has contestat aquesta, quan t'he preguntat aquesta moció, m'has contestat una cosa molt interessant, que jo sempre ho dic, que és un tema que es parla de les escoles de negoci. Un treballador és una persona que fa lo millor que pot una feina que li mana. Un professional és que aquella feina que ha de fer, a més, l'estima. La fa que li agradi aquella feina. I la pagesia, si aconseguim que en aquest relleu generacional l'agafi amb carinyo, li agradi i li trobi el gust, aquest problema el tindrem resolt.
1: I tant.
2: Aquest problema el tindrem resolt. Bé, avui hem parlat hem posat veu a la terra, que en parlem poc, moltes vegades, i no hauríem de parlar més, el tindríem que tindre més present, i bueno, pues, anem a veure si aconseguim un futur ben maco per la pagesia i per el nostre poble, que ja t'he dit que perd un poble quan no té pagesia, que no la perdem, que Tordera es continuï siguent el que ha sigut i el que continuarà siguent. Bé, moltes gràcies, Sergi, i per estar amb nosaltres, i espero que hagi sigut una entrevista agradable.
1: Molt agraïts a vosaltres per haver-nos convidat.
2: Vinga, moltes gràcies.
3: Ara i aquí, d'estiu.
4: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament. amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
9: Infopodcast Tordera. Infopodcast Tordera.
10: Hola, dilluns 29 de juny, les tres paraules del dia són eficiència, curset, esport. Eficiència. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica i s'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal. Presentada per Esquerra Republicana i En Comú Podem, va comptar amb el suport de la resta de partits menys Vox. Curset. Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen 101 persones que aprendran aquesta dansa dos dies a la setmana. I s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat. L'altra clave al festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Martí i Pol. Esport. La 11a gala de l'esport tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Elena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes, respectivament. I creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones, representen el 35% dels casos registrats per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. L'Ajuntament impulsa una ambiciosa reforma a l'escola Serra de Miralles per renovar les seves aules i convertir-les en espais més còmodes i sostenibles. Les obres que ja estan en marxa suposen una inversió de 20.000 euros, únicament en materials assumida per complet per les arques municipals. Avui, 29 de juny, és el Dia Internacional dels Tròpics, és Sant Pere i Sant Pau. Avui fa anys el futbolista Jude Bellingham, que fa 23 anys. Falten 20 dies per la final del Mundial de Futbol, 56 per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb molt de sol, color intensa, amb màximes entre 34 i 35 graus. Demà continuarà l'ambient assolellat. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. Fa un any explicàvem que moria el locutor de Ràdio Tordera, Manel Caïsa. Fa 5 anys la ronda de circumval·lació es podria completar, segons explicaven, el 2022, i fa 10 anys parlàvem que es feia el 30è Festival de Dansa de l'Escola Cristina Llobet. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'edició especial de Sant Joan del programa musical Música per a tu.
9: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Hola a tothom. Tradicionalment, l'estructura de l'any del Gran Teatre del Liceu es dividia en una temporada d'hivern dedicada a l'òpera i una de primavera, entre els mesos d'abril i juliol, destinada específicament al ballet i a la dansa. Bé, doncs, nosaltres no volem ser menys que el Liceu i després de tancar la temporada d'òpera la setmana passada, dedicarem el nostre últim programa al ballet.

Coppelia és un ballet humorístic en 3 actes i 20 números musicals estrenat a París el 1870, amb coreografia d'Arthur Saint-Léon a partir d'un llibret de Charles Nuyter i música de Leo Delibes. La història està ambientada en un entorn camperol, cosa que li permet incloure danses tradicionals europees com la masurca, les sardes. L'argument ens presenta el doctor Coppelius, un artesà que fa joguines i en secret construeix nines mecàniques de mida natural. A la més bonica de totes, la bateja amb el nom de Coppelia. Franz, un noi del poble, que no sap que és una nina, s'encapritja d'ella al veure-la en el balcó de la casa del doctor Coppelius. I la gelosia de la seva promesa Swanhilda desencadena una pila d'embolics i situacions còmiques en el taller de l'artesà Coppelius. Finalment, tot acaba bé. I en Franz i la Swanhilda es casen i tothom balla content. Escoltem primerament aquest final feliç.

Bé, anem a pams. Al començament de l'obra, Swanhilda està més que mosca amb la vella desconeguda del balcó de casa del doctor Coppelius, que té encaterinat el seu promès Franz. Ella i les seves amigues aconsegueixen entrar al taller del doctor Coppelius i allà veuen vàries nines mecàniques de mida natural. Escoltem seguidament el fragment de les nines mecàniques.

El doctor Coppelius arriba i fa fora les noies, però Suanilda es camufla en un racó perquè vol saber qui és la misteriosa desconeguda del balcó que li roba el son al seu promès. I descobreix que també és una nina mecànica. Llavors l'amaga i ella es fa passar per la nina, provocant moments molt divertits amb el seu ball mecànic.

Mentrestant, en Franz ha entrat al taller del doctor Coppelius obsessionat amb la desconeguda del balcó. La Sonilda, que es fa passar per la Nina, es posa a ballar. Finalment, tot es descobreix i els enamorats es reconcilien. Aquest que escoltarem ara és el bonic vals que balla Sonilda.

I acabarem anant al començament de l'obra, en el moment en què tot el poble està ballant al carrer i en Franz veu per primer cop la vella desconeguda del balcó, amb una música que ja ens prepara pels embolics que vindran tot seguit. Escoltem aquesta esplèndida mazurca del primer acte que tanca el nostre programa.

0: Amics, aquest ha estat l'últim programa d'aquesta temporada del nostre espai A Punt de Solfa. Ens retrobem la temporada que ve, si us ve de gust, amb més música i més històries. Bon estiu i visca l'òpera!
1: Ara i aquí, d'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764.

0: Vinga, doncs ja comencem avui a la segona hora, comencem la tertúlia i saludem a les persones que ens acompanyen avui. Tenim a Carles Andreu al telèfon. Bon dia, Carles.
1: Bon dia, Jordi, bon dia a tothom.
0: Bon dia. Tenim a la Tere també al telèfon.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Tere. Sembla que estiguem escoltant un mar de música quan ens saludes.
2: Bueno, pues bon dia.
0: Bon
2: però
0: dia.
2: Això és una altra cosa.
0: Ah, això és una altra cosa. També tenim a la Montse de Diego per tindre algú de família amb mi. Ja som dos de Diegos aquí.
3: Bon
0: encara
3: dia.
0: Que no siguem família, però...
3: Pues igual.
0: Però ho firmarem.
3: El cognom ja
4: generalment me trobo que hi ha més López que un altre cognom.
0: Sí, sí. I no tenen per què ser família. I Antoni López, que també el tenim
4: bon dia,
0: aquí al costat. Vinga, doncs pues, primer anem a parlar de la pregunta treta de la màniga. La pregunta treta de la màniga, he vist una notícia aquest dematí que ha sorprès a propis i estranys, que és la regularització dels immigrants. Hi ha més d'un milió de sol·licitants d'aquesta regulació. Es pensava que amb mig milió ja seria prou, pues no. Tenim 1.300.000 persones que es volen regularitzar la seva situació. Això és bo. Això és bo perquè aquestes persones podran treballar i si treballen podran cotitzar. I el diner negre, encara que moltes persones els hi agradi molt el diner negre acaba creant misèria,
4: sí,
0: en un país. O sigui, i això hem de ser conscients i hem de tindre aquest pensament que ens acompanyi. Què en penseu de que tinguem un milió de persones que es vulguin regularitzar dintre l'estat espanyol? Comencem pel Carles. Carles, tu que estàs al meollo de geogràfic d'aquesta gent. Digue'm.
1: Sí, bueno, jo el que he llegit també, efectivament hi ha un augment inesperat, no? Més del que s'esperava. Però també l'edat és important, perquè l'edat de la gent que es vol regularitzar em sembla que està, no sé, entre els 20 i els 40 anys. Una cosa així, no?
0: És una edat productiva.
1: Sí. I el que hem dit també abans sobre aquest mateix tema, aquesta gent que es vol regularitzar és gent que de fet, està treballant aquí. I és d'aquí, encara que hagi vingut de fora, però bueno, ha vingut de fora però està aquí. I el que està aquí, amb el temps, acaba sent d'aquí.
0: Correcte. Però que és que ara estan treballant, però estan treballant amb negre.
1: Bueno, però, doncs, això és el que s'ha de posar a ordre, això, no?
0: Clar, aquesta gent cotitzarà.
1: I una cosa que a mi em sembla que és molt important i que diu molt, molt bé a favor d'un país, i és l'educació fiscal.
0: Exacte.
1: O sigui, hi ha d'haver una educació fiscal. Que en altres països d'Europa em sembla que sí que hi és.
0: Sí.
1: I això, ara, no sempre hi ha sigut, potser a poc a poc, ens hi anem acostumant i acceptem doncs, que això ha de ser així, no? O sigui, treballar amb negre, no. I és que a veure, ser de bona gent és això, no? A veure, el patriotisme, per mi, el verdader patriotisme és complir les lleis, respectar les persones i complir les lleis, incloent les lleis fiscals.
0: Clar, i si tu vols drets,
1: és el que puc dir.
0: Si tu vols drets, tindràs que tindre la contrapartida, que és cotitzar per aquests drets. Vinga.
1: Exacte.
0: Tere, què en penses de tot això?
2: Ai, jo vaig a ser de reu de la discòrdia. Aviam,

0: es volen legalitzar per treballar o es volen legalitzar per cobrar la paga? L'ajuda, perquè ells tenen ajudes que nosaltres, que hem nascut aquí, no tenim. I aquesta és la meva pregunta. O sigui, jo recordo fa molts anys que em vaig quedar sense feina, vaig anar a l'atur, em van dir que no, que ja s'havia acabat i que no tenia cap tipus d'ajuda. Que tenia dues solucions, o quedar-me embarassada, evidentment tenia 50 i pico d'anys, no era possible, o casar-me amb algú de fora, automàticament tindria la paga. I li dic a la noia, dic, això m'ho dius en sèrio? I em diu, sí. I això sempre se m'ha quedat al cap a mi. I hi ha moltíssima gent que el que vol és les ajudes. Bueno, aquesta és la meva opinió.
1: Bueno, però si es regularitzen, estaran més controlats i aquestes ajudes també els hi demanaran una contrapartida, m'imagino. Vinga.
0: No tinc ni idea.
1: Toni.
2: Bé, el que sí que està demostrat és que l'aportació de la immigració a les arques de l'Estat i allò que rep en compensació és un saldo positiu per l'Estat. És a dir, els immigrants estan creant més riquesa, molta més riquesa de la que estan devengant, de la que estan rebent. Els immigrants, si els hi donen la regularització, és molt millor, perquè així es podran exigir els seus drets, el seu salari mínim interprofessional, els 1.221, i cotitzar segons 1.221, no 700 o 800 euros per 12 hores i no cotitzar res. Per tant, és bo que regularitzin. I sí, tenen dret a les seves pagues, igual que té dret todo hijo de vecino. El que passa és que nosaltres partim de la base que ells, per exemple, ni la casa és propietat seva. Tu, en el moment que tens una casa en propietat o un pis en propietat, ja tens un...
3: Ja no tens ajudes.
2: Ja no tens ajudes, clar. Això té la seva lògica, perquè som molt més pobres que nosaltres.
1: Montse.
3: A veure, jo, a mi em sembla molt bé que s'hagi fet aquesta regularització. Precisament el que tu comentaves, Jordi, que es pensaven que serien unes 800.000 persones que s'haurien de regularitzar quan han sortit gent de per tot arreu, i al final s'està parlant d'un 1.300.000 persones. Molt bé. Està molt bé que hagin aflorat això perquè així es pugui regularitzar i al final sapiguem exactament quin tipus quina immigració tenim, si la tenim regularitzada o no la tenim regularitzada. A veure, el mite urbà de que els immigrants s'emporten totes les pagues i els d'aquí no ens emportem res, això és un mite que és mentida totalment. Perquè és un mite que és una mentida com una casa, perquè les ajudes es donen en base a les necessitats que pot tenir una persona. Si va haver-hi una temporada que potser sí que passava, que potser es donaven unes ajudes sense massa control, això ja ha passat a la història. Ara, un exemple que ben clar que te l'ha donat en Toni, és que si tu tens casa, hauràs de buscar un altre tipus d'ajuda per si ets invàlid o per si ets minusvàlid o qualsevol altra cosa perquè tinguis una ajuda, no? Però no, ells no tenen casa, no tenen res i tenen les ajudes que els hi pertoca, com les mateixes que puguem tenir nosaltres. En quant al tema de la regularització, es veu que hi ha bastants problemes amb el dels penals que tenen, si tenen penals en el seu país. En el seu país, això es veu que els hi costa molt d'arribar, perquè si són 800.000 que s'han regularitzat o 1.300.000 que s'hauran de regularitzar, de moment em sembla que són 60 o 70.000 només que tenen els papers de procedència, diguéssim, dels penals.
1: Per tallar, per acabar aquest tema, no per tallar, sinó per acabar aquest tema, i després anem amb el tema del dia de la tertúlia. França, per exemple, que és un país veí que tenim aquí al costat, França sempre ha tingut immigrants, sempre, sempre ha tingut immigrants, i el creixement de França, el creixement de França, i que França va estar participat a la Segona Guerra Mundial i després es va desenvolupar molt millor que Espanya. França sempre ha rebut immigrants de uns de les seves colònies, altres d'altres països.
3: Molts de les seves colònies,
1: sí,
3: molts
1: sí,
3: de les
1: sí,
3: seves
1: sí. Colònies, sí. Sí, sí, i tu viatjaves a França i veies orientals, veies de gent de raça africana, veies gent molt diversa i gent que d'alguna manera treballaven, sí, alguns creaven problemes perquè hi havia zones que eren conflictives, inclús dintre del mateix París, però gràcies a tindre molts immigrants, França ha pujat molt el nivell econòmic francès. Bé, tanquem aquest tema dels immigrants i bueno, ja veurem com s'ha resolt tot aquest assumpte. No sé si tenim un petit tall de publicitat, no? Damià, tenim alguna cosa? No. Vinga, pues anem directament al tema que ens ocupava avui. Hem tingut una entrevista a la primera hora amb la cooperativa La Baixa Tordera, que ens ha parlat de la pagesia i hem donat una mica de llum a lo que és la pagesia, i com que estem en un poble que es diu Tordera i que la pagesia és important, tant de pagesia, ramaderia, és important. Què en pensem d'això? La podrem salvar, la pagesia, aquí a Tordera? Carles,
4: sí.
1: Què n'opines de la pagesia? La necessitem o com la fem,
2: sí, sí.
1: O com la fem espectacular perquè no es desapareixi?
4: Bé, esteu fent una pregunta a un urbanita.
1: Sí, és que jo també sóc urbanita.
4: No? Bueno, urbanita, però que no sempre ho he sigut, urbanita.
2: Clar.
4: Perquè vaig viure a Tordera fa molts anys, no? Bueno, i era un... dels 11 anys fins als 16, no? És una etapa molt important a la vida de qualsevol. L'entrevista m'ha agradat molt. M'ha agradat molt l'entrevistador.
1: Gràcies.
4: I l'entrevistat.
1: Gràcies. Et cega l'amistat.
4: No,
1: vale,
4: no, però escolta, i m'ha fet molta il·lusió les motxetes del ganxet, perquè tot això ho recordo, no? Són la infantesa i tal. Sí, la meva mare també en comprava. No fa tant que vaig rebre un regal de motxetes del ganxet d'una família de Tordera, I recordo també que les motxetes del ganxet, en un programa de televisió que participava a Tordera, el va guanyar, em sembla...
2: El Gran Prix.
4: L'alcalde, el senyor Joan Carlos
2: sí.
4: García,
2: sí.
4: Va presentar les motxetes del ganxet com una senya d'identitat de Tordera, no?
2: Sí, sí.
4: I, bueno, i de la pagesia, doncs recordo... sí, recordo les cases de pagès que hi havia.
2: Ah, clar.
4: I molta gent era de Can, d'un lloc que deia aquest és de Can Tal, o de Cal Tal,
3: sí, sí.
4: No? A Can Caimel, a Can Codolà. En fi, tot això ho recordo, però són records, no? Records de quan era petit. I sí, esclar que hi ha d'haver relleu, no? I això s'ha de conservar. El tema del Mercosur, crec que de moment està suspès, a veure què decideixen els tribunals europeus, o sigui, vull dir, no està tancat del tot, no? I respecte als productes de proximitat, a mi més difícil, per lo que he dit, però de tant en tant, per exemple, la mel de l'Alcàrria, a mi me la regalen també, i disfruto d'aquestes coses, i els tolerants que ho podeu fer, ho heu de fer també.
1: A mi el que m'agrada de vegades quan agafes una poma que tingui gust de poma. I de vegades les de supermercat no ho tenen, o sigui que aquest és una mica el problema. Tere, què en penses? Hem de protegir la pagesia?
0: I tant que sí, i tant. El problema és que pobres treballen moltíssim i els hi paguen 4 duros i després ho venen car, vull dir, ells al final no guanyen gaire. Però a mi em sembla que sí, perquè és que és el que, dius tu. Depèn on compres supers i tal, no, és tot de fora. O sigui, com és possible que tot el que tenim aquí i tinguin que menjar fruita o verdura de fora, que no te gusta res?
1: Clar, aquest és el problema.
0: Que no entendré mai. O sigui, tenen que agafar els tomàquets d'aquí i vendre'ls a França i resulta que jo m'he de menjar que porten de Marroc. Aquí al·lucino.
1: No sé si...
0: Aquí a Tordera no tenim la sort de tindre aquest senyor que ha vingut, pues que ha anat a comprar ja, i alguna coseta més tenim, però poc més, eh?
1: No, tu no sé si has sentit l'entrevista. Que inclús jo li he dit, que aquesta fruita que comprem de vegades al supermercat, a més de que no té gust de res, de vegades és que caduca massa ràpid. És que se'ns caduca en 2 dies a la nevera, i m'ha donat una explicació bastant coherent de per què passa això, perquè és clar, es madura en condicions no naturals.
2: Clar.
3: Es madura a les neveres,
0: les agafen verdes i mentre les porten amb el camió maduren.
2: Si deies, Tere, que mentre les porten amb el camió es va madurant.
0: Clar, que les agafen verdes, sí, les porten amb el camió, amb, jo què sé, 60 hores de camió o 40, maduren, i tu quan les arribes a casa tenen bona pinta, però l'endemà ja estan negres.
2: Sí, això és veritat. Jo però, també... Sí, digues,
0: si l'agafes de l'hort, per dir d'alguna manera, jo me l'emportaré a casa i em durarà una setmana, estic segura.
2: Jo faria una crítica a l'administració comercial catalana, catalana, i com funciona, perquè per saber si el producte és nacional o no has de mirar el codi de barres. I això és molt complex, perquè jo no me recordo ara quin codi de barres és l'espanyol, el català, si és que hi ha espanyol i català, si és només espanyol, i llavors resulta que no saps d'on prové aquella verdura i aquella hortalissa. I nosaltres ens interessa comprar a quilòmetre zero, primer perquè contamina molt menys. Clar, que jo sé que anant al sindicat tindré producte d'aquí, que és l'avantatge que tenim, sí, si anem al sindicat. És clar, jo estic d'acord, totalment d'acord, amb la pagesia i que els béns dels pagesos ens costin fins i tot una mica més car, però tampoc haurien de costar molt més car si apretessin els cargols als intermediaris, que s'estan passant de la ratlla.
1: El còdic de barres, per il·lustrar una mica el tema, l'espanyol comença per 84.
2: 84. Ho tindré en compte.
1: És el còdic de barres.
2: Gràcies.
1: És sí, el còdic de barres espanyol. Em sembla que després els següents números et poden determinar si és català, si és asturià,
2: sí, però,
1: o el que
2: clar,
1: sigui.
2: Ja,
1: però
2: final...
1: hi ha un genèric espanyol, que és el 84.
2: El 84. Molt bé, doncs va bé saber-ho.
1: Els primers números. Acostumem-nos a mirar els còdics de barra i, escolta, la fruita que ens vengui...
2: És que, a més, compleix unes determinades condicions.
1: Sí, sí.
2: I si no les compleixen, llavors es sancionen al pagès.
1: Sí.
2: Per tant, si compleix aquelles condicions, és més bo per la salut.
1: Clar. Aquesta persona que ens ha visitat avui...
2: Sergi Massó.
1: Sergi Massó. A més de tindre estudis agrònoms, ser un tècnic depurat amb aquest sistema, també la seva família política m'ha explicat que també ve de pagesia. Sí. I és una persona que... està, clar, té la por de la generació. Jo li volia fer la pregunta en sisè lloc i em sembla que me l'ha contestat abans de que li fes, no?
3: El canvi generacional.
1: El canvi generacional, sí. I això li preocupa. I llavors jo com a marquertiniano buscava la forma de fer maco al ser pagès. Què hem de fer per fer maco la feina de pagès? Carles, em sembla que anaves a dir alguna cosa,
4: sí.
1: No?
4: Sí, volia dir una cosa. A veure, jo... és la meva experiència, no? Jo he conegut pagesos de Tordera. Els pagesos de Tordera, per exemple, el diumenge anaven a Cal Ros i jugaven a les cartes, també, no? Però també tenia companys de classe, d'estudis, que eren pagesos. Vivien a pagès, no al poble, i anaven a estudi. i he conegut, en fi, a pagesos i a fills de pagesos, però després a l'hora de preguntar què s'ha fet d'aquest senyor o d'aquest noi, diu, no, ja no, ara treballa a Barcelona, ara viu a tal lloc. Vull dir que jo no sé si ha passat o passa de pares a fills això de la pagesia, o s'ha perdut, no? I cases de pagès que hi eren, ara ja no hi són. Són empreses o són restaurants o el que sigui, no? I per aquí, això és el que volia dir, no? Pel relleu, perquè, esclar, si la pagesia s'ha de mantenir, doncs algú... hi ha d'haver algú que agafi aquest relleu, no?
1: Però és que una cosa que primer se li ha de treure això, a les zones urbanes, la paraula pagès és una paraula com pejorativa. I això no ha de ser.
2: No.
1: Perquè jo tenia uns companys d'escola, que una noia que es deia de cognom pagès. Clar, el bullying que ara diem
2: sí,
1: tant,
2: sí, sí.
1: Doncs en aquesta pobra noia de que es deia pagès de cognom, la tenien martiritzada.
2: Sí, sí.
1: O sigui, que no, que per què ha de ser una paraula dolenta si ens alimentem del que es produeix a pagès?
5: Ja.
1: No sé.
5: Uh-huh. A veure, bueno, jo...
1: Digues, Carles.
4: No, que i fora de Catalunya, aquí hi ha una paraula que és més pejorativa, que és la paraula paleto, no?
5: Paleto
4: és un home, un senyor de poble, que normalment és pagès, és llaurador, diguéssim.
1: Bueno,
4: no?
1: ja
4: a València, per exemple, no es parla de pagesos, es parla de llauradors.
1: I a Madrid, si ho vols més pejoratiu, los Isidros, els hi diuen a los paletos.
4: Sí, bueno, que són els Isidros, com tu vas dir molt bé, són aquells... Sí, la gent de poble que anava a Madrid sobretot a les festes de Sant Isidro.
1: Sí, però li deien els Isidros perquè Sant Isidro era labrador, no?
4: Sí, labrador, exacte.
1: I li diuen els Isidros.
4: I el paleto, un tio que té boina i tal, i no, pot ser un treballador de camp que treballa...
5: A veure, jo estic totalment d'acord i amb el que és la pagesia, perquè, a veure, sense els pagesos no podríem menjar.
1: No, clar.
5: Ens moriríem de gana o hauríem de menjar i comprar producte de fora que no és bo, no? Que no val res, que no sabem si ha passat els controls sanitaris, no sabem res. Però, de totes maneres, jo vull, com diuen, deixar una lança al favor de la pagesia, perquè pagès avui dia ha canviat moltíssim, s'ha industrialitzat moltíssim, té una quantitat de maquinària, uns tractors que caus de cul, que li serveixen per llaurar, li serveixen per collir, li serveixen per segar, vull dir, el pagès d'ara que tenim ara no és el pagès que estem parlant, que esteu parlant vosaltres d'abans, que li deien a una persona, aquest tio és un pagès, com un insult, no? Com un despreci.
4: Sí.
5: Ara avui dia els pagesos, hi ha pagesos que són riquíssims, eh? Vull dir, esclar que hi ha, sempre hi haurà en els pobles el petit pagès o el pagès que ja li va bé de la manera que li va i no vol avançar, però aquí a Tordera mateix ha desaparegut molts de pagesos.
2: Sí.
5: Però els pagesos que hi han, tenen, bueno, s'han reinventat però moltíssim, no?
4: No, segur.
1: Tere, que te veig molt callada. Què opines? Com faríem un guapo un pagès? Va. Perquè la nova generació s'hi dediqui.
0: Estava pensant que ara està molt de moda jugar trossets de terra i tindre tu el teu petit hort.
5: L'hortet.
2: Sí.
0: Sí, això està molt de moda. Hi ha un munt de llocs que te donen, doncs, no sé, 5 metres, 10 metres quadrats. No, segurament no ho dic bé, no? Però depèn del que tu vulguis pagar. I tu ho allegues i el cuides i t'ho portes cap a casa. I això és una cosa, vamos, que és estupenda. Sí. Perquè te l'emportes a casa teva.
5: Aquí a Tordera també existien aquests hortets. I ho gestionava la humana, aquests
0: Sí.
3: Aquests, és que, aquests contenidors que hi poses la roba, sí, que vella, i però que és la humana va anar malament i ho va deixar de gestionar i ara ja no tenim hortets.
1: Bueno, la humana un altre dia en parlarem de la humana.
2: Sí.
3: No em vull pas parlar de la humana, jo he dit que ho gestionava la humana.
1: Ja. Però jo vaig conèixer una mica a fons la humana. Bé, el tema de promocionar la pagesia, jo he dit quatre coses que primer s'han de guanyar la vida.
2: Però una cosa, m'agradaria introduir en el debat o en la tertúlia el concepte de sobirania alimentària. És que podem tenir un daltabaix com una pandèmia, encara que alguns diuen que era mentida, però imagina't que ve una altra pandèmia i que s'allarga en el temps. No tenir sobirania alimentària, dependre, com sembla que volem dependre, dels països del sud d'Amèrica o de la globalització, ens fa tenir greus problemes després a l'hora de menjar.
1: Sí.
2: Per exemple, les mascaretes, tots aquests casos de corrupció de mascaretes és perquè aquí no hi havia cap productora de mascaretes. Les anaven a buscar fora. O sigui, hem deixat tota la industrialització i tot el primer sector en mans del tercer món i en mans de Sud-amèrica, que jo no soc racista ni molt menys, però que penso que nosaltres hem de tenir sobirania alimentària, si no malament.
1: Mira, hi ha un cas molt il·lustratiu d'això. Els oligarques russos,
2: sí,
1: es van fer milionaris quan va caure la Unió Soviètica, perquè els trens amb aliments que anaven a Moscou, que és el principal lloc perquè
2: té
1: 10 milions d'habitants,
2: que
1: quan s'entén, van quedar tots saturats. I aquests trens es van quedar quatre capitostes mafiosos que es van fer milionaris amb aquests trens d'aliments que era el que necessitava Moscou. I se van apoderar d'aquests trens d'aliments i era això, perquè Moscou es va quedar sense aliment.
2: Els tenien agafats pel que no sona.
1: Clar. Els tenien agafats aquí. I això has fet bé introduir aquest tema perquè és tan important com això, i això ja ha passat. O sigui, i com que les històries es poden repetir, això va passar a Rússia.
2: Quan. Jo estic en contra de no tenir sobirania alimentària. Hem de tenir sobirania alimentària. Que després podem portar productes que no són d'aquí per ampliar l'oferta, doncs molt millor, però si ja tenim una oferta variada i una oferta que compleix la demanda, tot l'altre serà un afegitó.
1: I que, a més, jo m'he anat a Rússia, però després de la Guerra Espanyola
2: hi
1: havia l'estraperlo, que la gent del camp portava coses amagades perquè hi havia uns guardes que eren els burots d'entrada a Barcelona, perquè Barcelona, esclar, no produïa res d'aliment. I ja hi som. O sigui, el camp ho va salvar, l'aliment, amb l'estraperlo.
2: Quan en Xavi Serra i jo vam fer el primer treball sobre la Guerra Civil que va haver-hi aquí a Tordera, perquè un cop vam començar a investigar ja vam saber perquè no s'havia fet cap fins al segle XXI, i és que va ser molt dura. Molt dura i molt complicada, sí. Doncs una de les coses que ens deien és que la gent de pagès no va passar fam.
1: Tampoc
2: se va engreixar, però no va passar fam. I pobres de la gent del centre del poble, que ho van passar-ho molt malament. Van passar gana de debò.
1: Clar, el pagès, mal que bé...
2: Que diu que amagaven les collites, perquè hi havia amb això
3: requisaven,
2: i cadascú tenia el seu truc per evitar, per guardar el mínim per sostenir-se.
1: No, el pagès sempre... A més, sempre ha demostrat una solidaritat. Hi ha una pel·lícula, jo me'n vaig molt al cinema amb moltes coses, perquè també és il·lustratiu, una pel·lícula que es diu El secreto de Santa Victoria, que amaguen el vi, els hi amaguen perquè els alemans no els hi fotin. La pel·lícula aquesta es veu com amagaven perquè era famós el vermut d'aquest poble, i els alemans ho sabien i no trobaven només que quatre ampolles de vi perquè tot el poble de Santa Vitòria
2: s'havia conxoixat.
1: S'havia conxabat per amagar-lo amb unes caves que tenien.
3: Jo el que m'agradaria és arribar a que es pogués controlar el preu de la fruita i la verdura. Perquè, és clar, quilòmetre zero, hem de consumir producte de casa, però el cert és que és molt més car.
2: Sí, però una mica, que sigui una mica més car no és problema, sigui molt més car.
1: Aquesta és molt més car
2: per culpa dels intermediaris.
1: Aquesta pregunta li he fet aquest dematí, sí. I sobre el tema de preu, i ell m'ha dit que, clar, se salten molts intermediaris.
2: Clar.
3: Nosaltres perquè tenim la sort de que tenim aquí un sindicat de pagesos que compren la producció i llavors el preu és competitiu, però vas amb els segons quins llocs i per un producte quilòmetre zero que està al camp, tens el camp al costat i tu si vols vas a buscar-te l'enciam en el camp, doncs és caríssim. Llavors jo trobo que és difícil que la gent que té un poder adquisitiu normal o tirant a baix, no caigui en la tentació de comprar les coses molt més barates de lo que és el quilòmetre zero.
1: I això
3: és una de les coses que s'haurien de mirar de controlar, perquè el que no pot ser és de que un producte al Marroc o de l'Argentina o d'allà on sigui la meitat o més de la meitat més barat que un producte quilòmetre zero. Això no hauria de ser, perquè és una manera, nosaltres parlem de protegir lo nostre, però d'aquesta manera és difícil protegir-ho.
1: Però Montse, de vegades perquè no fem els números bé, perquè una de les coses que hem parlat aquest dematí era de que aquesta fruita que comprem al supermercat se'ns fa malbé de seguida.
3: Perquè està madurada en frigorífics.
1: Però l'hem pagada, eh?
3: Sí.
1: Barata,
3: és
1: molt
3: pagada. Maca, és molt maca de vista.
1: I l'estem llançant.
2: Sí.
1: I l'estem llançant. Perquè
3: bueno,
1: sí.
3: Però tot això és una cosa que, com que és menjar i és supervivència, és per viure, és una cosa que això no podem deixar-ho, perquè és la nostra sostén, és la nostra alimentació, no? Doncs s'hauria de mirar de controlar, com s'han arribat a controlar preus d'altres coses, no? El preu de la benzina, el preu de moltes coses s'han controlat, no? Doncs això per què no es podria controlar? I amb això estic amb lo de la sobirania alimentícia, que si hi ha una sobirania alimentícia hi ha un control de preus també.
2: Clar.
1: I sobretot bueno, amb l'alimentació bàsica l'IVA és reduït també.
3: Sí,
1: però tindria que ser encara més reduït.
3: Sí, però l'IVA el redueixen quan hi ha un temps de crisi, quan ja ha passat alguna cosa, i al cap de 4 dies ja el tornen a posar. Vull dir, és com la llum, no? La llum, una cosa de primera necessitat, perquè has de pagar un 21% d'IVA. O l'aigua, o coses de primera, el menjar, això que estem parlant, no? Per què hem de pagar aquesta exageració d'IVA?
1: Tere, la teva opinió, que com que no et veiem, potser te saltem.
0: No, és veritat, vull dir, el pobre pagès cobra cèntims i nosaltres acabem pagant 3-4 euros per un quilo d'algú o més, i el pobre pagès en realitat li han pagat cèntims. I tots els que estan al mig són els que es van embutxacant tots els diners. Clar, si fos més directa, pues, igual el pagès cobraria més. O sigui, jo crec que deixen de fer-ho perquè tenen moltíssima feina, o sigui, és molta feina, perquè després te paguin, jo què sé, 2 cèntims per un quilo de patates.
3: És un animalat, això.
0: Clar, però és que és així, és tal qual. I aquí ve, pues, no sé, no té res a veure amb l'oferta i la demanda, té a veure en que hi ha
3: tots aquests aprofitats.
0: Exacte, els aprofitats entre mi, que són els que cobren una barbaritat. O sigui, aquestes coses jo no les he entès mai.
3: Ja, però això és el que diem, que hi ha certes coses que són molt sensibles, com per exemple el menjar, que haurien d'estar més regulats, no hi hauria d'haver-hi aquest, perquè les grans superfícies s'estan forrant.
2: Sí.
3: S'estan forrant i és amb això que s'estan forrant.
1: Inclús hi ha personatges...
3: I això no hauria d'estar permès.
1: Hi ha personatges pitjor que la gran superfície, que és aquell intermediari que jo una vegada parlava amb un que deia, no, no, si jo guanyo calés amb un camió que ni el veig ni sé on està.
3: Sí,
2: clar.
1: O sigui, però què tenia que veure amb aquest camió? Pues és el que guanyava calés perquè aquest camió viatjava de Marroc.
3: Bueno, ell era l'intermediari, segurament cobrava alguna comissió i ja està, no?
1: Cobraven comissions per coses que no s'ho mereixen.
3: No. Això és com al principi quan es van crear les ETTs, que eren les empreses de treball temporal, sí. No? Que hi va haver gent que es va fer milionària amb el donar feina o no donar feina a les persones, no?
2: Vull dir, sí, perquè el
3: fins
2: truc...
3: Fins que es va regular.
2: El truc estava en que al principi el que treballador d'ETT cobrava menys que el treballador normal.
3: Sí, sí.
2: I llavors, amb aquest joc, havien jugat i havien guanyat molts diners, sí.
3: Sí,
1: perquè
3: sí.
1: A l'empresa al final li costava el mateix. El que passa que cobrava una comissió...
2: Ja, però se treia el problema de quan l'havia de comiadar.
3: Però aquestes coses tan sensibles s'han de regular, s'han de... A veure, no és que haguem d'estar en un món comunista, no?
2: Bueno, no.
3: Però aquestes coses que són sensibles, que són la nostra alimentació, que són la nostra llum, la nostra aigua, tot això no pot ser que es faci el que es vulgui amb els preus. Hi ha d'haver-hi un control en els preus.
2: És que la famosa llei invisible de l'oferta i la demanda, com que diu que és una mà invisible que deia l'Adam Smith, això és mentira. És mentira.
4: Sí.
1: Aquí juga l'especulació.
2: Sí, sí.
1: Clar, és que juga l'especulació.
2: Sí, sí, sí. Juga l'especulació, juga que el mercat no és perfecte, de competència perfecta, que se'n diu, sinó que és un mercat oligopolístic, que hi ha una oligarquia que domina el mercat.
3: I ha arribat un moment que cada vegada és pitjor, no? Ara ho hem vist amb els expresidents,
2: sí,
3: que tenen una informació privilegiada i poden especular amb aquesta informació privilegiada.
2: Hi ha un escàndol als Estats Units perquè diuen que quan Trump surt a dir que la guerra s'ha acabat, etc, etc, els seus fills ja han comprat accions, sí, esperant que torni a pujar.
3: Això també passava aquí a Tordera, també va passar amb un ajuntament, no diré el color, que quan es feia el pla general, molts regidors ja sabien on havien d'anar a comprar el terreny,
2: clar,
3: perquè ja sabien que en allà es pagaria al cap d'un temps, es pagaria molt més car de lo que valia ara.
1: Sí,
3: això...
1: ara, per exemple, ara aquests darrers temps, els que han jugat amb el tema del petroli,
2: sí,
1: ara, ara em sembla que el barril està a $75 i ha estat a $110.
2: Clar.
1: O sigui, la gent que ha jugat amb això...
2: Que té informació és... privilegiada, clar, aquests...
3: Però és que ha arribat un moment que hasta amb això hem volgut especular i hem volgut fer diners. Amb una informació privilegiada, que perquè tu has sigut president del govern i no tothom té aquesta informació, llavors l'has utilitzat per fer diners. Bueno, hi ha arribat un punt que ja està,
2: clar,
3: bé.
2: Clar, és que molts el que lluiten és per tenir l'agenda que té Zapatero, l'agenda que té Aznar, l'agenda que té de telèfons, de contactes, etc, etc, etc.
3: Tu vols fer això, vés a quedar al puesto perquè enllà te'n sortiràs.
1: No es tracta de saber molt, sinó de tindre el telèfon o del que en sap.
2: Sí, exacte.
3: Contacte.
1: I fins aquí tanquem la barraqueta avui. I gràcies, Carles. Gràcies, Tere.
6: No, un moment, només volia dir una cosa.
1: Digue'm, Carles.
6: És una pel·lícula que cal veure, és Alcarràs.
3: Sí. És molt bona, molt bona.
2: Sí, sí.
1: Sí. Jo tenia un company que era d'Alcarràs.
3: I ell tenia família, Alcarràs.
1: Vinga, pues, gràcies.
2: Bon dia a tothom.
1: Per la vostra participació.
0: Adéu, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
6: Bon dia a tothom.
1: Montse, bon dia.
3: Bon dia.
7: Bon dia.
8: Tordera. Serveis informatius.
7: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica. Els treballs inclouen nou aïllament tèrmic, lavabos nous i pintura, amb l'objectiu d'incrementar el confort dels usuaris i avançar cap a un centre més sostenible. S'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal presentada per Esquerra Republicana i En Comú Podem. Va comptar amb el suport de la resta de partits, menys a Vox. Escoltem dos dels ponents, Marta Paset i Salvador Giral.
8: Que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys.
9: Perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta.
7: Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen més de 100 persones inscrites que aprendran aquesta dansa dos dies a la setmana. Ens en parlava la coordinadora i monitora Mireia Pla.
10: Fem això, curset, com cada any. Fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, són uns quants dies que podem practicar per després a la cluenda, a la festa major, doncs, poder ensenyar tot allò que han après.
7: S'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat L'Altre Claver. El festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol. Josep Navarro és director del teatre.
11: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
7: La 11a gala de l'esport urderenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Elena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes, respectivament. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
12: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més insegur, i bona prova d'això són els núvols que podem veure i que continuaran al llarg del dia d'avui. Aquí a la costa, malauradament, no s'esperen precipitacions ni avui ni els pròxims dies. Sí que hi haurà alguns xàfecs i tempestes cap a l'àrea del Montseny, on també convé molt que plogui perquè els boscos estan realment molt i molt eixuts. D'entrada, amb unes temperatures que avui baixen, tot i que aquesta passanit les mínimes s'han mantingut francament molt altes. Esperem que les temperatures diurnes puguin baixar avui. De cara a demà també baixarien les temperatures nocturnes, amb unes màximes que es mantindran semblants a les d'avui. Tant avui com demà hi haurà núvols, fins i tot molts núvols aquesta tarda, però de precipitacions, com ja hem dit, no n'esperem aquí a la costa.
7: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
13: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
14: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
15: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
17: No, primer has de fer la digestió.
16: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses, i ara no m'ho deixes aprofitar.
17: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
18: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
19: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

L'espai dedicat a la música de concert i ball, ball i concert, en aquestes ja 20 temporades en antena. Donem, doncs, la benvinguda més cordial a tots els que ens acompanyeu i els que us aneu incorporant al nostre programa. Amics i amigues, gràcies per la confiança. Primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert, amb les formacions de casa nostra. I tancarem el nostre espai amb la salutació i dedicatòria que podeu fer ja a l'acabar el nostre espai d'avui. I us acompanyarà una setmana més, una temporada més, aquí en antena, el vostre amic i company, en Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: 20 anys amb antena, amb la música dels nostres músics i cantants. Estàs escoltant Ball Matinal, viatjant per les emissores de la FM. Des de la nostra emissora municipal. I per tot Catalunya. Doncs així nosaltres us desitgem a tots i totes un feliç 2026 amb molta salut i molta pau. Obrim ja aquest temps de concert.

Benvinguts al concert de la Principal de la Bisbal, la Cobla Orquestra Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un concert que ret homenatge a les grans orquestres de la història de la música, des de les orquestres clàssiques vieneses de finals del segle XIX fins a les formacions que acompanyen els musicals, tot passant per les big bands americanes i les veus que han marcat una època. Senyores i senyors, donem pas a l'orquestra La Principal de la Bisbal, dirigida pel mestre Francesc Cassú i Jordi.

Fantàstica la interpretació dels músics instrumentistes, com dèiem, de la principal de la Bisbal. I hem escoltat, com dèiem, en aquest inici del 2026, aquesta peça que porta com a nom Caminant per al nou any. Ho hem fet amb aquesta cada a la música del vals, que ens dona, com dèiem, obertura al nostre concert d'avui.

I en aquesta hora de ràdio, com sempre, compartint aquestes belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país. Això és Ball Matinal. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona, a un amor oblidat, al nostre amor de la nostra vida. Deixem-nos doncs portar per la màgia de la música.

Doncs sí, encaminant aquests inicis de l'any 2026, i ho farem ara canviant d'estil, canviant de música, amb una formació després de la música de la principal. Ara ens arriba la música d'un trio que ens arriben, com dèiem, des del Berguedà. Són els Café Trio, que ja els tenim a punt a l'escenari per interpretar aquesta bonica peça dedicada a la música de concert. Amb ells els deixem amb la interpretació d'aquesta bonica manera que porta com a nom El Llop de Mar.

I tancarem ja aquesta primera part dedicada a la música de concert en aquest brillant Jazz Parem 2026 i ho farem amb la música de la Salvatana. Versionant en català tot un clàssic de la música, aquest ben recordat, La La La. El deixem amb les seves veus i els seus músics.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Després d'aquesta primera part dedicada a la música de concert, arriben ja els nostres ballables. Avui, per començar, ho fem a ritme de pas doble. Amb la formació que ens arriben des del Berguedà. Amb Pep i Maria José. Amb ells comencem amb aquest pas doble que porta el nom de Mesonera d'Aragón.

hem posat aquest folk swing a càrrec de la formació que ens arriben dels germans Prunell, des de Girona. La música de la formació Set Sons. Keep on smiling.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Seguim envoltats de la bona música i ara hi posem llum i color a ritme de cúmbia en aquest matí i ho fem amb la música del gran Pere Rico. Que ens arriba des de les comarques de la Catalunya Central. Amb aquesta cúmbia que diu així, procuro olvidarte. Una d'aquelles cúmbies que funcionen molt i molt bé entre els balladors i balladores de la comarca. Ens acompanya a guanyar-la en línia o en parella. Som-hi!

Amics i amigues de Ball Matinal, aquesta és la música que ens fa rejuvenir. Aquesta passió per la música i per la ràdio, que ens manté sempre ben joves i ben atents. A mi m'agradaria que em truquessis, si no ho has fet mai, i ens diguessis des del punt on ens escoltes. Així ampliem també el nostre club d'amics i amigues que escolten el nostre programa d'avui. I si vols arrodonir la nostra selecció musical, abans d'acabar el nostre programa, farem una salutació extensiva també a les persones que més estimes i nosaltres t'hi posem una música.

I de la música que ens arribava del gran Pere Rico des de Cardona, des del Bages, anem a seguir ara amb la música de la Salvatana. Ara hi posem la música d'una batxata. Ja tenim els cantants tots a punt, també els músics, per interpretar aquesta bonica batxata amb tot un estàndard de la música ben recordada i que comença així. Aquest Be My Baby.

0: La música de la Salvatana, i hem posat una batxada i hem recordat aquesta bonica peça també en anglès i també recordant aquesta bonica versió del Tu seràs mi baby.
1: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
0: I posem ara un foc al costat d'una formació que ens arriben des de la Garrotxa. El duet Blue Moon, amb en Pere i l'Encarni. I aquest tema que diu així, Simbai.

0: nostres formacions a Ball Matinal.
1: La primera part del nostre concert hem escoltat avui la música de la principal de la Bisbal i ara també a la part del ball anem a escoltar aquesta bonica selecció. Arima de la música de grans clàssics de tots els temps amb els cantants i músics de la principal de la Bisbal. Ja els tenim a l'escenari.

I hem posat dues peces de la principal en el nostre show de Gables. Hem començat amb aquest My Way i acabem aquest Maki el Navaja amb la música dels nostres músics.

un d'aquests fantàstics finals llargs de les orquestres de ball, amb els aplaudiments de fons. I ara seguim. I ho farem recordant un bonic vals que ens arriba ara des de Solsona, amb la música del Marc Anglarell. Un original de gran Tom Jones, aquest Delilah.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: És el moment ara de dedicar al programa de la setmana. Amb una petició que ens ha fet arribar des del Ripollès, la Paquita Soy, que vol dedicar a en Simó de Llanars, uns ja fidels oients des d'aquestes 20 temporades de Ball Matinal, un tema del duo Dinàmico. Anem escoltant aquesta versió en català de l'any 1965, que ens havien demanat en aquest ja inici d'aquest 2026, i anem a recordar aquell tema que diu així: Ai, aquells ulls tan negres, per la Paquita i per en Simó.

0: Se'n va la música del Duo Dinàmic. Hem escoltat aquesta bonica versió en català i hem recordat aquest bonic tema que ens demanava la Paquita des de la comarca del Ripollès per all Simó de Llanars. Hem escoltat aquest tema d'aquests llussans negres que ens portaven el Duo Dinàmic i ens recordava que els hem passat una estona molt agradable amb la nostra companyia. Amics, gràcies per la confiança i seguim des de Vall Matinal.
1: Vall Matinal és la festa.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
3: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
4: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
5: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
4: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
1: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
4: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
1: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
4: El Teatre GREC de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
1: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga masculina. Anna Freixa.
6: Va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
1: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere que està venint amb bon temps una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
8: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
9: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
8: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
1: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
4: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
10: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
4: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situa en el 3,2%.
4: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
0: Notícies en xarxa.
1: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
4: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
1: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en la emergència.
4: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
11: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
1: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
12: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
13: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
4: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
14: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
15: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
16: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
14: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
1: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'anuari de l'educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'anuari.
18: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
17: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
1: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
21: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
20: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
4: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
0: Notícies en xarxa.
1: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
22: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
23: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
24: Aquests pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
22: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
4: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
1: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
4: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
1: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
4: El GREC també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arqué. La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
2: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
4: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el GREC. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre GREC el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
1: I a una de les propostes d'aquest GREC, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes amb persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
3: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival GREC que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
1: Encara a Barcelona, la capital catalana esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250

0: de convencions internacional amb les ponències principals, el disseny hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
2: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
3: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant. Hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat. Hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
4: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
2: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27 en el darrer quart, va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
5: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
2: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyà-Nigó campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
6: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro y quizá no sea el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint y creo que he tenido la paciencia de esperar y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
2: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
1: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
11: Salut activa. perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la

0: participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La fisioteràpia a l'odontologia.
2: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
0: Salut activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema i, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
7: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
6: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
8: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
9: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: At the moment, it has all become a bit much for you.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes dels carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis que té prorrogar aquestes ajudes.
3: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
2: El Consell de Ministres, per cert, també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona, recordem, arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ara fa només 15 dies, han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: Per cert, que la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible, i és que la meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els propaguen màquines de sega. Avui que el govern veneçolà ha elevat a 1.450 la xifra de morts pel poble al terratrèmol, 17 d'ells són espanyoles. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. I alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual al desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'ha detingut 23 persones. L'operatiu anava de la següent manera: captaven les dones dels països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien aquí a deutes abusius i unes condicions infrahumanes.
1: Notícies en xarxa.
5: És a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 29 de juny de 2026. L'Hospital de Calella permet les visites de les mascotes als pacients a pal·liatiu. Sergi Ferrer.
1: Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's.
0: El FEM Palafolls tanca la 6a edició amb un balanç molt positiu. Jordi Pratsavalls.
2: Sí, consolidant així la seva exitosa barreja de moda i música, introduint enguany el nou format de vespreig, el diumenge, per potenciar l'espai del Village i la proximitat.
0: 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La policia a l'escola l'any passat, Ona Malgrat.
3: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència.
0: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'Altre Claver, Jordi Duran.
4: El Teatre Claver presenta una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música i dansa i enguany amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals.
0: I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat Martí Capçada.
5: L'exposició instal·lada a Can Caral es podrà visitar fins al 31 d'agost i permetrà descobrir una selecció d'obres marcades per la força del color, l'expressivitat i la personalitat artística d'Eduard Arranz Bravo.

0: Bona tarda. L'Hospital de Calella permet les visites a les mascotes als pacients a pal·liatiu. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cúries pal·liatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva l'ha impulsat partint d'una idea senzilla, però amb un gran impacte emocional, que el contacte amb una mascota pot aportar tranquil·litat, benestar i una sensació de normalitat en un moment de gran vulnerabilitat. Així ho explica el director d'Atenció Intermèdia de la Corporació, Jordi Valls.
2: Els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per les persones i és un bon moment, doncs, per facilitar aquest encaix, aquest contacte, doncs, que dona molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació.
1: Per fer possible aquestes visites, la corporació ha elaborat un protocol específic amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona i Girona. L'objectiu és que el retrobament entre pacient i mascota es desenvolupi en un entorn íntim, tranquil i segur, garantint també les condicions higièniques i sanitàries per a la resta de pacients i els professionals del centre. Per participar en el programa, els gossos han de tenir les vacunes al dia, disposar d'un certificat veterinari vigent i presentar un bon estat de salut i higiene. Durant la visita, que s'ha d'autoritzar prèviament per l'equip assistencial, l'animal porta un mocador blau identificatiu amb el nom del projecte, Cors amb Potes. La iniciativa ja està en funcionament als hospitals de Calella i Blanes i la voluntat de la corporació és estendre-la progressivament a altres centres d'atenció intermèdia, com l'Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes i l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. L'objectiu és continuar incorporant l'acompanyament emocional com una part essencial de l'atenció a les persones.
0: Gràcies. I el 28J a Mataró es converteix en una marxa de rebuig a l'agressió a un menor al barri de Vistalegre. Martí Capçada.
3: Així és, Gemma. A Mataró ahir la commemoració del 28J es fixava molt i molt en l'agressió presumptament homofòbica que va patir un menor d'edat al barri de Vistalegre la nit del 20 al 21 de juny després de les festes de barri. Segons informava TV Mataró, es va fer una marxa de rebuig a l'agressió i de suport al jove que va sortir justament des de l'indret on va ser comesa, a la Ronda Sant Olegrer, i va anar fins davant de l'Ajuntament on es va llegir un manifest. Hi van participar, segons aquest mitjà, unes 200 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat, David Bote, que va assegurar que el consistori està fent el seguiment del cas perquè no quedi en l'oblit. El president de l'Associació de Veïns del barri de Vistalegre, Antonio Castillo, que també hi era, va explicar que han animat el jove a tornar a sortir al carrer més fort que mai. Recordem que, segons ha denunciat la família i segons testimonis presencials de la víctima de 16 anys, va patir l'atac d'un grup de 10 joves que abans d'agredir-lo li havien dirigit crits i insults basats en la seva orientació sexual.
0: I operatiu del Pla Campai de Mossos contra la multireincidència a la zona d'oci de Calella. Sergi.
1: El Pla Campai, la nova estratègia impulsada pels Mossos d'Esquadra per combatre la multireincidència i reforçar la percepció de seguretat ciutadana, s'ha desplegat aquest cap de setmana a Calella amb un operatiu conjunt a la zona d'oci. Es tracta d'un dispositiu que combina actuacions preventives i d'inspecció amb l'objectiu de reduir les oportunitats dels delinqüents habituals i garantir el compliment de la normativa als espais amb gran afluència de persones. En aquest cas, va comptar amb la participació d'agents de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Pineda de Mar, efectius de la Brimo i agents de la policia local. Durant l'operatiu es van inspeccionar diversos establiments públics i es van identificar un total de 67 persones. El balanç de l'actuació deixa 6 denúncies per tinença de drogues, 2 més per tinença d'armes i una persona investigada per un delicte de tinença il·lícita d'una arma prohibida, concretament una defensa elèctrica. A més, es van tramitar 3 denúncies administratives, una per incompliment de la normativa de protecció de dades, una altra per irregularitats relacionades amb l'activitat d'un bar musical i una tercera en matèria de joc. No es va practicar cap detenció. Segons ha informat l'Ajuntament de Calella, el dispositiu es va desenvolupar amb normalitat i sense incidències destacables. El consistori subratlla que la coordinació entre els diferents cossos policials forma part de l'estratègia de reforç de la seguretat i de la convivència a la ciutat.
0: Gràcies, Sergi, i èxit absolut de les noves apostes a la Festa del Comerç a Premià i també amb una gran resposta dels premianencs. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Satisfacció, com deies, plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans, que aquest cop per primera vegada aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, que també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
5: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda nit de divendres i la tarda nit de dissabte. Molta afluència de públic. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit finalment doncs, que es pogués fer amb restauració 100% del poble i en aquest sentit això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs, tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar, també molta afluència de la públic i el mateix mercat doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs, crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan i en general doncs, veient l'experiència d'aquest any ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
4: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, doncs va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal en motiu del seu 40è aniversari.
0: I encara seguim amb tu, Jordi, perquè el FEM Palafolls ha tancat la sisena edició amb un balanç molt positiu.
4: Sí, el festival FEM Palafolls va baixar ahir al vespre al taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortida a la temporada d'estiu al municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com a la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat en els darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat a la jornada del diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'espai principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vesprets que permetia interactuar amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament en fan una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Fora Stocks van omplir els espais previstos, igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de Palafolls.
6: Tots els actes han estat molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament és excel·lent i sí, sempre hi ha coses per millorar i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
4: El FEM Palafolls va néixer l'any 2021 com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. Sis edicions després, s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu a Palafolls.
0: Gràcies, Jordi. 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La Policia a l'Escola l'any passat, on a Malgrat
7: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència. El projecte, liderat per la caporal Amàlia, treballa amb alumnes d'infantil, primària i secundària. En el cas dels més petits, s'apropa a la figura del policia i les seves tasques diàries. A cinquè de primària, el programa se centra en la circulació amb bicicleta i patinet. Pel que fa a quart d'ESO, es treballa les normes de circulació i els requisits per conduir patinets elèctrics. A més, l'alumnat participa en una xerrada de sensibilització amb una persona afectada per un accident de trànsit en col·laboració amb l'Institut Gutmann de Barcelona. En total, han passat pel programa 263 alumnes d'infantil, 251 de primària i 315 de secundària del centre Chanel, Fungiadosa, Maria Cubí, Montserrat i Vedruna, així com també de l'Institut Ramon Turró i d'Arder.
0: Canviant de qüestions, arrenca la 49a edició del curset de sardanes a Tordera. Jordi Duran, bona tarda.
8: Doncs sí, Gemma, el curset de sardanes de la nostra dansa ja ho té tot enllestit pel seu inici aquest dimarts, sumant més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors. Tot i que el termini telemàtic ja s'ha tancat, l'organització recorda que els interessats encara es poden apuntar presencialment durant les dues primeres setmanes del curs a la plaça de l'Església, coincidint amb l'horari d'assajos el dimarts de 7:45 a 8:45 del vespre i els divendres de 9:45 a 10:45 de la nit. L'objectiu d'aquest procés d'aprenentatge és mantenir viva la dansa popular catalana i fomentar la cultura i tradició del país, ensenyant de manera educativa i lúdica als més petits i explicar la importància de la dansa als adults. Mireia Pla, coordinadora i monitora del curset, explica quins reptes i mètodes segueix l'entitat per aconseguir-ho.
9: És a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són, doncs, més grans, però sí que intentem una mica, doncs, compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar, doncs, sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica, doncs, de barrejar una mica tot plegat.
8: I el repte final dels alumnes, a banda de treballar la tècnica, és preparar una sardana per poder representar el dia de la cloenda, el dia 25 d'agost, a les 7 de la tarda, en plena festa major de Tordera, a la plaça de l'Ajuntament.
0: Gràcies. Més temes. En marxa de nou l'Observatori Ciutadà de Papallones a Malgrat. Ona a Malgrat.
7: L'Ajuntament engega per tercer any consecutiu l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes UBMS de Malgrat. Per això fa una crida a la ciutadania a fer-se voluntaris que observin i identifiquin papallones al Parc Francesc Macià. L'Ajuntament farà una reunió informativa demà dimarts a les 8 del vespre al Molí de la Sal per explicar el funcionament del projecte i com es pot ser voluntari. Les persones interessades, de fet, han d'enviar un correu a mediambient@aj.malgrat.cat per confirmar assistència. Les observacions es faran cada dimarts a les 10 del matí al Parc Francesc Macià. Com dèiem, Malgrat forma part des de 2024 de la xarxa col·laborativa de voluntaris de l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes, de la qual formen part les ciutats de Barcelona i Madrid. L'Observatori Ciutadà de Papallones és possible gràcies a la tasca que fan una vintena de voluntaris i d'alumnat de totes les escoles de primària del poble. L'any 2024 es van identificar 505 papallones al Parc Francesc Macià. L'espècie més observada va ser la Pieris rapae, vista 118 cops entre els mesos d'abril i octubre, com dèiem, al Parc Francesc Macià.
0: Seguim avançant. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats esgotades. Jordi Pratsavalls.
4: Sí, com deia Gemma, l'Escola de Música i Dansa de Palafolls tanca per vacances, però ja té a punt un nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció el passat 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta instrumental sense vacants. Segons fons del director de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, David Martínez, la les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i compten amb llista d'espera per al curs que ve. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització adreçada als més petits.
10: A l'apartat de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve, amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, sí que hi ha places, i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
4: Tot i l'alta ocupació, aquells interessats en formar part del centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se de classes col·lectives, continuen obertes les noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matriculació oberta a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'últim hora de persones que finalment no formalitzin la inscripció, tot i que es preveu difícil l'accés a les disciplines amb llista d'espera. Així mateix, l'escola mantindrà també la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs de l'any escolar.
0: Canviem de tema i parlem ara de política. Esquerra i Som-hi concorreran junts a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
3: Doncs sí, Gemma, Esquerra Republicana de Catalunya i la plataforma municipalista Som-hi han anunciat que concorreran conjuntament a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt sota la candidatura anomenada Som-hi Compromís amb Sant Vicenç. En un comunicat, Esquerra explica que els resultats de les eleccions passades van evidenciar, segons la formació, que la fragmentació de l'espai independentista i catalanista va dificultar la seva representació al consistori i va afavorir l'actual al govern municipal. Per aquest motiu asseguren que han mantingut converses amb diferents forces polítiques per explorar una candidatura compartida. Finalment, Esquerra afirma haver trobat una voluntat comuna amb Som-hi per impulsar un projecte conjunt de cara a les següents eleccions. La candidatura estarà encapçalada per Som-hi i incorporarà persones independents, així com militants i simpatitzants d'Esquerra que comparteixin el projecte. Segons les dues formacions, l'objectiu és construir una alternativa de govern amb vocació municipalista, centrada en la qualitat de vida, la cohesió social i la defensa de la identitat de Sant Vicenç de Montalt. Els impulsors de l'acord remarquen que la iniciativa vol anar més enllà d'una suma de sigles i es presenta com un projecte compartit al servei del municipi.

0: culturals més esperades d'aquest estiu. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. Enguany, l'altre Claver va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Casell. Les entrades per l'altre Claver 2026 ja estan a la venda a www.teatreclaver.cat i inclou l'actuació i les tres barquetes més una beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany recapta fons per l'entitat Jatakendaya.
1: Gràcies. I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat. Martí.
2: Doncs sí, el Museu Llavaneres s'inaugurarà el pròxim divendres 3 de juliol a 7:45 del vespre una nova exposició dedicada al pintor Eduard Arranz Bravo, una de les figures més destacades de l'art català contemporani. La mostra, ubicada a Can Caral, és fruit de la col·laboració entre el Museu de Llavaneres i la col·lecció Bassat d'art contemporani català i es podrà visitar fins al 31 d'agost. L'exposició convida el públic a descobrir o redescobrir l'univers creatiu d'Arranz Bravo, caracteritzat per la força del color, la intensitat expressiva i una mirada personal sobre la condició humana. Al llarg de més de 60 anys de trajectòria, l'artista va desenvolupar un llenguatge propi que el va convertir en un referent de la pintura contemporània catalana, amb una projecció reconeguda tant dins com fora del país. La mostra també posa en valor la seva vinculació amb la col·lecció Bassat i ofereix una oportunitat única per apropar-se a l'obra d'un creador que continua despertant l'interès del públic. Es podrà visitar de dimecres a diumenge en els horaris habituals del Museu de Llavaneres.
1: I després de 30 anys, el vaixell dels Pirates de Premià ja té nom, Jordi Duran.
0: La Mitja Lluna és la denominació escollida per als premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Espai L'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials, amb una final molt ajustada entre les propostes Sang i Foc i la Mitja Lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
3: I la iniciativa ha funcionat molt bé. Ha participat al voltant d'unes 200 persones a cada votació, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els hi agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys, i que efectivament doncs, es digui la Mitja Lluna, que és molt bonic pels Pirates.
0: L'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es van donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.

0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no espera. En resum del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps estable, de sol, en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies.

0: hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.
1: Molt bé, doncs ja hem escoltat la previsió del temps d'avui i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme de la mà d'en Martí Capçada, que ens proposa totes les activitats que no ens podem perdre aquesta setmana arreu de la comarca. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, que ens presentarà una nova recepta culinària. I també al final del programa acabarem, com cada dilluns, amb la tertúlia esportiva conduïda avui per en Jordi Duran, que s'estrena a l'Ona Maresme amb aquesta tertúlia dedicada als esports. Tot això a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Vinga, som-hi, passen 3 minuts a 3:45 de la tarda, moment de fixar-nos en les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Javi, des de Malgrat. Javier, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé, què podem destacar avui al Maresme?
1: Doncs bé, comencem parlant, com bé dius, de la comarca i concretament d'un servei que ens afecta tot el Maresme i com no podia ser d'una altra manera, es tracta de Rodalies. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada de tot l'Estat. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores punt i el 33% durant la resta de la jornada. Això vol dir que durant la franja d'alta demanda, com per exemple de 5 a 8:45 del vespre, doncs circularan 2 de cada 3 trens previstos, mentre que fora d'aquest horari doncs el servei queda reduït a 1/3 de l'oferta habitual. La protesta també ha afectat durant el dia altres serveis ferroviaris. En el cas dels trens d'alta velocitat i llarga distància, doncs els serveis mínims establerts són del 73%, mentre que a mitjana distància se situen en el 65%.
0: Molt bé, i si mirem més enllà, en clau internacional, què és notícia?
1: Doncs, malauradament, Gemma, hem de marxar a Veneçuela per seguir parlant doncs, d'aquestes conseqüències que ha deixat els terratrèmols que han sacsejat el país. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades doncs, per aquests terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes, tot i les dificultats per trobar persones en vida. 5 dies després del sisme, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. De fet, les paraules de Rodríguez afirmant que els equips d'emergència es mantindran la seva activitat a les zones devastades arriben després que el diumenge encara s'hagin trobat persones en vida sota la runa dels edificis esfondrats.
0: I el tema curiós del dia.
1: Doncs avui us volem parlar de Qingtian, una localitat xinesa que és coneguda com la petita Europa, perquè de fet d'allà provenen la majoria de famílies que amb les reformes capitalistes dels anys 80 van emigrar a França, a Itàlia o a Espanya. Així és, si pregunteu als xinesos dels restaurants o als basars del vostre voltant, probablement tindreu molts números de que us responguin que són de Qingtian. En un article del 3Cat s'explica que moltes persones xineses que vivien a Espanya han tornat al seu poble i han muntat negocis d'importació de productes europeus o també cafès i restaurants. Dinamitzen així l'economia d'una comarca que era molt pobra quan van marxar ja fa 4 dècades. De fet, si viatgeu a Qingtian, us podreu trobar moltes escultures que us recordaran a Europa, com per exemple una rèplica del David de Michelangelo o també una estàtua del toro de Lídia i un torero.
0: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. I vinga, som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs amb aquesta curiositat que us explicàvem de Qingtian, us ho estem preguntant avui si us esteu plantejant marxar del vostre país. Una resposta, bueno, una pregunta curta i senzilla i una resposta també molt directa, un sí o no. Ja podeu votar a les nostres xarxes socials.
0: Marxar per sempre, eh? Entenem? No una temporada o com?
1: Bueno, seria una... Si és una temporada, seria una temporada llarga durada, eh? És a dir, marxar per viure-hi uns anys, almenys, o durant un bon temps, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs després farem un repàs a la pregunta i veurem a què vota la gent. Gràcies, fins ara.

0: I la primera entrevista del dia ens porta fins a Palafolls per descobrir l'entitat que organitza els tradicionals sopars a la fresca per Festa Major. Jordi, endavant.
1: Bona tarda de nou, Gemma. Aquí a Palafolls ja estem amb mires a la Festa Major que arribarà al setembre. Però què serien d'aquestes festes majors sense els voluntaris? La Comissió d'Agermanament del nostre municipi ja comença a buscar voluntaris també per a activitats com els sopars a la fresca d'aquesta Comissió d'Agermanament que utilitza i que fa a la Festa Major de Palafolls. Amb nosaltres, una representació d'aquesta Comissió d'Agermanament avui per parlar d'aquesta tasca. Tenim amb nosaltres en David Delgado. David, molt bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Helena Carles, també de la Comissió d'Agermanament. Gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bona tarda.
1: I contentíssims encara més perquè ens acompanya una delegació, una persona mítica, l'ànima, sens dubte, de la Comissió d'Agermanament a Aix-les-Thermes, a França. Claudette, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Palafolls, que es la primera vez que vienes.
4: A Radio Palafolls mismo, sí.
1: Sí, siempre hablamos contigo con el sopars a la fresca, sí. Pero hoy vienes porque estás pasando unos días aquí, ¿verdad?
4: Sí, tres semanas.
1: Una semana.
4: Tres
1: semanas. Mira, podrás visitar muchas cosas. Ahora hablaremos contigo, pero la intención de la propuesta, a Helena, sens dubte, es hablar de esta comisión de germanament y encarar una miqueta amb el que pot passar a la Festa Major. Y es que, diguem-ho clar i català, busquem voluntaris, ¿verdad?
3: Exacte. Sí, sí, sí, hem vingut aquí, el David, sí. És com a president, jo soc com una col·laboradora, i el que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat, perquè a vegades les entitats les veiem de lluny i sembla que no poguéssim entrar, oi? Doncs en aquest cas sí, es pot entrar i venir a ajudar, sempre és doncs, de manera voluntària, això sí que ho hem de dir molt clar. Podria ser que el sopar sí que el podran tindre i prou.
1: Aclarim una miqueta més aquest perfil, perquè sí que és veritat que vosaltres sou l'ànima de la Comissió d'Agermanament a Palafolls, conjuntament amb moltes persones que segueixen o que van iniciar la entitat. Vull tenir un record també per en Jesús Machín, entre d'altres. De totes maneres, sí que és veritat que, òbviament, totes les entitats, com deia David, l'Helena, necessiten un relleu generacional, no? I d'alguna manera, noves mans, perquè d'alguna manera aquesta proposta no es perdi, que és el que busquem, no?
2: Sí, más o menos, ¿eh? O sea, es indudable. Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20, y claro, si...
1: Que
2: si,
1: es una muy buena cifra,
2: sí,
1: ¿eh? La verdad es que sí.
2: Que no está malamente, pero si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos. Porque de esos 15 o 20, hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de sopar a la fresca, pero que van a Francia. O sea, que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
1: Després parlarem de com està l'ambient a Aix-les-Thermes. Òbviament està bé, tenim aquí la Claudette i quina és la responsabilitat de les comissions d'agermanament, també amb Itàlia, que deies que crec que no està tan bé, però parlant una miqueta del perfil de voluntari que volem. Helena, David, precisament ens comentàveu, per exemple, una de les principals funcions és, òbviament, col·laborar amb els sopars a la fresca. Això significa preparar ple... Bueno, una miqueta totes les funcions que us veiem bé fer cada Festa Major, no?
2: Sí, però solament això. Sí, o sea, principalment això. Bueno, y luego participar en la asamblea. Alguna persona, posiblemente, un poco más joven que yo, que soy el presidente, un poquito más joven, que tenga un poco más en penta... Para hacer actividades de burocracia, que tampoco es tanto, pero bueno, en fin, sí que necesitamos cambiar la junta, o nos gustaría contar con gente, en fin, no sé.
1: I una de les principals opcions, Helena també ens ho deia, en David, no?, és mantenir viva la flama amb l'agermanament tant en França com amb Itàlia, no? D'alguna manera també col·laborar, perquè òbviament es fan viatges cap allà, sobretot en França, a tenir, doncs això, xerrades o el diàleg amb les diferents entitats d'altres municipis.
3: Exacte.
1: Això també és important, no?
3: Sí, amb Aix-les-Thermes en principi no s'ha deixat de fer la Festa Europea de l'Agost. Si ha seguit anant, poder algun any no, llavors s'ha reprès i tenim prou, bueno, som uns 7 o 8 els que hi anem cada any.
2: 10,
3: o uns 10, exacte. I aquesta sí, la d'Itàlia doncs es va aturar en el seu moment amb la pandèmia i amb tot, i no s'ha reprès encara, però la intenció és fer-ho tant que podem fer el viatge quan ells fan les seves festes. Nosaltres ens agradaria molt doncs, anar a Popi, perquè França sí que ho segueix fent, no? La Claudette després ho pot explicar.
1: Emmirallem-nos doncs, amb l'altra banda. Claudette, ja que te tenemos aquí, háblame un poquito de cómo es la comisión de hermanamiento, pero en este caso en Axlet Terms. ¿Cuántas personas, por ejemplo, formáis parte de este gran proyecto?
4: Vale, nosotros en Axlet Terms es totalmente distinto de Palafolls, ¿vale? Somos una asociación, pero tenemos subvención de la ayuntamiento, vale, y subvención importante del ayuntamiento por representar Axlet Terms en Palafolls y en Popi también. Es por eso que marchamos al mes de septiembre en Popi, pero solo por encontrarlos. No hay fiesta ni nada.
1: Por tanto, vosotros sí que viajáis a Popi, pero simplemente un encuentro para valorar un poquito cómo está la hermandad, ¿no? No hay fiesta, me comentas.
4: No hay fiesta, solo por encontrarnos todos los amigos de Popi y el alcalde también de Popi que viene, vale, 2 días con él. Al mes de septiembre, al final de septiembre.
1: Y después también, obviamente, en septiembre también venís para acá, ¿no? A principios de septiembre, en este caso. Yo es que es verte a ti y pensar en el olor que hacen los crepes que preparáis, entre otras cosas, quesos. Sí. Vaya, es imprescindible pasar por el stand de Axlet Terms, entre otros, con el sopas a la fresca.
4: Sí, venimos el mes de septiembre a hacer los sopas a la fresca. Somos 7. Tengo todo mi equipo, vamos a hacer crepes y queso este año.
1: David, quan parlem de comissió de germanament, tant en Itàlia com en França com vosaltres, estem parlant sens dubte també d'una relació d'amistat. Molta d'elles, per exemple, estem parlant d'amistat de molts anys. La Claudette, si no m'equivoco, tu ara mismo estàs en la casa d'una de les persones que forma parte de la comissió de hermanamiento, ¿no?
4: Sí,
1: que conocisteis precisamente gracias a este proyecto.
4: Gracias al hermanamiento, hace ahora más de 18 años.
1: Un senyal d'aquesta amistat, però de ben segur n'hi ha molts altres. Jo crec fins i tot per elles, que s'han conegut a través d'aquest agermanament, no? És important i que també per fer l'altra cara de la moneda, és a dir, per dir que no tot és feina, que en aquest cas també hi ha...
2: No, és indudable y además ayer mismo, la semana pasada hemos estado cenando en el Sofina todos juntos. Ellos venían 20 y tantos y nosotros éramos otros 20. O sea, que quiero decir, que ahí no había tal faena. Es organizar una cena y quedar una noche para cenar juntos y ya está. Uh-huh. Cuando vamos a Francia, cuando vamos a la nieve, pues tampoco es una historia. Aparte de organizar un poquito los viajes y eso, pero tampoco la faena bien es en agosto, en la fiesta de ellos y en septiembre aquí.
1: Porque ¿qué hacemos nosotros en agosto cuando vamos para allá? ¿Es montan las mateixes paradas que la festa de aquí? ¿Quién es la función de la comisión de germanament en estas festas?
2: Allí se montan tren, ellos, los italianos y nosotros. Y hacemos 3 noches de cena y bueno, en común. Y ya está.
1: Una fiesta que supongo que se vive con gran energía e ilusión, desde Axlet Terms también. Muy parecido a lo que se celebra aquí, ¿no, Claudette?
4: Sí,
2: más pequeñito, ¿no?
1: Más pequeñito.
4: Es más pequeñito, no hay tanta gente que viene ni no. Pero es bien también. Estamos preparando todo así, a ver si este año vamos a tener mucha gente.
1: Claro que sí. Sí, siempre impulsar desde la mateixa comisión, David.
2: Yo quería... añadir una cosa, ¿no? Porque ya he hablado de subvenciones en Francia, que quede claro que aquí en el ayuntamiento también nos da una subvención. Más pequeña, pero que nos da.
1: Que teniu la col·laboració en aquest cas també de
3: l'Ajuntament. Ja fa 3 anys, no em sembla, que ja es va aconseguir la subvenció.
2: No, és el segon any.
3: El segon
1: any. És el segon any.
3: Hem de dir que, clar, aquesta entitat, l'agermanament en si, té una part institucional, perquè
1: òbviament
3: no és com altres entitats que van més lliures. Aquesta vol molt de la mà de l'Ajuntament, clar, dels alcaldes que també es posin en contacte.
1: Per tant, hi ha voluntat,
3: hi ha voluntat.
1: Cas, per part de l'Ajuntament.
3: Exacte.
1: Entenc que, vaja, ara no tindrem l'alcalde aquí, però li podríem preguntar, entenc que sí, que és la voluntat de seguir amb aquests agermanaments. De fet, en entrevistes ho ha dit moltes vegades.
2: Indudablemente, si ellos no tuviesen voluntat, esto estaría totalmente...
1: I déjame preguntarte también, David, què passa con Popi? Perquè abans m'has parlat de pandèmia, sí que és veritat que al final l'ànima era en Rolando, que en aquest cas ens va deixar...
2: Va deixar la
1: comissió de germanament.
3: Però l'any passat va ser gràcies a ell que van venir.
1: Per tant, encara hi pot posar mà. Sí que és veritat que ha sortit una miqueta del capdamant de l'entitat. Sí.
2: Bueno, yo tampoco me conozco mucho.
3: També s'ha anat fent gran.
2: No tengo mucho contacto con ellos, pero yo me da la impresión que en lo que era el grupo, se ha deshecho. Y están un poco promocionados, una gente que viene por un ayuntamiento. Y siempre es un poquito así. No hay un grupo que esté...
1: Que tire la corda, ¿no?
2: Esto es
1: que...
2: una impresión mía, porque tampoco tengo un contacto muy grande.
1: Elena, què pot fer una persona, perquè és el motiu d'aquesta entrevista, què pot fer una persona que digui, ostres, jo vull col·laborar, que això no es perdi i vull donar el nostre cop de mà, perquè sí que és veritat que al final nosaltres a vegades som com molt egoistes, no? Venim als sopars a la fresca i ens encanta passejar i sempre diem que no volem que es perdi, que això és l'ànima de la festa major de Palafolls, però clar, qui està, permeteu-me l'expressió, suant la cansalada, i mai millor dit, fent la paella, fent la fideuà, fent el pan tomata, fent les botifarres, barbacoa, etc, o en el caso de Francia també cocinando mucho, crec que us hauríem de donar un cop de mà, sens dubte, i mirar-ho des de l'altra cara. En definitiva, què ha de fer una persona que vulgui col·laborar?
3: Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, sí, perquè clar, sempre hi ha feines per fer, perquè ja he explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas parant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina. Perquè, clar, preparem el viatge de l'hivern, no? Que és el d'anar a esquiar. Clar, preparem lo d'anar a Ax a l'agost i al setembre. I llavors el viatge a Popi també estaria bé, perquè hi ha diverses seccions. Gent que només pot fer lo del sopar a la fresca que està aquí, val, però altres sí que poden organitzar el viatge a Popi. Altres poden organitzar el viatge a Ax quan anem a l'esquiada. O sigui, hi ha moltes coses a fer.
1: Sabeu que la comissió doncs, de germanament busca voluntaris, sabeu localitzar-los d'alguna manera, doncs, com poder treballar conjuntament amb ells. Gràcies.
5: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
6: Molt bé, seguim avançant amb el tal dia com avui, les efemèrides que avui les fan Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma.
6: Què tal? Com va aquesta estrena? Avui és el primer dia, no?, de l'Ona que fas.
7: Sí, correcte. En Marc, bé, està gaudint, doncs ara avui em toca a mi estrenar-me i veurem què tal. Ja m'ho diràs al final, no?
6: Sí, no, però molt bé, hem de dir.
7: Bueno, de mica en mica. Al final tot és agafar aquesta experiència i anar sumant també cosetes.
6: Totalment. Doncs, Jordi, avui és un dia important per recordar?
7: Doncs sí, bueno, comencem parlant perquè avui és Sant Pere, també Sant Pau, per tant, tots els Peres, tots els Paus que coneixem, doncs els podeu felicitar. I és una de les festivitats més religioses i més clàssiques de l'estiu. Molts de pobles, sobretot també d'aquí a la costa, però també de l'interior de Catalunya, celebren també les seves revetlles o festes majors per aquest dia, i també és conegut tradicionalment com el Dia del Papa.
6: I també és el Dia Internacional o Dia Mundial de quina cosa?
7: Mira, doncs tradicional és dels tròpics, de la ONU. És una data instaurada per les Nacions Unides per posar en valor la gran biodiversitat i els reptes mediambientals i demogràfics de les regions tropicals del planeta. També és el Dia Mundial dels Dissenys del Disseny Industrial, que es commemora des del 2007 per reconèixer l'impacte d'aquesta disciplina en el benestar econòmic, social i cultural.
6: Molt bé, més coses que passaven tal dia com avui.
7: Mira, hem d'explicar doncs, que suposo que tothom sabem, si parlem del llibre i també fins i tot del musical del Petit Príncep, doncs coneixem a l'autor, perdoneu pel meu francès, Antoine de Saint-Exupéry, aquest escriptor francès, que com he comentat va escriure el Petit Príncep, avui faria 126 anys, va néixer un 29 de juny del 1900.
6: Molt bé, més coses.
7: Avui és l'aniversari de Nicole, compte amb aquest alemany, Scherzinger, avui fa 48 anys, i és cantant i ballarina reconeguda, líder de la famosa banda del pop nord-americana de Pussycat Dolls, que després escoltarem una de les seves cancions més populars, que parlarem d'aquesta cançó de Buttons, que escoltarem després. També l'aniversari de Camila Mendes, avui fa 39 anys, és una actriu nord-americana que va saltar la fama internacional pel seu paper de Verónica a la popular sèrie juvenil de Riverdale. Te l'has vist, tu, Gemma?
6: No l'he vist, eh? Em sona, però és una que no he vist encara.
7: Jo tampoc, aquí no et puc dir gaire cosa. Però t'has vist Los Serrano, tu?
6: Sí, però era molt petita.
7: A mi aquesta sèrie m'encanta. Mira que jo sóc més petit que tu, però a mi aquesta sèrie m'encantava perquè s'ha fet, la van deixar de fer fa pocs anys. Avui, el personatge o l'actor que feia de Raúl a la sèrie de Los Serrano, que és Alejo Saures, avui fa 47 anys. És a dir, Raúl era d'un dels nens més petits, doncs ja té 47 anys. Déu-n'hi-do. Com passa el
6: Parlant d'aniversaris, avui també és l'aniversari de Jordi Cruz, aquest famós cuiner tan televisiu. Sí, avui també és el seu aniversari. De fet, fa 48 anys.
7: Mira, després en parlarem més de cuina, eh? Perquè també tindrem a parlar. Suposo que també la Txell doncs, deu estar més al dia, eh? D'aquests cuiners.
6: Doncs sí. Més coses, més efemèrides, Jordi.
7: Mira, tal dia com avui, a l'any 1707, el rei Felip V promulgava els decrets de Nova Planta que derogaven els furs d'Aragó i València, i aquest va ser el primer pas cap a la posterior abolició de les lleis i institucions de Catalunya en el 1714. També, en el 1934, a un 29 de juny, Adolf Hitler iniciava una purga política sagnant dins el mateix partit nazi, coneguda com la nit dels ganivells llargs, executant els líders de les forces d'assalt per consolidar el seu poder absolut a Alemanya. Per tant, aquí estem parlant de coses no gaire bones, d'aquestes dues. Però, parlant, ja que estem també en clau mundial, anem a parlar, perquè tal dia com avui, en el 1986, la selecció de futbol argentina, liderada per un estel·lar Diego Armando Maradona, guanyava el seu segon mundial en el 86 per haver guanyat a Alemanya per 3-2 a la gran final d'aquest mundial de Mèxic, que es va celebrar a Mèxic el 1986. També, seguim parlant de futbol, i també d'Argentina, l'any 2004, l'Associació de Futbol d'Argentina organitzava a correcuita un partit amistós de la selecció argentina sub-20 contra el Paraguai amb un únic objectiu, que va ser fer debutar a Leo Messi, que tenia només 16 anys, per evitar d'aquesta manera que la selecció espanyola el pogués convocar en un futur. I com hagués canviat la història del futbol si hagués passat això?
6: I tant, totalment. Encara ens queda una altra efemèride, eh?
7: Correcte, la última, perquè tal dia com avui, aquesta potser ens queda més a prop, l'any 2009, un tribunal de Nova York condemnava el financier Bernard Madoff a 150 anys de presó pel frau de tipus piramidal. Va ser l'esquema Ponzi, que va ser un dels més gran de la història dels Estats Units, valorat amb més de 50 milions de dòlars estafats.
6: Molt bé, Jordi, doncs abans ens parlaves d'una cantant, la Nicole Scherzinger, cantant, ballarina, i doncs que és la cantant de Pussycat Dolls, i que sí, escoltaríem una de les cançons més populars, no?
7: Correcte.
6: Botons. Doncs molt bé, doncs amb aquesta cançó arribarem fins a I-57. Jordi, moltes gràcies.
7: A tu, Gemma, moltíssimes gràcies. I show you how I go there. Yeah, I wanna throw that. Me and you one-on-one, treated like a show that. You look at me and I look at you.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor...
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram en un índex més alt de la demarcació.
5: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
4: I Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat la xifra de defuncions a les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys o més. I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat, s'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels seus ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol al govern i destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo del lloguer jove estatal. I el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga masculina, va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se 6-4 en la tornada i havent guanyat l'anada per 2-3.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
7: 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca, com sempre, a aquesta secció amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
8: Bona tarda, Gemma. Doncs avui ens quedem a Palafolls, destacant la resolució d'un cas aquí al nostre municipi que va omplir diferents planes de diaris comarcals i també notícies de ràdio. De fet, era finals de juny del 2017 quan finalment es detenia un voluntari dels ADF com a presumpte autor de diferents incendis a l'inici de l'estiu al barri de Sant Lluís de Palafolls. La policia local de Palafolls detenia aquell dia un home com a presumpte autor dels últims incendis que s'havien produït al barri barri de Sant Lluís. Finalment, els Mossos d'Esquadra se l'enduien i passava a disposició judicial. L'home era membre del cos de voluntaris de l'ADF de l'Almaresme i veí del barri de Sant Lluís. Llavors, el president dels voluntaris, Joan Aldrofeu, assegurava que havien enviat l'home que resultava detingut com a reforç en l'incendi d'aquell mateix migdia, l'últim que va provocar l'infractor i on se'l va enxampar. Els cossos de seguretat ja feia temps que treballaven amb la hipòtesi que els incendis constants al barri de Sant Lluís eren provocats. Aquell mateix migdia, després de l'últim foc, la policia local havia detingut un home que en aquells moments es trobava a Can Jordà com a presumpte autor dels focs. La detenció era el resultat d'un operatiu conjunt entre els agents rurals, Mossos d'Esquadra, la policia local i també Protecció Civil. Des dels mitjans de comunicació d'aquell 2017, s'havien registrat una quinzena de focs a Sant Lluís, segons indicaven els articles i les notícies de ràdio. En gran part, els casos de focs seguien doncs, una mateixa sintonia. Primer, un contenidor i després la crema d'uns marges. Més de la meitat dels incendis s'havien produït a la part alta del barri de Sant Lluís, al camí de Can Jordà, fins que van poder detenir l'autor. Precisament era llavors, quan l'autor passava a disposició judicial al jutjat número 2 d'Arenys de Mar, després de la declaració que va quedar en llibertat amb càrrecs per possible delicte d'incendi forestal, fins que amb el pas del temps se'l va declarar Gemma culpable.
7: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
8: A tu, fins ara.

0: Agenda sobre la taula perquè de seguida doncs, comencem a omplir-les amb en Martí Capçada per saber què passarà els pròxims dies a la nostra comarca. Però abans, Martí, direm on podem anar a donar sang, no?
1: Així és, Gemma. Bona tarda. Com estem?
0: Molt bé. Tu què tal?
1: Doncs bé, de dilluns a tope, a començar la setmaneta i a fer-vos 5 cèntims de plans que podem trobar aquí a la nostra comarca, que aviso que vinc carregat. Bueno, no carregat de plans, sinó que els plans que hi ha crec que són bastant xulos. Així que, bueno, però primer de tot, com tu has dit, anem a fer un petit repàs als llocs on podem anar a donar sang. Et sembla bé?
0: I tant, som-hi.
1: Som-hi. Doncs el primer lloc, la primera localització és avui, 29 de juny, dilluns, a Calella. El segon ja és demà, a Malgrat de Mar. El tercer és el 4 de juliol, és a dir, parlem del dissabte a Premià de Mar. I l'última localitat és el diumenge a Vilassar de Mar. A més dels hospitals, que s'hi pot anar sempre, com també intentem recordar.
0: Perfecte, doncs ja sabem on podem donar sang aquests dies a la comarca del Maresme i ara ja anem amb els plans i les activitats.
1: Doncs sí, i la primera activitat és que, clar, ara ja entrem a l'estiu i comencen a venir les festes majors, que diria personalment que és les millors festes que hi ha durant tot l'any, on millor m'ho passo i crec que molta gent comparteix l'opinió. La primera, la primera activitat, ja que n'hi estan havent moltes, és la festa major de Premià de Dalt. El que passa és que avui és el seu últim dia i les activitats que podem trobar durant el que queda de dia és avui a les 6 de la tarda una actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. Després, a 8:45 del vespre, hi haurà una botirrumbada amb Muchacho i Los Sobrinos que tocaran música i, de mentre, s'estarà fent la tradicional ja botifarrada popular i ball amb rumba. I per concloure aquesta festa major, a les 11 de la nit hi haurà el piro musical, com no pot faltar, Gemma.
0: Molt bé, què més?
1: Vinga, activitats ara que podem fer a Calella. El dimecres tindrem a les de 9 del matí a 12 del matí al passeig Manuel Puigvert el festival La Minerva Canta al Mar. Després, a 6:45 de la tarda, tindrem el 98è aplec de la Sardana de Calella, on, a més, hi haurà una conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats a càrrec d'Anna Costal, que ens explicarà una miqueta més sobre aquesta tradició tan nostra.
0: Doncs mira, en aquest aplec, Martí, hi podries trobar la teva catalaneta.
1: Sí, a veure, no estic gaire per buscar coses, però ja dic sempre jo que m'encanta tot el que sigui les tradicions catalanes.
0: Per això.
1: I, home, de fet, els meus pares crec que es van, no conèixer, però sí que una d'aquestes primeres activitats que vam fer com a enamorats va ser ballar sardanes allà a Cal Rosal, un poblet del Berguedà. Així que qui sap.
0: Qui sap, Martí, més coses, què més podem fer?
1: Vinga, ara us porto una activitat que podem fer durant tota la setmana, cada dia a Mataró, i és que del 26 de juny al 5 de juliol, és a dir, ja durant el cap de setmana aquest últim, fins a aquest diumenge, hi haurà la Ruta de la Croqueta, que serà la participació de 22 establiments i la novetat de l'anomenada Croqueta Dolça. Els assistents també podran recollir el carnet de tast, que animarà a provar un mínim de 5 croquetes de 5 establiments diferents. Les persones que completin el recorregut podran participar al sorteig d'una nit d'hotel amb esmorzar per dues persones a l'hotel Atenea Port. Una de les novetats d'aquesta edició, Gemma, és la incorporació d'una nova categoria que és la croqueta dolça, com hem dit, que obre la participació a pastisseries i també cafeteries de degustació, ampliant l'experiència gastronòmica i aportant noves propostes creatives. I la veritat és que no us el podem ensenyar, ja que això ràdio, però he vist el cartell d'aquestes croquetes, que hi ha una foto de cada croqueta dels 22 establiments i és per llepar-se els dits.
0: Quina és la teva croqueta preferida?
1: Uf, mira, jo ja ho he dit algun cop, abans de venir a treballar aquí a l'Ona Maresme estava treballant en un restaurant que es deia Cabina, no és per fer-los publicitat, però que feien una croqueta de cua de bou que estava... Bueno, una cosa, Gemma, que no t'ho pots imaginar, eh? O sigui, bueno, i jo que ho veia, a més, tot el procés, perquè, clar, la gent veu les croquetes i es pensen que pim-pam, perquè te la menges en un moment, però porta una feinada que jo m'havia estat hores i hores durant tota la tarda fent croquetes, eh? Així que els hi tinc una mica d'amor-odi, et diria.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, que bones, eh? Què més podem fer?
1: Vinga, una altra activitat que també abarca més d'un dia i és que comença a l'1 de juliol, és a dir, aquest dimecres, i serà fins al 12 de juliol. Estem parlant del Festival Poesia i Més, que tornarà a omplir diversos municipis del Maresme, entre ells Caldes d'Estrac, que és d'on és la Fundació Palau, que és qui ho organitza. En aquest festival hi haurà poesia, música i també arts escèniques. En aquesta edició en concret es proposa una reflexió sobre el temps a través de la poesia, amb una programació que manté viu el llegat de Josep Palau i també aposta per noves formes d'expressió artística.
0: Uh-huh. Més activitats, Martí.
1: Vinga, una altra activitat, i et diria que la meva preferida potser de l'any, eh? O sigui, ojo, perquè és una activitat que jo no he pogut fer mai i que des d'aquí obro una porta a tots els meus amics o qualsevol persona que m'hi vulgui acompanyar, ja que tampoc hi podré anar aquest any, però parlem del Festival Canet Rock a Canet, i que és aquest dissabte. Crec que no li fa falta introducció, ja que és un dels festivals més famosos de Catalunya, i aquest any doncs hi aniran artistes que et diria que és que hi van els artistes més famosos de la nostra terra, els Figa Flowers, 31 Fam, els Catarres, Detallets, Buos, els Amics de les Arts, Ginestà, Doctor Prats, Maria Jaume, la Ludwig Bang i la Fúmiga, entre d'altres. Ja que també tindrem DJs, que no sé si els coneixes tu, Gemma, però tenim l'Ernest Codina, el DJ Trapella i el Mont DJ i DJ Katsu, que no sé com es pronuncia.
0: Però la DJ, la DJ Trapella.
1: La DJ, perdona'm, la DJ Trapella, correcte.
0: Jo sí que hi vaig, el Canet Rock.
1: Sí? Molt, sí. Ostres, doncs ja m'explicaràs a veure què tal.
0: I vaig amb la meva germana, de fet, ahir ho estàvem parlant i em deia que no venien els Figa Flowers i aquí estan en primera plana, per tant, confirmem que venen Figa Flowers. Jo et dic molt clar, saps què passa? També em ve molt de gust aquest festival, el que, si mires la programació, els tiets, per exemple, no surten fins les 3 del matí.
1: És veritat que no, ara no tinc aquí davant els horaris i tot això, ho sabràs tu millor si vas, Gemma. Jo tinc aquí els artistes, però clar, potser això sempre hi ha polèmica, no? Perquè va molt a gustos.
0: Doncs busco horaris, mira, els tinc aquí davant. Per exemple, a les 6 Maria Jaume, a les 7 Doctor Prats, a les 8 JM Mainat, a 8:45 la Ludwig Band, a 8:45 també Ginestà, Amics de les Arts, vale, Figa Flowers, a 1:45.
1: A 3:45, vale.
0: Encara, bueno, encara.
1: L'hora de màxima festa. Què vols dir, encara?
0: És que ho trobo tard. Jo trobo que és molt tard, saps?
1: És que clar, depèn. Jo et diria que és l'hora, poder la millor hora, no? Perquè un festival que és fins molt tard, clar, els que són molt d'hora poder encara no t'agafen en aquell puntillo d'estar animat, no em refereixo a temes d'alcohol, sinó que, clar, quan arribes, doncs costa agafar embranzida, i ja els últims considero que estàs una miqueta cansat. Bueno, no sé, poder la gent té més bateria que jo, eh? Però, bueno, no ho veig mal hora, jo.
0: No, clar, tu que ets més jove que jo deus tenir, doncs,
1: bueno,
0: més corda.
1: Bueno, 3 anyets, eh?
0: És igual, quan arribis als 30, t'ho prometo, Martí, que diràs, mare meva, ja no estic per aquests trotes, t'ho asseguro,
1: eh? Hosti, no em diguis això, per favor, Gemma,
0: sí,
1: que em deprimeixo.
0: I cada any que passi pesarà més, o sigui, als 31, als 32, o sigui, serà com... veuràs una copa de vi, estaràs destrossat el dia següent.
1: Bueno, mira, per això s'ha d'aprofitar, cada cap de setmana s'ha d'exprema al màxim perquè no passa això. Però home, jo crec que encara ens queda corda, Gemma, et veig molt pessimista.
0: No sé, eh? Jo només et dic que el cos no reacciona com quan reaccionava als 20, almenys en el meu cas.
1: Bueno, sí, ja és algo que suposo que és lo normal, eh? Lo preocupant seria que estiguéssim allà amb 80 anys i encara ens anés la marxa. Cada etapa té lo seu bonic.
0: Total, Martí, alguna activitat més que podem... M'has dit que teníem coses molt xules, de fet ja ens has dit unes quantes, però hi ha alguna cosa més interessant?
1: Bueno, sobretot, o sigui, totes m'agraden molt, sobretot aquest Canet Rock, que a mi especialment li tinc un especial carinyo. L'última activitat que us havia portat, que també està a la mar de bé, és aquest dissabte a l'Ella, ja que tindrem un vespreig, que també, com diem sempre, és una activitat que cada cop està sortint més de sota les pedres, però un vespreig amb una peculiaritat, que serà un vespreig entre vinyes, com no pot ser d'una altra manera parlant de l'Ella. Aquest s'anomenarà Vibre i serà entre vinyes, com he dit, per gaudir de les tardes del divendres i dissabte d'aquest cap de setmana, que he dit dissabte, però és dels dos dies. Serà un espai pensat per desconnectar i compartir amb música en directe, amb DJ, una proposta gastronòmica informal i també una selecció de vins i còctels per viure la posta de sol entre vinyes. Així que crec que també és una activitat molt xula.
0: I tant, doncs sí, en prenem nota de tot plegat. Martí, com sempre, moltes gràcies i fins ara.
1: A tu, Gemma, fins ara.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
0: I tot seguit parlem de cuina saludable amb la nostra coach alimentària, la Txell Rubio, i també amb en Jordi Duran, des de Tordera. Endavant, companys, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres, com sempre.
3: Com estàs, Txell, com estàs?
4: Bé, potser amb la frase del mes, no? Amb molta calor.
3: Sí, això sí, ens fa suar i a vegades saps què em passa, Txell? Que amb tanta calor hi ha vegades que se'm tanca l'estómac, no tinc tanta gana.
4: Normal. Ara és una època per prendre molts líquids, prendre fruites i sobretot hortalitzes amb molt líquid, que diríem ara estrella, el cogombre i el carbassó. Ara és una superèpoca per menjar això.
3: Jo sóc molt de fruites, això sí, eh? De la nevera, fresquetes, les nectarines, eh? M'encanten els meló, la xíndria. Ostres, per mi són espectaculars ara a l'estiu. Ja. Digues.
4: Digue'm.
3: No,
4: que ara has d'aprofitar perquè ara s'ha d'aprofitar perquè pots fer-te un gazpacho de meló fantàstic o una crema de meló fantàstic.
3: Mira, no l'he fet mai aquesta, un gazpacho de meló, eh? Però l'apunto. Aquesta me l'apunto.
4: Doncs la setmana que ve la fem, va.
3: Vinga, va. Ara m'agrada.
4: I,
3: clar, necessito saber com es fa, perquè si no jo sol no la podré. I amb aquestes temperatures, Txell, què ens portes avui?
4: Oi, avui fresquet i còmode.
3: Ara, com ens agrada.
4: D'aquest bath cooking que tenim. Clar, d'aquest bath cooking que tenim. Com sempre que diem, aquest arròs integral que podem bullir, avui és vermell, però recordeu que també el podeu fer negre, que també és integral. Però tenim avui una recepta que és la segona recepta d'aquest estiu 2026 i la recepta, en aquest cas, l'estrella, les escopinyes. Us agraden les escopinyes?
3: Oh, a mi m'encanten, eh? I tu, a les escopinyes, les fas també com si et vas a algun bar o restaurant per picar, demanes aquestes escopinyes, tu, a vegades?
4: Doncs tinc que dir que no sol demanar escopinyes a un bar. Per què? Doncs perquè moltes vegades a mi m'agrada, quan compro una llauna, saber què porta la llauna, i al bar ho tinc difícil.
3: Sí.
4: Per tant, o naturals o la llauna que jo pugui comprar que sàpiga quins ingredients porta.
3: I després, si te la compres a casa, li acostumes a llançar aquesta salseta d'espinaler o no?
4: Doncs t'he de dir que no, perquè m'agrada fer-la d'una altra manera. Si no, sempre saben igual. I hem de buscar altres sabors, altres textures i altres olors.
3: Doncs anem a veure, anem a centrar-nos amb aquest ingredient estrella que ens portes avui. Què necessitem per cuinar o què és la recepta? Perquè encara no sabem que l'ingredient estrella són aquestes escopinyes, que porta també arròs vermell, però què hi ha?
4: Doncs avui tenim aquesta amanida d'arròs vermell amb escopinyes i una vinagreta de rocafort amb flors d'all. Per tant, tot molt fresquet, molt fàcil de fer. Sembla d'aquí, d'estrella Michelin, però de casa, perquè és molt fàcil.
3: O sigui, són aquests plats que ara el puc preparar per sopar i impressionar qui vulgui, no?
4: Sí, quedaràs molt bé. Quedareu molt bé. I tant, i tant.
3: Què necessitem per cuinar aquest plat?
4: Doncs necessitem, com hem dit, aquest arròs vermell. Per persona, uns 50 grams. Escopinyes, una llauna, que estaria bé aquestes que una vegada les escorres queden amb 90 grams, més o menys. En aquest cas, són naturals, les escopinyes. El roquefort, que seria una cullerada sopera. La sal marina, l'oli, una cullerada sopera. Vinagre de poma, dues cullerades soperes. I en aquest cas una miqueta d'anet i per decorar les flors d'all, d'acord? Així que si voleu ja anem per l'elaboració.
3: Oh, i tant!
4: Molt fàcil, eh? Ja ho hem dit, moltes vegades hem parlat de l'arròs. L'arròs integral tan important, per què? Perquè després té una absorció, és més lent, aquest carbohidrat és més interessant nutricionalment i aquí al Mediterrani tenim que donar les gràcies que tenim arròs vermell i arròs negre. Per tant, s'ha d'aprofitar, és boníssim, i si no l'haveu incorporat a la vostra dieta, feu-ho. L'has provat alguna vegada o l'haveu provat?
3: Jo no, t'he de dir que jo no.
4: Doncs ja tens un pendent, teniu un pendent.
3: Sí, aquesta recepta jo me l'apunto.
4: Què més farem?
3: Digue'm.
4: Ben fet. Què més farem? Agafarem les escopinyes i les traurem de la llauna, molt important. Molt important quan traiem una llauna i són d'aquestes de metall. Traiem, buidem i tornem a ficar dintre la tapa i després fem el rebuig, o sigui, on toca, però sempre amb la tapa dintre perquè sigui menys perillós després el fet de tirar aquestes tapes. Què farem després? Si la proveu i veieu que té una mica de sorra, que pot ser, deixem una estona amb una miqueta d'aigua i sal, d'acord? Què més farem en aquest cas? Doncs per fer aquesta vinagreta, roquefort, com hem dit, roquefort, l'oli, el vinagre i un xic de sal. Ho podem fer amb, primer, triturem amb una forquilla, també ho podem fer amb un morter. Molt fàcil, no fa falta agafar el mini pímer i ens quedarà aquesta textura que inclús pot ser grumosa, que és molt interessant. I ja tindrem això, que és molt fàcil. Què farem més? Agafar aquestes flors d'alls, que jo, per exemple, ara queden supermaques, les tenim a la terrassa i són precioses, i clar, aquest contrast, tu estàs menjant aquestes escopinyes amb les flors d'all i notes, per això es diuen flors d'all, perquè saben a all. Per tant, recuperarem aquestes escopinyes, les escorrerem i muntarem el plat. Tenim dues maneres de muntar aquest plat. Podem posar-ho tot junt i fer un timbal, o podem fer la base només de l'arròs i després per sobre aquesta barreja. De decoració per sobre, l'anet, que també queda molt bé, o l'incorporeu amb el roquefort que hem fet, aquesta vinagreta. Què us sembla?

0: de pesca, d'acord? I és un aliment que té moltíssimes, moltíssimes propietats. Té moltes proteïnes, té vitamina B12 i, sobretot, com l'altre dia, donar-vos les gràcies que ens veu posar aquella cançó de la menopàusia, tan xula, donar les gràcies, doncs són molt importants a les dones que estem en peri, en meno, que l'hem passat, com és el meu cas, també. I és molt important perquè les escopinyes tenen molt, molt de ferro. Per tant, també contenen zinc. Un dia el company va preguntar també quin peix també tenia o quin marís tenia zinc. Així que també indicat amb dietes hipocalòriques per gent que està controlant el pes i, sobretot, us hem de dir que és una recepta econòmica, que és molt fàcil de fer i que quedareu com un senyor. Per tant, crec que és important.
1: Sí, no, no, no. I a més, ostres, ha semblat bastant facileta, i és el que deies al principi, no? Una recepta que no és tan difícil de fer, però que alhora, quan, si l'emplates bé amb detall, quedes espectacular.
0: Correcte, Jordi, i companys i companyes. És molt important, a més, com parlem moltes vegades i diem que parlem de la neurogastronomia, tan important que el fet de menjar, mengem moltes vegades realment, primer pel que veiem, pel que olorem, doncs hem d'aprofitar i quedarem molt bé. Què més us he de dir? Que és una recepta sense gluten per persones que tenen una dieta flexitariana i, com sempre us diem, que nosaltres fem aquests tallers de cuina, fem aquestes receptes que són per tothom oberts, però sobretot moltes vegades treballem amb col·lectius, amb necessitats especials, treballem amb persones amb diversitat funcional, que fem tallers, els adaptem, i avui m'agradaria, doncs, que una persona pugui acomiadar aquest programa, que és una persona que és part del Som com Som. Així que, si us sembla, doncs, podem que us digui alguna cosa. Què us sembla?
1: I tant, sí, endavant.
0: Doncs aquest noi, que és l'Isaac, que és el meu fill, ara us dirà a tothom, us saludarà, us dirà bona tarda i tot el que li agrada amb ell, la cuina. El tenim aquí. Digues bona tarda a tothom. A tothom, tothom que t'escolti. Isaac, digues bona tarda. Tothom, què es diu? Bona?
2: Tarda.
0: Bona tarda, ara en Jordi, la Gemma, tot l'equip i tota la gent de l'Ona Maresma que t'escolta. Què et semblen els tallers de cuina? No, hem dit que no us podíem dir paraulotes, que estem en directe. Perdoneu, és el directe, però... No, hem dit que són molt macos. Molt macos, molt macos.
2: Bonya.
0: Bé, bé, bé. Doncs l'Isaac us ha dit la seva opinió. Recordem moltes vegades que són persones que diuen tota la veritat, ho sento, perquè teníem parlat que no podien dir cap paraulota. Realment ho sento, perdoneu.
1: No, home, no, coses del directe, com ja has dit, i és important, a més, amb aquests tallers que també els ajuden i també van aprenent moltes coses, com tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Txell.
0: Gràcies, una abraçada, i per la propera, que és l'última, aquesta crema de meló.
1: Ara, ara.
0: Que te la dedicarem.
1: Moltes gràcies, Txell, doncs ens veurem la setmana vinent.
0: Bona tarda.
1: Que vagi bé, adéu.
3: I després de parlar de cuina, passem amb més entrevistes. Félix Cardona va néixer a Malgrat, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món. La seva aportació va molt més enllà. Així que avui descobrim una mica més sobre la seva vida i el llegat que va deixar, i ho fem amb l'exarxiver de l'Ajuntament de Malgrat, en Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, l'Albert Díez.
4: Bé, avui volem parlar d'una de les figures més fascinants de la història de Malgrat, de l'explorador Fèlix Cardona. Va ser cartògraf, aventurer, naturalista i descobridor de territoris inexplorats a Veneçuela. La seva trajectòria el va convertir en una referència mundial de l'exploració del segle XX i per

0: Per conèixer millor la seva vida i el seu llegat ens acompanyen l'arxiver municipal Albert Díez i també en Josep Maria Crosas, l'antic arxiver de l'Ajuntament. Bona tarda, bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, en primer lloc, per què Félix Cardona és una figura tan important per Malgrat?
1: Bé, no, començo jo, no?
0: Sí, endavant.
1: Home, important. Félix Cardona és un personatge interessant, perquè, diguéssim, se surt una mica dels esquemes habituals dels personatges locals. És una persona, doncs, que neix a Malgrat i després té tota una vida, doncs, en què l'element d'aventura i d'exploració, doncs el marca definitivament, no? Aquí el que sempre hi ha hagut un cert record o una tradició relacionat amb el personatge ja des dels anys 80, que es va acabar materialitzant en la inauguració d'una plaça quan es va morir ell, el 82 o 83, recordo, i més tard es va fer una matinal d'història i això va donar peu a que hi hagués un interès a recuperar tot el fons documental que tenia la família Ballent, que a Venezuela, per la mateixa família, doncs es veia que no... És com que Venezuela era en aquell moment i continua sent, em sembla, un estat una mica en descomposició, sí. Tot aquell material hauria acabat malament. I llavors es va fer l'esforç de que tot el seu fons documental, format per pel·lícules, fotografies, objectes, diaris, tot això, doncs, va acabar venint cap a Malgrat.
0: La seva història, no? Perquè, o sigui, parlem d'un jove que dirigeix una fàbrica aquí a Malgrat, una fàbrica tèxtil, i de cop i volta, com és que decideix anar-se'n a Venezuela a descobrir, territoris desconeguts? Com va ser això?
1: Bueno, aquest és un element interessant. Ell no marxa sol d'aquí. No marxa sol d'aquí. Hi ha en Carril Gelabert, un altre personatge que representa que marxen junts, però bé, ell se'n va una mica... Cardona és un personatge molt inquiet que ja tenia una que era fill d'una família més o menys benestant, però que sempre havia tingut aquesta inquietud, diguéssim, de sortir i de veure món. Ell es va fer els estudis de Marina Mercant, va ser capital de Marina Mercant, i això el va permetre, doncs descobrir, o tenir ganes de descobrir món, i el que fa la seva mare, bàsicament, intenta muntar-li una fàbrica tèxtil, però ell decideix que aquest no és el seu camí i se'n va d'aquí una mica amb una mà davant i una darrere,
0: eh?
1: I a partir d'aquí, doncs, es construeix ell mateix com un personatge, no? És a dir, això passa, és molt important contextualitzar-ho a nivell històric, això passa abans de la Guerra Civil, Per tant, ell quan esclata la Guerra Civil, la cosa canvia, però ell prèviament ve aquí als anys 30, fa conferències al Ritz, s'entrevista amb la Generalitat del moment i ell representa que té tot un ventall de futur, no?, que malauradament amb la Guerra Civil això es trenca.
0: Val. Dins de totes les aportacions que va fer Félix Cardona, quines veieu que són les més destacables? Com, per exemple, va descobrir, si no m'equivoco, se l'associa amb el salt de l'Àngel a Venezuela.
1: Clar, sí.
2: Sí, això és una història que també, bueno, té el seu relat, eh? Vull dir, precisament l'any que ve, que és 2027, doncs el 1937, farà 90 anys l'any que ve, perquè m'entengueu, es compleix d'alguna manera, diguem-ne oficialment, aquesta descoberta del salt de l'Àngel, que al final és el salt d'aigua més alt del món, vale? Agafa una rellevància a nivell de premsa, a nivell social, per això. Però ell ja ho descobreix abans. De fet, ja tenim un plànol, un document a l'arxiu, que, si no recordo malament, l'any 29, ell ja cartografia el país i ell ja posa sobre el mapa on està aquest salt. Per tant, d'alguna manera, la fama, entre cometes, se l'emporta el pilot d'avió que l'acompanya, en Jimmy Angel, vale? Per també una gran biografia que té aquest altre personatge, però realment ell ja ho cartografia. Què més m'havies preguntat, perdona?
0: Bueno, havia preguntava sobre quines altres aportacions o
2: sí,
0: fets bueno, se li atribueixen sí, a Félix Cardona.
1: Deixem puntualitzar una mica això del... La gent li diu Salto Ángel. Inclús aquí es diu, molta gent diu el salt de l'àngel, no?
2: Mm-hmm. El salt
1: de... I es pensa que hi ha un àngel que vol i tal. Però no, el nom diguéssim que se li atribueix al salt és Salto Ángel, però abans tenia un nom indígena propi, que era el que de Paco Pai, Meru, que és una mica el que recupera el Cardona. De fet, el Cardona no s'atribueix. Ell diu que ell no descobreix res, que el Quetzal ja hi era, que ja hi havia molta gent que havia passat abans que ella per allà, i li dona menys rellevància del que d'alguna manera se li ha volgut atribuir, no? Jo penso que això del Salto Ángel està molt bé, que és el que d'alguna manera dona com titulars a les notícies, si vols, mm-hmm. Però penso que el personatge l'hauríem de reivindicar més enllà del Salto Ángel, no? És a dir, per les seves facetes, doncs, de cartògraf, de persona, doncs, que col·lecciona plantes per museus americans, també per la banda de la recol·lecta, entre cometes, d'animals, d'ocells. Té tots uns elements que van més enllà d'una qüestió, diguéssim, puntual, que dona notícia, però que el personatge va més enllà.
0: En aquest aspecte també se li pot destacar la seva vessant social a l'hora de conviure, no?, en comunitats d'indígenes, que també va ser un paper important, no?, dins de...
2: Sí, de fet, en el fons documental de Félix Cardona que tenim a l'arxiu, tenim una gran quantitat no només de quaderns de viatges, sinó de diccionaris indígenes. Moltes d'aquestes llengües indígenes estan actualment estudiant les lingüistes actuals, universitats americanes i canadenques, perquè són llengües que estan desapareixent. Mm. De fet, vam tenir la conversa amb un d'ells, amb un d'aquests professors, i ens deia això. Precisament fa uns mesos va venir a Malgrat i ens comentava que comença ja a morir, amb el pas del temps, els últims representants de certes llengües indígenes, cosa que fa que les estem perdent. Llavors, tenim aquest material no només en suport físic, sinó en suport digital, perquè sigui consultable per qualsevol persona que estigui investigant això. I jo també volia destacar aquesta rellevància com a lingüista, no? A part d'aquestes vessants que comentava Josep Maria, la vessant lingüística, també la vessant astrònoma. Vale? Ell té grans quaderns de viatge, molts dels quals també estan digitalitzats, que explica una mica a nivell d'astronomia com viatjava, com quines aventures tenia ella en aquests vaixells, no? Ell era capità, vale? Es llicencia a Barcelona i des de llavors, doncs, fa diverses expedicions, i això si de cas després en parlem, perquè acaba tornant, no?, en època de pràcticament de guerra civil, uns anys abans, i aconsegueix tornar a anar a Venezuela i seguir explorant aquest territori.
1: Clar.
0: Sí, també volia preguntar, ja que m'has parlat de la Guerra Civil, també se l'atribueix a Félix Cardona o té un paper important o almenys un paper actiu dins de la Segona Guerra Mundial, va participar? No sé de quina manera, ens ho podríeu desenvolupar una miqueta més?
1: Bueno, és el tema del cautxú. És el tema del cautxú, que hi ha un dèficit degut als bloquejos entre els diferents parts enfrontades de la banda del Japó i Alemanya contra la banda americana, que fa que hi hagi un dèficit d'aquest material. Llavors ell, d'alguna manera, doncs, està en contacte amb això i participa en la construcció d'una pista d'aterratge que facilitaria després l'extracció del cautxú. Ell no ens oblidem que ell acaba sent un personatge que vinculat amb l'Estat, és a dir, ell forma part de la Comissió de Límites. Hi ha una mica la idea, Cardona, quan arriba allà, quan arriba a Venezuela, es troba en un país que no sap, o sigui, que no té mapes, que no té una cartografia, que no saben ni on tenen les fronteres. Llavors, d'alguna manera, ell, com molts catalans, com en Pau Vila, si tu pensa que la primera geografia de Venezuela, que encara es fa servir a les escoles, és d'un geògraf català que es diu Pau Vila, que és el que aquí el coneixem pel tema comarcal.
0: Hauríem d'anar acabant, perquè sé que parlar de Félix Cardona ens podria donar per mitja hora o més, o, llavors voldria concloure només amb una pregunta ràpida i directa. Què creieu que s'hauria de treballar des de l'arxiu o des d'aquí malgrat per fomentar la figura de Félix Cardona?
2: Bé, el que s'ha de treballar, que ja s'està fent, és un treball primer a través de les escoles, perquè les generacions més joves coneguin una mica l'itinerari que ha seguit aquest personatge, que com molt bé deia en Josep Maria a l'inici de l'entrevista, és nascut a Malgrat, però té una rellevància internacional, i això és molt clar. I en segon terme, la difusió de tot aquest llegat no és suficient en només adquirir un fons documental o un fons d'objectes com tenim a l'arxiu, sinó que se n'ha de fer difusió. Llavors aquesta difusió pot tenir una mirada local o una mirada més internacional, si volem dir així.
1: A banda del tema de la difusió, també hi ha una part important d'anar construint, construint un corpus o un conjunt d'estudis sobre els diferents aspectes de la seva trajectòria.
0: Bé, ho hem de deixar aquí. Albert Díez, d'Arxiver Municipal, i Joan Maria Crosas, antic arxiver de l'Ajuntament.
1: Això d'antic em sona...
0: Bueno, ex-arxiver. Doncs bé, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i que tinguem molt bon dia.
2: Gràcies, igualment.
3: A tu, gràcies.
4: Molt bé, doncs de seguida continuem avançant amb el programa d'avui, però abans fem un breu recordatori de la pregunta del dia. Us recordem que estàvem preguntant si alguna vegada us heu plantejat marxar del país. Podeu respondre aquesta pregunta fins al punt de les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresme, que ens trobareu a X i també a Instagram. I bé, doncs teniu dues respostes possibles, sí o no. De moment, pel que fa a les respostes, més d'un 80% de les persones que han votat a la pregunta han dit que sí, que s'han plantejat alguna vegada marxar del país, i marxar, volem dir, doncs marxar una temporada llarga. Ara tornem, fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: A l'Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
8: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
7: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
8: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: fortsat på Nu FM.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Vinga, últims 15 minuts de programa de l'Ona Maresma d'avui dilluns. Com sempre, uns últims minuts dedicats a la tertúlia esportiva per conèixer tota l'actualitat del món esportiu de la mà dels nostres companys. Avui condueix la tertúlia i durant els dies que venen també en Jordi Duran i també, doncs, hi diuen la seva, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Companys, bona tarda.
4: Molt bona tarda de nou, Gemma. Martí,
5: bona tarda.
4: Gemma, com
5: bones.
4: Esteu?
5: Hola, un plaer, com estem?
4: Rep, un plaer estar aquí amb vosaltres, que bé, ho ha dit la Gemma, però que estic aquí fent de Mar Tres Serres i a veure què tal tot. Anem a comentar una cosa que, bueno, és una notícia que us porto, però que m'ha donat a pensar, i és que en aquest Mundial que s'està disputant, que és el tema d'actualitat, que no sé si l'esteu seguint o no.
6: Correcte.
5: Sí, Déu-n'hi-do, s'intenta.
4: Doncs ara ja en parlarem, però comencem amb una notícia no gaire bona, no gaire, per no dir res de bona, i és que s'ha confirmat una tragèdia en el Mundial, un mort i un ferit en un tiroteig en una fanzone. L'atac s'ha comès en una de les pantalles gegants a San José, a Califòrnia, i tot i que en aquell moment no s'estava emetent cap partit, bé, ostres, per una part, sort que no s'estigui emetent cap partit, perquè si no aquella zona hagués estat ple de persones, però que en ple una fanzone, que en principi ha d'haver-hi seguretat, hagi succeït això, m'ha donat a pensar que hi ha vegades que potser no és el cas, que no sigui per aquest fanatisme, però moltes vegades en el món del futbol, ostres, veiem un fanatisme que acaba fins i tot amb baralles campals i també amb moltes tragèdies.
6: Jo, de fet, quan parlem de fanatisme, tots els que hem estat relacionats amb l'esport, des de ben petits, sobretot, al final relacionem una mica el fanatisme, no sé si amb l'extremisme, no? Que al final tots els extrems són dolents, però sobretot que almenys parlo pel meu costat, no? Que jo ho he viscut en el món del bàsquet, que quan ets petit, sobretot, sí que és algo complicat i que poder creues la línia a l'hora de ser un fanàtic, almenys l'entorn, no? Quan tu ets sí. Petit, òbviament aquesta notícia no creua la línia, sinó creua totes les figures geomètriques que existeixen, o sigui que males notícies, sí, sí. Uh-huh.
5: Sí, sí, jo estic d'acord. Crec que al final l'esport en general, però en especial el futbol, ja que jo també sóc com en Sergi, que vinc del món del bàsquet, però crec que el futbol treu molt més de si a les persones, és capaç de treure el millor i el pitjor de cadascú, perquè hi ha qui assoleix els moments de màxima felicitat quan el seu equip guanya o marca un gol, i hi ha qui perd completament els papers i acaben passant notícies com aquesta, que crec que són, bueno, de fet, són inadmissibles. Així que res, una llàstima.
4: Veig que els tres venim del bàsquet, que em dona també a parlar una mica, em faig una passa al cantó, tampoc m'allunyo gaire, però en el bàsquet és com que em dona la sensació de que es té fins i tot una mica més de respecte cap a, o fins i tot cap a l'àrbitre, cap a la figura, perquè en res et pots estar fora de la pista, que en el futbol, no?
5: Bueno, a la NBA els àrbitres són figures respectadíssimes, o sigui, els àrbitres de la NBA és que hi ha una oda entorn a ells increïble, és que estic 100% d'acord amb el que acabes de dir.
6: De fet, els de bueno, no només l'ACB, sinó també l'Eurolliga, que hi ha un concepte que a vegades es veu en vídeos, no?, de com els àrbits parlen amb els jugadors i se'ls veu com amb una superioritat i un respecte, i a més això que han incorporat d'utilitzar el micro per comunicar totes les decisions, cosa que s'ha ficat en el futbol ara, recentment, en el Mundial.
4: Sí, molta més transparència en el món del bàsquet, diguem-ho així. Per tant, continuem amb el bàsquet amb una notícia, i és que Moses Wright confirma el fitxatge pel Barça i una mica paga tot aquest soroll que hi havia en el cas de Mike James, que suposo que no sé si heu estat el cas de tot l'enrenou que s'ha format amb Mike James.
6: i amb en Navarro, que ha plegat, ja era hora. Respecto molt en Juan Carlos Navarro, òbviament, perquè ha sigut un gran jugador, però com a directiu deixa molt que desitjar, llavors millor que una passa al costat. Però jo, que he sigut seguidor del Barça de bàsquet des de ben petit, que ha anat al Palau, estic cansat, veurem aquest Moses Wright, però estic cansat d'aquests fitxatges que duren un any, que és un tio d'Estats Units que, bueno, no sé si coneix gent, jo almenys no el coneixia, que dura un any al Barça i de cop i volta marxa.
5: Sí, jo estic amb en Sergi, o sigui, el Navarro, pobre, o sigui, no li han funcionat les coses. El Barça té un gran problema de gestió des d'allà fa uns anyets. Ara semblava com la figura de l'entrenador, però també se'l s'hi en va. No ho sé, no ho sé. Jo tampoc crec que sigui la solució anar fitxant. Sí que Moses Wright és un grandíssim jugador, però està a la línia d'aquest tipus de jugador que diuen Sergi, que crec que sí que et poden apagar la flama del moment o et poden guanyar partits ells sols, però no et poden guanyar campionats, ja que no formen part d'un projecte esportiu, que és el que necessitaria un equip com el Barça per arribar a codejar-se amb els millors d'Europa.
4: Bueno, també és el cas de Mike James, perquè ara no recordo, però no sé si 33 anys, si no recordo malament. Òbviament, sí que és el màxim anotador de l'Eurolliga i tot el que tu vulguis, però, ostres, un jugador de 33 anys amb la plantilla ja amb una edat avançada, també necessites una mica d'aquest talent jove que puguis planejar una mica de futur amb tots ells i no que sigui temporada com heu anat dient.
6: Hi ha un concepte molt curiós que passa amb el futbol, que sí que hi ha molta cantera, no? Que veus que pugen jugadors, que, sí, per exemple, no sé, Gavi, Pedri, tots aquests jugadors, bueno, Pedri no, però sí que hi ha jugadors, bueno, Marc Bernal, no? Casadó, que pugen i juguen amb el primer equip, però amb el bàsquet no sé per què passen
4: molt
6: allà. Sí, que costa, no sé.
4: Hi ha una
6: sé
4: fuga de talent en el Barça de bàsquet de la Pedrera que, ostres, s'hauria de fer mirar.
5: Jo aquí trenco una llança a favor de l'equip, que ja sabeu que jo sóc del Joventut de Badalona i aquí sí que en aquest aspecte anem més tranquils. De fet, se'ns ha anat ara Rússic per 2 milions als Estats Units, que sort en tenim, de fet, de la cantera, i crec que, de fet, és un model que el Barça hauria d'intentar donar-li més oportunitats. És que crec que, de fet, el propi soci és el que voldria, més que fitxar estrelles, que gent que els hi generi il·lusió i que sentin el club seu, no un de fora que s'estarà, com diuen Sergi, un any i se'n anirà.
6: Saps què passa, Martí? Que hi ha, més amunt hi ha l'NBA. En el futbol no, perquè el Barça més amunt, bueno, hi ha més equips, però no lligues, i en el bàsquet hi ha l'NBA, malauradament.
5: Sí, tens raó. El que passa és que, clar, parlem de casos molt concrets. Els que van a l'NBA des de l'ACB han de ser gent, estem parlant de Luka Doncic i casos molt comptats, però sí, tens raó.
4: Nois, per acabar aquests dos últims 3 minutets, bueno, gairebé un minutet, repassem aquests resultats que estem tinguent en el Mundial. Ostres, primera classificada és Canadà, ja per aquests octaus. No sé què n'opineu també, perquè s'ha dit que potser Argentina té un camí molt fàcil cap a les semifinals finals i Espanya, que es veurà les cares contra Àustria.
6: Té un camí fàcil, res estrany, val a dir, coses que passen en el món del futbol i en els despatxos, però jo sóc fan número 1 i cada Mundial que passa els agafo molt de carinyo a Japó. Té unes ganes que avui eliminin a Brasil.
5: Oh, Sergi, jo igual. Mira, veritat, em pilles ara just... acabo d'enviar un missatge als meus amics. Fa una horeta dient això, també. A
4: sí,
5: veure
4: sí,
5: si,
6: de veritat,
5: si es dona.
4: I sabeu on està en Marc, no?
5: Sí, a Japó. Animant.
6: Jugarà avui.
4: A veure si s'ho passa. Ostres, pot ser un escàndol la celebració de Japó. Una celebració civilitzada, això sí, en allà, amb molt de seny.
5: I tant, sempre és com una notícia que surt a tots els mundials, el seny i l'ordenat, si l'onet sí que ho deixen sempre els vestidors, i bueno, un exemple a seguir realment, ojalà tothom es comportés així.
6: De fet,
5: hem iniciat la tertúlia amb la tragèdia aquesta que ens has explicat. Bueno, això per part dels aficionats japonesos és que és algo impensable, no el següent.
4: Sí, sí.
6: Però quan els veus jugar, juguen així, en bloc, O sigui, sense pilota, és espectacular com es mouen. I amb pilota també.
4: Nois, veurem aquest vespre el que passa amb aquest Japó-Brasil, amb aquest Brasil-Japó, millor dit, i ho deixem per aquí, perquè el temps se'ns esgota. Moltíssimes gràcies, nois, per haver estat en aquesta tertúlia. I ens veiem en el proper dia.
5: A vosaltres, merci.
3: I gràcies també a tots els que ens escolten. Nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música. Adeu, fins demà.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
1: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
0: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
1: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
5: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
4: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia l'auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat i el nivell de seguretat estratègic i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025 s'ha millorat també amb la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. A Badalona, el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la Serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la Vivín i al vessant sud de la Serralada de Marina. I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavi Atance, a qui s'investiga per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa. El van detenir el passat 10 de juny i la magistrada va decretar llibertat amb mesures cautelars.
6: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'este ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser super generós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el handicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecamenta, se faria malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, elles m'hi diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes, si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu la llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metres que creguis. En aquest cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està, i un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en este cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven en este cas estes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En este cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafàvem aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant. I totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic, perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només llatava. Doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa estava al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en aquest cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets, o venien a fer una caminada a la serra, passaven per veure-la, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, doncs una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona, i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga, el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pos al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida allà, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'ho ha d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, pues me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi, pues va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió, i això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors me podien més les ganes i no quedar-me amb i si ho hagués fet, i si m'hagués dedicat, que hagués passat, no, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, que rasquera. Hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la llatadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també. També, perquè molts artesans i companys, hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic este procés, tot i que ha sigut molt dur, Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Pauma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: Jo sempre he pensat que l'artesania, pues, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà, sí que pots tenir una estimació de lo que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: És d'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne. Claro, aquí has de pagar, pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar, pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és...

0: hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure, que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicàvem amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers. O... No n'hi ha. No? O sigui, jo que he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia. Però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parlar de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Molt bé, ara us anem a fer una cançó d'en Frank Zappa, un carai sigui que estigui.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica. Els treballs inclouen nou aïllament tèrmic, lavabos nous i pintura, amb l'objectiu d'incrementar el confort dels usuaris i avançar cap a un centre més sostenible. S'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal presentada per Esquerra Republicana i En Comú Podem. Va comptar amb el suport de la resta de partits, menys a Vox. Escoltem dos dels ponents, Marta Paset i Salvador Giral.
2: Que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys.
3: Perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta.
1: Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen més de 100 persones inscrites que aprendran aquesta dansa dos dies a la setmana. Ens en parlava la coordinadora i monitora Mireia Pla.
4: Fem això, curset, com cada any. Fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cloenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
1: S'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'Altra Clavé. El festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí Pol. Josep Navarro és director del teatre.
5: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: La 11a gala de l'esport tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Elena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes, respectivament. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més insegur, i bona prova d'això són els núvols que podem veure i que continuaran al llarg del dia d'avui. Aquí a la costa, malauradament, no s'esperen precipitacions ni avui ni els pròxims dies. Sí que hi haurà alguns xàfecs i tempestes cap a l'àrea del Montseny, on també convé molt que plogui perquè els boscos estan realment molt i molt eixuts. D'entrada, amb unes temperatures que avui baixen, tot i que aquesta passanit les mínimes s'han mantingut francament molt altes, esperem que les temperatures diurnes puguin baixar avui. De cara a demà també baixarien les temperatures nocturnes, amb unes màximes que es mantindran semblants a les d'avui. Tant avui com demà hi haurà núvols, fins i tot molts núvols aquesta tarda, però de precipitacions, com ja hem dit, no n'esperem aquí a la costa.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
6: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica. Els treballs inclouen nou aïllament tèrmic, lavabos nous i pintura, amb l'objectiu d'incrementar el confort dels usuaris i avançar cap a un centre més sostenible. Som dilluns 29 de juny de 2026. Us expliquem també que s'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal, presentant per Esquerra Republicana i en Comú Podem va comptar amb el suport de la resta de partits, menys a Vox. Escoltem els dos ponents, Marta Peset i Salvador Giral.
2: Que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys.
3: Perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta.
1: Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen més de 100 persones inscrites que aprendran aquesta dansa dos dies a la setmana. En parlàvem amb la coordinadora, monitora també del Curset, Mireia Pla.
4: Fem això, Curset, com cada any. Fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cloenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
1: S'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat. L'altra clave al festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Martí i Pol. Josep Navarro és director del teatre.
5: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i... entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: La 11a gala de l'esport tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera Héctor Pavón i Helena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes respectivament. Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més insegur, i bona prova d'això són els núvols que podem veure i que continuaran al llarg del dia d'avui. Aquí a la costa, malauradament, no s'esperen precipitacions ni avui ni els pròxims dies. Sí que hi haurà alguns xàfecs i tempestes cap a l'àrea del Montseny, on també convé molt que plogui perquè els boscos estan realment molt i molt eixuts. D'entrada, amb unes temperatures que avui baixen, tot i que aquesta passa nit les mínimes s'han mantingut francament molt altes, esperem que les temperatures diurnes puguin baixar avui. De cara a demà també baixarien les temperatures nocturnes, amb unes màximes que es mantindran semblants a les d'avui. Tant avui com demà hi haurà núvols, fins i tot molts núvols aquesta tarda, però de precipitacions, com ja hem dit, no n'esperem aquí a la costa.
1: Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, avui amb l'espai de les entitats La Teranyina, parlant precisament d'aquest curset de sardanes que s'inicia demà aquí, a la plaça de l'Església. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament impulsa una ambiciosa reforma a l'Escola Serra de Miralles per renovar les seves aules i convertir-les en espais més còmodes, sostenibles i adaptats a les necessitats del segle XXI. Les obres que ja estan en marxa suposen una inversió de 20.000 euros únicament en materials assumida al complet per les arques municipals. La Brigada Municipal és l'encarregada d'executar aquests treballs de millora que inclouen una intervenció integral en diversos espais funcionals del centre educatiu. L'actuació no només busca modernitzar les instal·lacions, sinó també reduir l'impacte ambiental i optimitzar el consum energètic de l'equipament. El projecte contempla una actualització completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de l'enllumenat tradicional per tecnologia LED d'alt rendiment. A més, es renovaran els lavabos, es pintaran els espais interiors i es substituiran les portes i finestres per nous tancaments amb un aïllament tèrmic molt més eficient. Gràcies a aquesta millora en l'aïllament, el centre aconseguirà reduir significativament les pèrdues energètiques, la qual cosa es traduirà en una climatització més estable i un estalvi de la factura elèctrica, alhora que es garanteix un ambient més acollidor per alumnes, docents i personal. La renovació de l'Escola Serra de Miralles s'emmarca dins d'una estratègia global per posar al dia les infraestructures del municipi, apostant per criteris de sostenibilitat i la qualitat ambiental en tots els centres públics. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera va aprovar la setmana passada en ple municipal una moció impulsada per Esquerra Republicana i en Comú Podem per un sistema de cures digne i universal. Aquesta iniciativa exigeix blindar el dret a l'atenció i a l'autonomia personal. L'eix central de la proposta insta els governs centrals i autonòmics a desplegar i reformar la llei de dependència, garantint que el sistema sigui 100% públic i universal. Es denuncia les llistes d'espera i l'infrafinançament actual, reclamant més recursos públics i una gestió àgil i de qualitat. Així defensaven la moció els seus dos ponents, Marta Peset, d'Esquerra Republicana, i Salvador Giral, d'En Comú Podem.
1: Sí que m'agradaria dir-los que justament el dia 23 es va aprovar el Reial Decret Llei 17/2025 de mesures extraordinàries per l'enfortiment i la consolidació del sistema per l'autonomia i atenció a la dependència, que per tant es va aprovar en el passat Consell de Ministres i que la pràctica començarà a partir de l'1 de juliol. Per tant, part d'aquestes demandes que es feien en aquesta moció a partir ja estan aprovades via aquest Reial Decret, com seria, no?, que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència, i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys. I també, són les coses més destacables d'aquest Reial Decret, que també hi haurà un augment de la inversió per persona, especialment pels grans dependents, no? Per tant, doncs, és bona notícia, no?, que es puguin tirar endavant aquestes mesures, però que calen moltes més per totes les dificultats que hi ha actualment en el sistema de cures.
2: Vull acabar dient que aquesta proposta ens l'ha fet arribar directament als responsables del Maresme de la Plataforma d'Autonomia per la Vida Digna, i que l'hem treballat conjuntament amb la regidora Marta Passet, i a la que vull agrair la seva feina, que s'ha implicat de manera molt directa, i que els demanem el seu suport a tots els grups, perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta. Junta, i per aquestes raons els demanem que votin de manera favorable. Gràcies.
0: La proposta va ser aprovada per tots els grups menys Vox. Escoltem Eric Pérez de Vox, Xavier Pla de Més Tordera, Toni García del PSC i Elisabet Mejías, alcaldessa de Junts.
3: En esta moción hay una serie de acuerdos que piden o solicitan mejoras en el sistema de dependencia, tanto para familias, usuarios y también para trabajadores o profesionales del sector. En esto estamos de acuerdo. El problema es que no podemos compartir el acuerdo segundo, por ejemplo, que pretende que las políticas de dependencia sean íntegramente autonómicas, pero que el Estado asuma directamente el 50% del coste. Claro, así cualquiera sabe hacer política, ¿no?
4: Bé, des de Més Tordera tenim molt clar que la llei 39/2006 de cura de les persones és una peça clau del nostre estat del benestar, i l'aplicació efectiva d'aquesta llei ha d'anar acompanyada de la dotació econòmica necessària, una cosa que a vegades, doncs, és difícil, i per tant, doncs, cal fer aquest esforç pressupostari per fer-ho efectiu.
5: Però aquestes apostes també s'han de traduir en accions concretes a Tordera. I des de l'àrea de serveis socials hem incrementat la partida destinada a servei d'atenció domiciliària, passant a principi de legislatura de 250.000 euros a 353.000 euros actualment. També hem reforçat l'equip de dependència, ampliant de 2 a 3 tècniques especialitzades, i hem signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per valor de 10.000 euros per reforçar el seguiment de programes individuals d'atenció més coneguts com els PIAs. A més, disposem d'un sistema de coordinació entre l'Hospital de Calella i l'Hospital de Balanes que permet detectar i activar de manera ràpida el servei d'atenció domiciliària per a persones amb necessitats que encara no havien estat identificades pels serveis socials municipals.
6: Evidentment, des de Junts també votarem favorablement aquesta moció perquè compartim l'objectiu de garantir una atenció digna, de qualitat i centrada especialment en les persones. Ja ho comentava la regidora, a Tordera ja treballem des d'aquesta perspectiva amb un model que posa la persona al centre, ja no només des dels serveis socials, com comentava la regidora, també ho fem amb serveis com el SAT, com Can Compte, amb l'atenció residencial i el centre de dia, la teleassistència, o els programes de reforma i adaptació d'habitatges, que també els fan més accessibles i adequats a les necessitats de cada persona. Donem suport a aquesta moció també perquè apunta cap a un model de cures més just, més àgil i més proper a les necessitats reals dels ciutadans. Ara bé, i ho comentàvem també en aquesta taula, les administracions hem de disposar dels recursos suficients per poder oferir serveis de qualitat i donar les respostes a allò que, sobretot i especialment, la ciutadania ens demana.
0: La moció posa en valor el treball de les cures i exigeix l'equiparació i millora de les condicions laborals de les persones cuidadores. En definitiva, la proposta aprovada busca fomentar un model d'atenció centrada en la persona, reforçant l'atenció domiciliària i també els serveis de suport local.

0: El curset de sardanes de la nostra dansa ja ho té tot enllestit pel seu inici aquest dimarts, sumant més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors. Tot i que el termini telemàtic ja s'ha tancat, l'organització recorda que els interessats encara es poden apuntar presencialment durant les dues primeres setmanes del curs a la plaça de l'Església, coincidint amb l'horari dels assajos, els dimarts, de 8:15 a 8:45, i els divendres, de 9:15 a 10:15 de la nit. L'objectiu d'aquest procés d'aprenentatge és mantenir viva la dansa popular catalana i fomentar la cultura i tradició del país, ensenyant de manera educativa i lúdica per als més petits i explicant la importància de la dansa als adults. Mireia Pla, coordinadora i monitora del curset, explica quins reptes i mètodes segueix l'entitat per aconseguir-ho.
1: És a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són més grans. Però sí que intentem una mica compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar d'afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica, de barrejar una mica tot plegat.
0: El repte final dels alumnes, a banda de treballar la tècnica, és preparar una sardana per poder-la representar el dia de cloenda, el 25 d'agost, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament. Pla detalla com es divideix el curset des de la tria de la sardana fins a la mostra final.
1: I la cloenda bàsicament és ensenyar el que s'ha après durant tots els dies del curset. Es fa sempre un galop d'entrada, on cada grup fa el seu galop de fantasia, i després es balla una sardana tots plegats, i després ja sonen els obsequis i tot això. I bé, la cloenda sí que al principi, els primers dies de curset, no la comencem a preparar, però cap a mitjans del curset sí que es comença a pensar idees pel galop, es comença a triar la sardana que es ballarà.
0: Amb l'èxit d'inscripció d'enguany, la coordinació encara aquest estiu amb il·lusió i energia per ensenyar als infants i adults tot el que han de saber sobre la sardana, a l'espera també del 50è aniversari del curset en què serà protagonista també aquest any. I el Teatre Clavé presenta una nova edició de l'Altre Clavé al Festival de Creació Contemporània, que un any més omplirà la nit d'estiu d'art, de música, dansa i enguany, com a novetat destacada una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i de productes locals. El festival se celebrarà els dies 2, 9 i 16 de juliol a la plaça de Miquel Martí Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades de l'estiu. Cada any el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. El director del teatre, Josep Navarro, considera que la programació ofereix una proposta cultural alternativa i més transversal.
2: Hem pensat sempre que la programació estable té uns còdics estètics determinats, amb una temporalitat molt determinada, i aleshores vam fa 25 anys, 20, potser 22, 23 anys, vam pensar fer una altra visió més transversal, més, fins i tot si m'ho permeten, una miqueta més atrevida, més gamberra, una miqueta més d'avantguarda, on disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
0: Aquesta edició al festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat, incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i Can Caselles. Enguany, l'Altre Clavé va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous, els assistents podran gaudir de tres barquetes exclusives acompanyades d'una beguda i amb l'opció d'afegit de plat addicional a la cafeteria del mateix Teatre Clavé. Les entrades per aquest festival ja estan a la venda a la web del teatre, teatreclavé.cat, inclou l'actuació i tres barquetes més una beguda. A més, a la part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura.
3: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'onzena edició dels Premis de l'Esport Tordarenc no només va ser una cerimònia d'entrega de trofeus, sinó el tancament d'una temporada exigent i plena de reptes per a totes les entitats, inclús per Ràdio Tordera. En la gala es va posar en valor la resiliència del periodisme esportiu local i la dedicació incansable de les directives, cossos tècnics i jugadors que setmana rere setmana mantenen viu l'esperit competitiu i formatiu al municipi. Els 7 premis de la nit van ser els següents. Millor equip de la temporada se'l van dur al Club Futbol Tordera, on es va atorgar de manera conjunta el primer equip i el juvenil A, que han tancat l'any amb ascensos històrics a segona catalana i primera divisió, respectivament, proclamant-se campions de Lliga. En sintonia amb l'èxit de l'equip de futbol, Guillem Ferrer va ser reconegut com el millor entrenador per liderar l'ascens del primer equip. El millor esportista masculí va ser Héctor Pavón, de Taekwondo Més Tordera, que després d'una campanya internacional brillant va guanyar el Dodge Open, s'ha coronat campió de Catalunya Júnior Absolut i ha assolit la 15a posició al Mundial de Taekwondo. El jurat també va atorgar una menció especial a Abel Cavaller de la Penya del Bistec pels múltiples bons resultats en les villes catalanes. La millor esportista femenina va ser Helena Monroy, del Club Twirling Vila de Tordera. L'atleta va ser guardonada gràcies al seu flamant subcampionat d'Espanya en les categories individual, parella i equip. El millor equip base va ser l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera, que va recollir el guardó després d'encadenar el seu segon campionat de Lliga consecutiu. L'esforç i el talent del Júnior B del Club Petit Tordera també va rebre una molt merescuda menció especial per la seva gran actuació als campionats de Catalunya. El Premi Ajuntament de Tordera Somriu amb l'Esport va reconèixer la iniciativa de l'Octàgono, creada per Alejandro Ortega i Eric Pacho, unes lligues amateurs que han permès a molts jugadors i exjugadors del poble retrobar-se al camp i poder tornar a gaudir del futbol. El moment més emotiu de la gala va arribar amb l'entrega del Premi Honorífic de Ràdio Tordera. El guardó va recaure en el sènior femení del CEP Tordera. Més enllà dels resultats de la pista, el premi va servir per homenatjar l'esforç titànic per crear un equip referent per al bàsquet femení al poble, posant fi a una temporada, a una etapa memorable que deixa una forta petjada humana i esportiva. Podeu recuperar aquesta gala que vam celebrar el passat divendres a través del YouTube de Ràdio Tordera.

0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. És crònica d'Esther Minguell.
1: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
2: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
1: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Ens ho explica en la següent crònica, David Navarro.
3: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
4: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
3: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
0: Anem per la previsió del temps per aquest dilluns, també per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serrà.
5: Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se n'espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i, això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada, com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps estable, de sol, en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: petit espai perquè la gent s'introdueixi. Explica'ns qui ets tu i també de què tracta aquest curset de sardanes.
1: Doncs bé, jo sóc la coordinadora del curset de sardanes de la nostra dansa, juntament amb l'Ariadna Ros, i també sóc, doncs, monitora d'aquest curset.
0: Ara dèiem que s'ha tancat aquest període d'inscripció. No sé al final quanta gent hi haurà anat dins d'aquest curset, perquè ho parlàvem ara fora de càmeres, però això, digue'ns quanta gent més o menys hi haurà, com es distribuirà i si esteu contents també des del curset per la rebuda de la gent.
1: Doncs bé, enguany hi ha 101 inscrits. Estem molt, molt contents per tota la gent, doncs, que s'ha animat a apuntar-se al curset. Estem també molt contents perquè tenim un equip de monitors força gran, som 16 monitors aquest any, per tant podem cobrir, doncs, les necessitats que tinguem, doncs, al llarg de l'estiu amb el curset de sardanes. I la veritat que això, molt, molt contents amb tota la gent que s'ha apuntat.
0: No t'ho he preguntat, digue'ns això, des de quan feu el curset, perquè comenceu ara aquesta setmana, i això, fins quan dura més o menys? Perquè Déu-n'hi-do, són unes quantes classes.
1: Sí, comencem justament demà, dimarts 30, i s'estén el curset de sardanes fins al dimarts dia 11 d'agost. Fem això, curset, com cada any, fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cluenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
0: Després parlarem d'aquesta cluenda perquè doncs, suposo que aquest deu ser un dels objectius també del curset. Abans, però, has comentat que anireu això, 101 persones dins d'aquest curset i que sereu uns quants monitors. No sé com això es distribueixen en diferents grups i, sobretot, aquest perfil de gent que us ve al curset és gent que mai ha ballat sardanes o que sí que n'ha ballat alguna vegada? Com és més o menys aquest perfil de gent?
1: Bé, tenim una mica de tot. Primer, pel que fa als grups, tenim el grup del que seria d'infants, que hi ha quatre grups, que són el vermell, el groc, el verd i el blau, que es distribueixen segons l'edat. Comencen amb 5 anys i acaben més o menys amb uns 15, aproximadament. I després hi ha el grup d'adults que només fa el curset els divendres al vespre. Bé, el perfil que tenim, hi ha una mica de tot. Sí que normalment hi ha força continuïtat, és a dir, tenim forces, doncs, inscrits que ja venen d'altres anys d'haver-se inscrit i que van pujant per tots els nivells d'edat, però també tenim, doncs, noves incorporacions, tant al grup d'infants com també adults, que s'ha apuntat, doncs, força gent que potser abans no havia ballat sardanes i que s'anima, doncs, a ballar-ne.
0: Et volia preguntar per com són més o menys els assajos, els entrenaments, per dir-ho així, d'aquesta disciplina, perquè en feu, diria, dos a la setmana, més o menys. Això com es divideix, aquests entrenaments? Us centreu en una part de tècnica o quina estructura seguiu, més o menys?
1: Bé, això és força depenent del nivell d'edat, és a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són, doncs, més grans. Però sí que intentem una mica, doncs, compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar d'afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, i per exemple els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar, doncs, sardanes perquè es vagin familiaritzant per després el dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica, doncs, de barrejar una mica tot plegat.
0: Per tant, diries que no és només el fet d'ensenyar a ballar la sardana, sinó que també obrir portes a descobrir, doncs, tot el que comporta, no? Amb la cobla, també els divendres, entenc que després del curset teniu ja actuacions aquí a la plaça. També els nens es queden a les audicions, en ballen, com en són partícips?
1: Sí, això és veritat que ens agrada molt l'ambient dels divendres perquè tenim la cobla en directe, que és un privilegi, i molts cops després del curset, molts nens i nenes i també adults es queden a ballar, i és una cosa que ens agrada molt perquè és com que la sardana, a més del que fem, no?, dins el curset, que també després els divendres es pugui continuar ballant, doncs ens agrada molt veure, doncs, tots els nens i nenes que se sumen a les rotllanes a ballar una estona.
0: Et volia preguntar també, perquè abans has parlat d'aquesta cluenda, del final del curset, de què tracta aquesta cluenda, perquè la gent ho sàpiga, i si vosaltres ja des de ben inici que comenceu el curset ara, comenceu ja a pensar en aquesta cluenda, en què centra més o menys?
1: Bé, la cluenda del curset de sardanes es fa aquest any el 25 d'agost a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, i la cluenda bàsicament és ensenyar, doncs, el que s'ha après durant tots els dies del curset. Es fa sempre un galop d'entrada, doncs, on cada grup fa el seu

0: galop de fantasia, i després es balla una sardana tots plegats, i després ja sonen els obsequis i tot això. I bé, la cloenda sí que al principi, els primers dies de curset, doncs no la comencem a preparar, però cap a mitjans del curset sí que doncs es comença a pensar doncs idees pel galop, es comença a triar doncs la sardana que es ballarà. I després sí que els últims dos dies de curset és quan es fa el que li diem l'assaig general, és on doncs practiquem el que farem el dia de cloenda perquè surti tot bé.
1: Et volia preguntar també, a nivell personal, no sé si ja portes això, fent de monitora anys anteriors, com és l'experiència també d'ensenyar, no sé si en el teu cas infants o adults, però com és l'experiència d'ensenyar aquesta disciplina i doncs això, quines valoracions en fa si ho gaudeixes?
0: Doncs bé, jo porto sent monitora fa uns quants anys, crec que farà ja ara, aquest serà el cinquè estiu, em sembla que sóc monitora de sardanes i serà el tercer que faig de coordinadora del curset. I bé, jo estic molt contenta, jo bueno, des de petita que estava ja al curset, a mi m'agradava molt venir a ballar sardanes i ara doncs viure al curset de sardanes és una altra perspectiva, perquè realment ho vius d'una altra manera, també és molt enriquidor, m'agrada molt, i jo sóc monitora sempre doncs dels petits, normalment del curset. I m'agrada molt doncs poder transmetre la sardana cap als més petits, perquè sí que s'ha de tenir molta paciència al final, perquè doncs la sardana no és complicada, però sí que és veritat que doncs té una mica de tècnica que s'ha d'anar practicant, però jo crec que és una experiència molt xula.
1: Ja per anar acabant, et volia preguntar també, hem parlat d'aquests sent un persones que al final que s'han apuntat en aquest curset. No sé si en comparació amb altres anys és més o menys gent, més o menys com està aquesta situació? La sardana es troba en un bon punt, com ho valoraries?
0: Doncs bé, jo crec que la sardana Tordera es troba en un molt bon punt, es troba, la veritat que bueno, estem molt contents, sí que respecte a l'any passat hem tingut uns quants inscrits més, també recordar però que hem tancat les inscripcions telemàticament, però que sí que és veritat que a plaça la gent es pot continuar apuntant, donem dues setmanes de marge per si algú doncs no s'ha pogut inscriure a través del formulari d'inscripcions que vam posar per les xarxes socials, doncs que poden venir a plaça i les coordinadores ajudarem a totes les persones que us vulguin acabar d'apuntar, però tot i això estem molt contents per la rebuda que ha tingut, i bé, això que animem, si algú encara falta per apuntar-se, que es pot apuntar.
1: Ara comentaves que deixeu aquestes dues setmanes de marge. En quin horari, per recordar-ho que hem comentat abans, us pot trobar la gent a la plaça?
0: Doncs ens podeu trobar a la plaça els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Estarem doncs a la plaça fent el curset.
1: Doncs Mireia, jo que ja he acabat amb les preguntes, gràcies per venir aquí avui als estudis de Ràdio Tordera i esperem doncs que comenci molt bé aquest curset.
0: Moltes gràcies. Gràcies.
1: I amb vosaltres doncs que també ens acomiadem una setmana més, esperem que us hagi agradat l'entrevista d'avui i ens trobem la propera setmana amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. 1.450 persones mortes és la xifra, la darrera que ha donat el govern veneçolà com a conseqüència del terratrèmol. D'aquests, 17 són espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut, almenys havia rebut fins aquest migdia, 635 trucades. El país afronta hores de determinants en les tasques de rescat, perquè ja han passat uns dies, ja més de 1.600 efectius especialitzats sobre el terreny de diferents nacionalitats treballant en aquesta emergència. El balanç de persones ferides és de 3.150. I les motos s'han vist implicades en un 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació pels motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar a la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, per cert, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació.
3: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrada, ha imputat avui la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més, entre elles diversos dirigents de l'empresa basca Tubos Reunidos, per presumptes irregularitats en contractes amb empreses públiques. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció. Aquest cas està relacionat amb la investigació del cas Leire Díaz. I una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc ha deixat a les fosques gairebé 13.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Segons han informat fonts Endesa, els companys de BTV, la incidència s'ha produït a les 5:24 minuts. Estan pendents a veure si poden solucionar-ho a les 8 del vespre, just ara. I darrer apunt, perquè avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany arriba a la 50a edició. El teatre, el Grec a Montjuïc, serà l'epicentre de tots aquests espectacles.

Què trobava a faltar això o no? Benvinguts de nou a la banqueta d'estiu. Estrenem temporada d'estiu. I la redundància. Vam acabar el show dels esports amb aquesta gala que de l'Esport Tordera que vam celebrar el divendres passat i que... Bé, aquest inici de setmana, aquest final de juny, ja estrenem de nou aquesta banqueta d'estiu que estrena també doncs, aquesta temporada que viurem aquí amb aquestes calors, doncs, a portar-vos una mica d'aire fresc, que vindrà molt bé en aquesta banqueta. Espero que estigueu molt còmodes, que estigueu gaudint, que tingueu a la mà el vostre refresc, que tingueu a la mà la vostra cerveseta, que tingueu a la mà el vostre mojito o el que vulgueu, perquè a partir d'ara aquesta banqueta d'estiu serà molt de relax. Podreu gaudir de moltes cosetes.

I com dic, de moltes cosetes, és que tindrem seccions per avorrir. Tenim moltes coses per endavant que us aniré explicant, com també hem de conèixer, doncs, qui estarà sentat amb mi a la banqueta en el dia d'avui. Per tant, sense més dilacions, i no faré més esperar, anem a explicar una mica amb què anirà aquesta banqueta d'estiu i qui estarà sentat amb mi a la banqueta. Vinga, va!

Vinga, va, mi avui a la banqueta estarà assentat l'Ot Manresa, perquè estrenem la banqueta d'estiu amb ell aquí al cantó, parlant una mica del Club Futbol Tordera, perquè es comencen ja a anunciar les primeres renovacions, ja ho havíem comentat, però hem tingut més en aquests dies. També es va disputar un torneig de veteranes que comentarem, i també, per acabar, ens porta unes efemèrides. Què són unes efemèrides? Doncs dades, coses que passaven un tal dia com avui, un 29 de juny, però d'altres anys. En tindrem moltes, i moltes també tenen a veure amb el Mundial, que també, compte, en parlarem aquí, a la banqueta d'estiu. Tot això i més serà el programa del dia d'avui, que tindrem a nosaltres per parlar, per entretenir-vos. Com us he comentat, espereu que no estigueu passant gaire calor avui, sobre avui per sort, que ha refrescat una miqueta, però que encara aquesta xafogó que aixafa. Anem nosaltres a començar, ara sí que sí, aquesta banqueta d'estiu. Anem a això, òbviament, això sí que ho seguirem fent, explicant-vos tant l'actualitat local com l'actualitat general. Vinga, va, anem a explicar-vos el que està passant avui aquí a Tordera, més ben dit, què va passar el divendres.

I és que la 11a gala de l'Esport Urderenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits molt merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Helena Monroy, es van emportar els premis per la millor temporada i els millors esportistes, respectivament. L'onzena edició dels Premis de l'Esport Urderenc no només va ser una cerimònia d'entrega de trofeus, sinó el tancament d'una temporada exigent i plena de reptes per a totes les entitats, inclús per Ràdio Tordera. En la gala es va posar en valor la resiliència del periodisme esportiu local i la dedicació incansable de les directives, cossos tècnics i jugadors que setmana rere setmana mantenen viu l'esperit competitiu i formatiu al municipi. Els 7 premiats de la nit, els 7 premis de la nit van ser el millor equip de la temporada, se'l van dur al Club Futbol Tordera, on es va otorgar de manera conjunta el primer equip i el juvenil A, que han tancat l'any amb ascensos històrics de segona, catalana i primera divisió, respectivament, i proclamant-se campions de Lliga amb 2. En sintonia amb l'èxit de l'equip de futbol, Guillem Ferrer va ser reconegut com el millor entrenador per liderar l'ascens del primer equip. El millor esportista masculí va ser per Héctor Pavón, del taekwondo més Tordera, que després d'una temporada internacional brillant, que va guanyar el Dutch Open, s'ha coronat campió de Catalunya júnior absolut i ha assolit la 15a posició mundial de taekwondo. El jurat, en aquí, també va voler otorgar una menció especial a Abel Cavaller, de la penya del Bistec, pels múltiples bons resultats en les bitlles catalanes. Per altra banda, la millor esportista femenina va ser Helena Monroy, del Club Twirling Vila de Tordera. L'atleta va ser guardonada gràcies al seu flamant subcampionat d'Espanya en les categories individual, parella i també en equip. El millor equip base va ser per la infantil A de l'Atlètic Club Tordera, que va recollir el guardó després d'encadenar el segon campionat de Lliga consecutiu. L'esforç i el talent del júnior B del Club Petit Tordera també van rebre una molt merescuda menció especial per la gran actuació als campionats de Catalunya, obtenint una quarta plaça. El Premi de l'Ajuntament de Tordera Somriu amb l'Esport va reconèixer la iniciativa de l'Octàgono, creada per Alejandro Ortega i Eric Pacho, unes lligues amateurs que han permès a molts jugadors i exjugadors del poble retrobar-se al camp i tornar a gaudir del futbol. El moment més emotiu de la gala va arribar amb l'entrega del Premi Honorífic de Ràdio Tordera i, com sabeu, el guardó va recaure per al sènior femení del CEP Tordera, perquè més enllà dels resultats de la pista, el premi va servir per homenatjar l'esforç titànic per crear un espai de referent per al bàsquet femení al poble, posant fi a una etapa memorable que deixa una forta petjada humana i esportiva. Podeu recuperar la gala a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera.

Vinga, anem a parlar ara de l'esport general i parlem del Mundial. Primer, amb una mala notícia, molt mala notícia, denigrant, de fet. De fet, passarem una més bona per deixar una mica el bon sabor de boca. Però és que, tragèdia del Mundial, un mort i un ferit en un tiroteig en una fan zone. L'atac s'ha comès en una zona de pantalles gegants a San José, Califòrnia, tot i que en aquell moment no s'estava emetent cap partit. Un tiroteig a la plaça de San Pedro a San José, a la badia de San Francisco, on està instal·lada una de les zones d'aficionats del Mundial, ha acabat amb un mort i un ferit de gravetat. En el moment dels fets, no s'estava emetent cap partit del Mundial a les pantalles gegants que hi ha instal·lades en aquesta zona destinada a l'entreteniment dels aficionats de la Copa del Món, segons ha informat la policia californiana. Una persona ha estat declarada mort a lloc dels fets. La segona víctima ha estat traslladada a un hospital local amb ferides que posen en perill la seva vida. Aquest incident s'està investigant com un homicidi. Els carrers del voltant de la zona s'han tancat i durant els dies de partit s'han reunit una gran quantitat de persones en aquest punt de la ciutat que ara ha quedat acordonada.

Vinga, va, anem a parlar ara de la selecció espanyola, i és que les claus de Marcos Llorente per entendre's amb Lamine Yamal, i és que el jugador de l'Atlètic de Madrid ha posat en valor el repte d'adaptar-se i d'entendre's amb un talent diferencial com Lamine Yamal, deixant que el jove extrem marqui la diferència. Marcos Llorente ha parlat a la prèvia del partit d'Espanya contra Àustria i ha deixat pistes clares sobre com gestiona la connexió amb Lamine Yamal. El migcampista ha destacat la importància de l'adaptació tàctica, la comunicació constant i la llibertat del jove talent com a elements clau per construir una associació efectiva dins del camp. Una de les principals idees que ha remarcat el futbolista és el contrast entre el que viu al seu club i el que es troba a la selecció. Marcos Llorente posa focus en una diferència clau que sovint passa desapercebuda. És que jugar amb l'Atlètic de Madrid no té res a veure amb fer-ho com a la selecció. Diu, l'Atlètic no té res a veure amb la selecció, són dues idees diferents, dues maneres distintes d'atacar. No fa falta que ho diguis, Marcos. Aquesta variació obliga els jugadors a un procés d'adaptació que es construeix progressivament. Aquesta fase d'encaix és especialment important en el cas de Lamine Yamal, un futbolista amb un estil molt marcat i capaç de desequilibrar per si sol. Un dels punts més destacats de l'anàlisi de Marcos Llorente és el paper que ha de tenir l'entorn de Lamine dins el camp. El futbolista ha estat clar. Lamine no necessita molta ajuda i a vegades és pitjor perquè li apropes un rival més. Aquesta reflexió apunta a una idea tàctica concreta: evitar saturar l'espai del jove extrem. Segons Llorente, hi ha moments per doblar-lo i generar superioritat, però també situacions en què és millor deixar-lo actuar amb llibertat per explotar el seu talent individual. En un context com el de la selecció, on no hi ha tant de temps per automatitzar moviments col·lectius, és fonamental respectar la seva naturalesa. Això implica saber quan intervenir i quan no. Un altre element fonamental que ha destacat Marcos Llorente és el treball fora del camp. La preparació en vídeos és una eina important per millorar la coordinació entre jugadors. La comunicació és, segons Llorente, una de les claus més importants per enfortir l'entesa entre companys. Ha explicat que manté un diàleg constant amb Lamine Yamal. Comparteixo opinions i li pregunto què necessita. Fins i tot durant el partit es parla. Aquesta interacció contínua permet ajustar moviments, interpretar millor les intencions de l'altre i reaccionar amb més rapidesa a les situacions de joc. Quan més comunicació hi hagi, millor anirà tot, declarava el futbolista de la selecció espanyola.

Vinga, va, després de llegir aquesta notícia, anem a estrenar, ara sí que sí, els continguts d'aquesta banqueta d'estiu d'avui, dilluns 29 de juny. Anem a obrir la setmana amb l'OTA Manresa. A veure què ens explica.

0: Vinga, va, arrenquem amb els continguts amb encetem. De fet, temporada d'aquesta banqueta d'estiu, com us comentava fa uns instants. I com no, hem de començar una mica aquesta banqueta amb aquests aires ja d'estiu, parlant una mica de coses d'aquí de casa, de coses d'aquí de Tordera, no? Perquè després ja ens anirem ben lluny, tindrem seccions que parlarem del Mundial, tindrem seccions que parlarem del mercat de fitxatges en global. Serà un estiu que passarem ben mogut aquí a Ràdio Tordera, un estiu per assoltar-nos mentre esteu a la fresca prenent-vos alguna cosa, mentre esteu fent qualsevol cosa, doncs poseu a la 107.1 de la FM i ens podreu escoltar aquí, amb un aire molt més tranquil que el show dels esports. Anem a començar, com us deia fa uns instants, amb aquesta primera, bé, xerradeta, perquè totes seran xerrades. En aquest cas, com us deia, perdoneu, amb coses de Tordera, i és que s'estan anunciant les primeres renovacions del Club Futbol Tordera. També es va fer aquest dissabte el torneig de veteranes aquí en el camp, que es va viure un molt bon ambient, i ja sabeu, quan toca parlar del Club Futbol Tordera, porto a mi aquí als estudis de la ràdio, a l'Ot Manresa. Bon vespre, Ot, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre, Jordi. Molt bé, aquí més a la fresca que fora, eh?
0: No, fa una calor, Ot, que déu-n'hi-do.
1: I aquí sort encara en tenim, que tenim el riu a prop, perquè depèn del poble de Catalunya que vas, hi ha una xafogó,
0: sí,
1: una calda.
0: Sí.
1: Tot i que avui la tempesta ens ha passat a prop, eh?
0: Sí?
1: Sí, he estat molt pendent perquè dic, ja veuràs tu, a la que plogui una mica surto al carrer, perquè a mi m'agrada molt mullar-me i sobretot si ha de refrescar una mica. Però no, el riu ens ho ha tallat, com sol fer, i ens ha passat de llarg. Venia a Santa Coloma i ha passat de llarg.
0: A Sant Pere no ha plogut, per això?
1: Ah, a Sant Pere no, tampoc?
0: No.
1: Doncs res, pues mira, ni per Sant Pere.
0: No, ja et dic, a vegades que passa això, no? Que el riu marca, Sant Pere plou, i aquí en el poble no. Però no, en aquest cas ha aguantat.
1: Bona píndola meteorològica.
0: Ot, anem a parlar del que ara comentàvem, d'aquest torneig a veterana, sembla una mica per ordre així que cronològic, que va passar just després, el dia següent de la gala de l'esport, on el Club Futbol Tordera, per cert, va ser un dels principals protagonistes. Ho coneixíem el divendres, també ho hem recordat a la notícia d'avui local. Ostres, guanyant, emportant-se dos premis, gairebé dos i mig, tres, per dir d'una manera, perquè es van portar Guillem Ferrer el de millor entrenador, i després tant el juvenil com el primer equip es van endur el premi de la millor temporada.
1: Mm-hmm. Si una cosa va destacar del sobretaula, diguem-ne, després de la gala, va ser que el jurat aquest any ho tenia molt difícil per escollir, perquè hi havia molts èxits esportius, sobretot individuals, i la veritat és que bé, era difícil escollir, però la veritat és que a nivell de col·lectivitat era clar que el Club Futbol Tordera és un dels justos guanyadors, crec, a nivell d'equip. No tant per haver guanyat la Lliga, que també hi ha dos altres equips base, en aquest cas, que ho han aconseguit, d'adults, diguem-ne, que són els únics, sinó també per la forma com ho han fet. 10 victòries consecutives en els últims 10 partits. A més, només perdent un partit en la segona volta, de la forma com van fer en la victòria Sils al 86, la victòria a l'últim partit contra el Guíxols al minut 90. Vull dir, tot plegat, un 5-0 contra el Cellera en el avantpenúltim partit, retallant una quantitat total de 16 punts des d'abans de l'última volta en el líder. És que, clar, tot plegat ho fa envoltar-ho per dir no, bé, són uns mereixedors, igual que Guillem Ferrer, que al final no només és artífex del primer equip, sinó del canvi que ha tingut el futbol base, el Club Futbol Tordera, perquè hi ha hagut també èxits, hi ha hagut equips que han arribat a play-off, i sobretot que la massa social ha crescut. De fet, és la més alta des dels últims 10 anys i sobrepassa els 400 jugadors.
0: No, i a més, va ser una gala també, no sé, espero que no, però per acomiadar alguns jugadors. De moment sembla que no gaire, perquè s'estan anunciant bastantes renovacions.
1: Sí, de moment hi ha 3 renovacions. Òbviament la primera i la que havia de ser és la del míster Guillem Ferrer, que de fet vosaltres vau ser qui vau anunciar a la tertúlia aquesta renovació, abans que es fes oficial i tot, vull dir. A més, també ha renovat la porteria Òscar Ruscalleda i Pau Llastarri. Per tant, bé, començant des del darrere i també des del lateral, dos peces clau, Òscar, que ha sigut al final el titularíssim, després dels problemes que han tingut els segons porters, diguem-ne, primer Sebi, que es va lesionar per tota la temporada, i després Josep Paulet, que venia d'un any sense jugar, es va reincorporar finalment, el van expulsar el primer partit que va jugar, vull dir, va ser tot plegat una mica complicat, i Òscar ha sabut rendir com tocava, de moment, aquestes tres renovacions, i en tenim d'altres. És veritat que tenim alguna baixa, que s'anunciarà properament, i jo crec que ja podem dir, que són la de Raúl, també tenim la de Diego, que ha fitxat per un altre equip, a banda de que a la banqueta també segurament hi haurà moviments, tot i que no tinc gaire més informació, sé qui marxa però no sé qui entra, per tant
0: haurem d'estar pendents,
1: sí, haurem d'estar pendents. Això ja ho anirem
0: dient. No se'ns pot agafar gaire de la llengua perquè si no aquí començaríem i ens traurien crucificats de la ràdio.
1: No em deixaran entrar al principal de Tordera.
0: A la tertúlia van comentar en Plàcides, en Tomàs i en Joan que sí, voldrien un reforç a cada línia del camp.
1: Sí, estic molt d'acord. És veritat que si renova Josep Paulet, doncs ja tens el segon porter i, per tant, com deia en Plàcides l'altre dia a la tertúlia, doncs ja no cal que busquis gaire més, perquè tres porters és una mica impensable, no?, a segona catalana, però per la resta de línies sí, sens dubte, vull dir, i de fet et diria un per cada línia i a dalt dos, perquè hi ha hagut el moment de la temporada en aquest últim tram que hem anat una mica coixos d'efectius.
0: Lesions i tot, sí.
1: Lesions, expulsions, compaginar feina, a nivell ofensiu, segona catalana, és un altre món que tercera catalana. És a dir, segona no pots perdonar tant ofensivament com sí que ho hem fet a tercera catalana. Et costa molt més arribar, per tant, et costa molt més generar ocasions i les poques ocasions que tens les has de fer. Sé que el Tordera està en converses amb un vell conegut. Un vell conegut, però de veritat t'ho dic, que està tot en converses, per tant no està res tancat.
0: De davantera?
1: De davantera. I més enllà d'aquí, doncs haurem de veure a cap on es va. El que sí que necessites segur és un golejador de nat. Necessites un extrem, de per si, que et pugui jugar com a fals nou, fins i tot. Necessites un mig i necessites algú en zona de centrals. És veritat que en zona de laterals tens justament a Yastarri, que ha renovat. Espero que també renovi Carlos, perquè és la millor incorporació de l'any passat, sens dubte. I amb el gran nivell que té Juanma, per exemple, jo crec que et queda força cobert, igual que Masferrer, que pot jugar al mig, de central, sí, de lateral. És a dir, els laterals jo crec que és la posició que més completa tens, sí, la veritat. A banda d'això, el que dic, un per línia i a dalt dos més.
0: En Plàcides també va dir-ho així una mica, que en Gio pràcticament es pot quedar, no?
1: No ho sé, jo no he parlat amb ell, i vaig parlar quan va acabar la temporada, però poc més, i no d'això, i sí que em va dir que, bueno, que es volia quedar i tal. L'únic que, clar, arribes a un nivell que és segona catalana que has de... Bueno, ja no pots compaginar segons quines coses. I aquest any l'he trobat a faltar. L'he dit, personalment, l'he dit, hosti, jo t'he trobat a faltar, perquè hi ha moments de la temporada que el necessites, que t'entri en algun moment del partit i que te'l trenqui, perquè és un tio corpulent, és un tio que sap despistar les defenses, però clar, no... Des de fora, a mi aquesta irregularitat m'ha fet una mica de por. Llavors, a mi m'agradaria que es quedés, però que es quedés al 100%.
0: Bueno, sí, deien això, que ja... Bueno, el tema de la Kingsley, que la deixava, i que sí que es quedaria al 100% aquí a Tordera.
1: Sí, però no només... És veritat, que escoltava amb Plàcides l'altre dia, jo parlava en veu alta tot sol a casa meva, imagineu-me com estic de boig, però dic... Sí, però és que no només és la Kingsley. Vull dir, final, igual que... Vull dir, no només en Gio, hi ha hagut en Boris aquesta temporada, hi ha hagut en Marruiz, hi va haver-hi Biel Pretorroi al principi, que tots ells tenien unes complexitats laborals que les han hagut d'anar adaptant o d'anar decidint. És el cas de Biel Pretorroi, que va haver de deixar l'equip. Llavors, es tracta de saber-ho compaginar no només el tema de la Kings League, sinó també el tema de la feina. I segurament en Gio també ha d'acabar de mirar si s'ho pot combinar, si es pot adaptar bé als viatges i tot plegat.
0: Veurem. Haurem d'estar pendents als propers dies, properes setmanes, propers mesos, per aquestes renovacions. Qui sap, els fitxatges que han de venir, també doncs, a la gent que deixa de formar part d'aquesta plantilla. Uh-huh. Dissabte, Ota, es va disputar aquest torneig de veteranes amb un molt bon ambient.
1: Molt bon ambient. La veritat és que bueno, la gent que ens vam trobar allà va ser espectacular. A més, n'hi ha que hi havia equips com l'Espanyol, sí, el Cabrils, el Mataró, les Espartanes, el Terrassa, per ser campiones d'aquest segon torneig de veterana.

0: es posaven en fila per fer un passadís immens, gegant, perquè l'equip que anava a rebre el guardó doncs passés per allà amb ells. Vull dir, és una meravella. Vull dir, vaig viure-ho com un mes. Els hi vaig dir, sobretot a l'Aida, que estava al capdavant de tot això, juntament amb en Pitu Alsina, que bé, s'ho han treballat molt i molt. Van haver-hi unes paraules, ara no recordo de qui va ser. Hi havia l'alcaldessa, hi havia en Ricard, el president. Va ser el president que va dir, diu, l'any que ve aquest torneig el disputarem al vespre. Perquè s'havia jugat durant el matí, migdia i tarda. Les jugadores tenien accés a la piscina municipal, que s'havia gestionat amb l'Ajuntament, i estaven molt contentes. Però és veritat que bé, que feia calor, perquè estem a finals de... Estem gairebé entrant, sí, a juliol, vull dir, fot una calda que jo em desmaio.
1: Pica.
0: I el president del futbol va dir que intentaríem passar-ho a la tarda vespre.
1: No, magnífiques notícies. Sí. I també, amb tantes noies que ja estan jugant, a veure si algun sènior.
0: Clar, no? A veure si...
1: A més de veteranes, també sènior, perquè hi ha jugadores que no són tan grans.
0: No, clar, hi ha jugadores que no són tan grans. I, bueno, jo crec que aquest any s'ha aconseguit el segon equip de veteranes, diguem-ne, i però jo crec que han d'anar agafant el ritme i s'anirà apuntant gent, segur, i en el moment que passi, doncs que es faci el sènior femení, sí, que es recuperi. Perquè el Club Futbol Tordera, molts ho recordaran d'aquí del poble, abans que es comencés a parlar del futbol femení, el Club Futbol Tordera ja tenia equip femení. I si no, pregunteu-li a la Laura Ruscallada, que molts de que ens esteu escoltant segur que la coneixeu. Havia estat al Club Futbol Tordera i ella havia sigut una de les jugadores i de les que portava l'equip sènior femení.
1: Mm-hmm. No, i a més, que són jugadores, per exemple, ostres, et diré noms, o la Laia o la Joana Castanyeda,
0: sí,
1: són jugadores que, a part de ser molt joves, venen del bàsquet.
0: Uh-huh.
1: I han estat jugant al futbol perquè han trobat també, ostres, un espai per passar-s'ho bé, per continuar fent esport. Bueno, ostres, és magnífic. No hagis de jugar al futbol, puguis venir d'altres esports, però trobar aquest espai on et sents còmode per jugar a un esport que no has practicat gairebé mai, ostres, és impressionant.
0: No, i que t'acollin també, no? Al final, l'equip que tenen és preciós, vull dir, s'ho passa molt bé. Que dos per tres veig que pengen fotos sopant, ara que em dirà, ara se'n van a la bolera, ara fan un esport diferent. Vull dir que més enllà del futbol també han fet una pinya molt maca i que, bé, d'això es tracta i això és el que descriu el Club Futbol Tordera, no? Que també ho deien alguns jugadors del primer equip, d'això es tracta.
1: Ota, no sé si tens alguna coseta més del Club Futbol Tordera per parlar-ne, si no anirem a passar ràpid una altra cosa que si no m'equivoco tenies preparada per parlar avui. No sé si tenies alguna altra novetat o que volguessis destacar del Club Futbol Tordera.
0: Deixem-ho aquí de moment,
1: deixem-ho aquí, ja tindrem temps. Apa, aquests últims 10 minutets, Ot, aquestes efemèrides que ens havies bueno, que no ho havíem comentat, però sí que tens unes efemèrides
0: sí.
1: que t'havies preparat per aquí. Ostres, també coincidint, en època mundialista, no? M'has deixat veure?
0: Sí. Ara ja hem començat els setzens de final del Mundial, per tant, ja estem en aquell moment més interessant.
1: Sí, on comencen els enfrontaments, clar, més bonics.
0: On hi ha eliminatòries, on s'ho juguen tot un partit. Per tant, jo crec que avui, Jordi, et volia portar un espai d'efemèrides esportives, sobretot relacionades amb el futbol mundial.
1: Anem a veure què tenim per aquí, què ens has portat.
0: Doncs mira, comencem per la més antiga de totes.
1: Mm-hmm.
0: 1958, estem parlant.
1: Déu-n'hi-do.
0: És el primer mundial del Brasil i és l'esclat de Pelé.
1: Ostres, el primer mundial del Brasil, han passat 5 més, tenen 5 mundials, exacte, doncs el primer.
0: El primer de tot, 1958, la selecció brasilera va guanyar la seva primera Copa del Món derrotant l'anfitriona, Suècia, llavors, que va arribar a la final, per un 5-2. O sigui, és un partidàs!
1: Uah.
0: 7 gols en una final, en 90 minuts.
1: Sí, sí.
0: I sense pausa d'hidratació.
1: Ah, mira, aquestes són les bones, eh?
0: Clar, i a més a més, Suècia era l'anfitriona. Vull dir que també viure una final com a anfitrions, clar, el públic hauria estar molt volgat amb Suècia.
1: Sí.
0: I Brasil sembla que els hi va treure el somni.
1: Uh-huh.
0: Un partit que va consagrar un jove Edson Arantes do Nascimento, altrament conegut com a Pelé, que només tenia 17 anys i va marcar 2 gols a la final i va marcar

0: Meravellar el món sencer.
1: Bueno, va ser el primer Mundial de Brasil que a més va despertar com aquesta perla brasilera, Pelé, va guanyar el seu Mundial amb 17 anys.
0: 17 anys, eh? Una joventut ja apuntava fort.
1: Ah, i això va passar un 29 de juny.
0: Un 29 de juny, un dia com avui.
1: Sí, sí.
0: De 1958, la veritat.
1: Correcte. Ostres, Déu-n'hi-do. Més coses del Mundial que hagin passat aquest 29 de juny.
0: Un dia com avui, una altra perla. Del futbol, que em sembla que també la coneixes. 1986, 29 de juny, la glòria de l'Argentina de Maradona, Jordi.
1: Oh.
0: L'estadi d'Azteca de la Ciutat de Mèxic va veure com Argentina es proclamava campiona del món per segona vegada en la seva història. O sigui, el 86, estem parlant, un equip liderat per Diego Armando Maradona, estel·lar, per cert, que va superar una bona final contra l'Alemanya Federal.
1: Clar, era l'Alemanya Federal, sí.
0: Llavors, un 3-2 a la final, amb un trepidant conclusió de partit que es va decidir amb un gol de Jorge Burruchaga als minuts finals.
1: Ostres, doncs va aconseguir la seva segona estrella, va ser l'últim Mundial i se li recordava, no? Doncs després a Messi, que no li podia portar una altra estrella, doncs va arribar el 2022. Aquest Mundial que li va donar a Maradona també li va donar un 29 de juny. Anem a veure la següent, perquè també parla sobre Argentina.
0: Sí, clar, vull dir, si hem parlat de Maradona, hem de parlar com sigui de Leo Messi. Uh-huh. No? Era un dia com avui, però del 2004, quan l'Associació de Futbol Argentí va organitzar un partit amistós d'urgència de la selecció sub-20 contra el Paraguai, amb un únic objectiu. Aquí feu les vostres apostes. Fer debutar oficialment un jove de... Atenció aquí a la dada, 17 anys... Hem parlat abans dels 17 anys. Un jove de 17 anys del Barça perquè Espanya no el pogués convocar. Messi va entrar a la segona part i va marcar un gol en el 8-0 definitiu contra Paraguai.
1: Com hagués canviat la història, no? Si,
0: imagineu-vos.
1: Si, imagina't Messi que hagués estat convocat per Espanya. Creus que les coses haguessin canviat tant?
0: Jo crec que a Espanya tindríem més estrelles.
1: Sí, no?
0: Sí, segur que sí.
1: Jo crec que Argentina no tindria les 3 estrelles.
0: Exacte, és així. Sense cap mena de dubte, però vaja, al final aquí totes aquestes xifres que encaixen, 29 de juny, 17 anys de Pelé i 17 anys de Messi, tot plegat.
1: Tot això és que passaven un 29 de juny. Quantes coses, coincidències també amb aquests 17 anys amunt, anys avall, però ostres, que tot passi per aquí. Com estàs veient aquest Mundial de Messi? Perquè Déu-n'hi-do.
0: Sí, no, la veritat és que jo crec que s'ha pogut a nivell... Ei, no us heu fixat en això, però jo crec que a nivell mediàtic s'ha pogut fer que hi ha moltes boques, que es diu vulgarment un dels màxims golejadors del torneig, vull dir, no...
1: El màxim golejador de la història dels Mundials.
0: Màxim golejador de la història dels Mundials, vull dir, les seves estadístiques, vull dir, són incomparables. Vull dir, al final, si compares a un jugador amb Messi, és perquè el bo de la comparació és Messi. Perquè amb tot l'has de comparar amb Lionel Andrés Messi, no? Llavors, al final, amb qui compares és amb el bo. No hi ha més dubte. Veurem si l'Argentina manté el ritme, perquè és veritat que ve el grup no tenia gaires complicacions.
1: Ara es veu que té els encreuaments...
0: Exacte.
1: No, però bastant senzills. Té un camí fet mig de roses, que li diuen, fins a aquestes semifinals, no recordo, però ara és Cabo Verde. Després, si no m'equivoco, és Austràlia. Austràlia... Ara, ostres, ara no recordo l'altre. Però eren rivals que, pràcticament... Diria que el rival més complicat potser era Suïssa.
0: És veritat. El següent seria Austràlia o Egipte.
1: Clar, i... Austràlia o Egipte, suposo que seria Egipte.
0: I llavors, els següents, en els quarts de final, en tot cas, es podria trobar o bé amb Brasil o Japó, que estan jugant a aquesta hora. No, perdona, no.
1: No, diria que no, diria que
0: és... Algèria i Colòmbia gana.
1: Això, exacte.
0: Sí. Clar, no es trobaria amb Anglaterra o Brasil i Japó, no s'hi trobaria fins a semifinals.
1: Sí, estan dient això, que de nou torna a tenir una mica el camí pla. Es posa de nou una mica amb això de dir, ostres, li fiquen el camí fàcil a Messi i a Cristiano, el complicat. Però després és dir, perdona, Portugal ha quedat segona, a poder quedar primera, estarien al costat tranquil, de, igual que Argentina, tindria el mateix camí. De fet, podríem trobar o podríem haver trobat una Argentina-Portugal a quarts de final.
0: Hagués estat bonic.
1: Perquè hagués estat en el lloc de Colòmbia, per tant...
0: A mi m'hagués agradat en aquest cas i no. Portugal sempre ha sigut irregular, per molt que diguin ni que vulguin parlar de Cristiano. Vull dir, sempre ha estat irregular. Ara Cristiano també té una edat, no té el ritme, llavors, bé, tot això s'ha de mesurar, però és veritat que bé, que a partir dels quarts de final serà quan podem trobar els encreuaments més interessants en aquest altre bàndol.
1: A quart de finals es pot trobar aquest Espanya-Portugal.
0: Espanya-Portugal.
1: Que ho tindrem, bueno, que ho estarem atents, perquè serà un enfrontament que tindrà tota la península ibèrica pendents. Veurem com acaba tot.
0: Veurem, la veritat és que hi ha unes quantes sorpreses en aquest Mundial, si més dona aquestes primeres classificacions, i la cosa està molt, molt interessant. A mi, per exemple, m'agrada molt Japó, que està jugant a aquesta hora, m'agrada molt també Estats Units, la veritat és que està dirigit per Mauricio Pochettino.
1: Sí.
0: I bé, i són algunes d'aquestes revelacions que fan feina.
1: Salutacions al nostre company Marc Treserres, que està a Japó.
0: Apa, és veritat, és veritat.
1: Està a Japó.
0: Sí.
1: I a veure si poden celebrar amb els japonesos, que ho comentava abans a l'Ona Maresma, la tertúlia esportiva que hem fet, que, ostres, m'encanta, perquè a part de donar una masterclass de com s'ha de comportar la gent en un estadi, que ho pots viure amb eufòria, sí, però amb educació, amb respecte, un cop acaben els partits, quedant-se a netejar tota la basura que els altres aficionats deixaven. Ostres, a veure si es poden celebrar a Japó i tenen la festa bé, que, ostres, ordenats, amb seny, però passant-s'ho bé.
0: Que celebren, que també s'ho mereixen. A mi m'agradaria. No ho sé, perquè no tinc ara la tele posada, no sé com van, però...
1: Clar, sí, ho hauríem de mirar, però bueno.
0: Però vaja.
1: Anem a acabar aquestes efemèrides amb aquestes quatre dades que portem.
0: Doncs sí, mira, ens apropem una miqueta més, i abans parlàvem d'aquesta intervenció d'Argentina per evitar que Messi anés a Espanya. Doncs us explico que el 2008, un dia com avui, començava l'inici de l'era daurada de la selecció. Espanya va guanyar l'Eurocopa d'Àustria i Suïssa després de vèncer Alemanya per 1-0 a la final de l'estadi d'Ernst Happel de Viena, un estadi molt bonic, per cert. Un solitari gol de Fernando Torres a la primera part que va posar fi a 44 anys de sequera de títols. 44! I va encetar el cicle guanyador més exitós de la seva història del combinat estatal, perquè ja ho sabeu, després què va passar el 2010.
1: Sí, 2010, 2012 amb l'Eurocopa, una altra vegada, per tant, ostres, es van viure també bons moments de la selecció espanyola. I que veurem en aquest...
0: Jo no els veig regulars, eh? Jo no veig a la selecció espanyola tan regular. No dic que no siguin, òbviament són un dels preferits, són top 3 preferits, sense cap mena de dubte, per guanyar el Mundial, però en els últims partits jo els he vist molt, molt irregulars.
1: Jo t'he de dir que crec que de moment no s'ha enfrontat a cap selecció que li exigeixi jugar bé. M'explico. Contra Cap Verd, ostres, que sí que va empatar, eh? Però que no li va exigir jugar bé. És a dir, és perquè el joc que va proposar Cap Verde, tancar-se darrere, va dificultar poder marcar gols. Contra Arabia Saudita, tranquil·líssimament un passeig. Contra Uruguai, no van fer grans esforços.
0: No.
1: I van guanyar 1-0. És a dir, el partit potser va ser com a màxim un 6.
0: Sí.
1: I van acabar guanyant. Per tant, crec que de moment no s'han enfrontat a cap selecció que li exigeixi tant com per saber realment quin és el nivell. Això també és perillós. Això també és perillós, perquè vol dir que no estàs a un nivell alt com perquè tingui una selecció gran que hagi tingut ja partits que li hagin significat grans esforços, sabrà com ha d'actuar, i la selecció espanyola encara no ho sap.
0: No, és de la mateixa forma que dic que és una selecció, la trobo irregular, de moment, sí que coincideixo molt en el que diu Jordi, i que és una selecció que depèn del nivell de l'altre rival. Per tant, sí, si el nivell del teu rival és molt fluix, però de tancar-se al darrere bé i tal, bueno, te n'en sortiràs, però a veure com te n'en surts, no? Però clar, a veure què passa quan... O sigui, segurament, quan jugui contra una selecció més potent, pujarà el ritme i pujarà la qualitat dels jugadors i de la selecció, no en tinc cap mena de dubte, però veurem si serà capaç d'aguantar l'embat dels primers 45 minuts, perquè això ja ho hem vist molt. O sigui, perdoneu la comparació i perdoneu-me de veritat, però a Tercera Catalana passa molt això. Vull dir, ho hem vist, el Tordera tècnicament era el millor equip de la categoria, sens dubte, però quan et trobaves un equip que era molt fort al darrere, que es tancaven al darrere i pilota endavant, si no tenies el bon dia, un bon dia, a veure què passava. I després, quan portàvem 5 jornades així i ens trobàvem un equip que jugava una mica bé, com per exemple el Girona Sàbat o el Sant Feliu de Guíxols, et proposaven una mica i els primers 45 minuts et feien patir. Llavors, jo crec que la selecció espanyola salvant molt les distàncies, òbviament, però també li pot passar això. Per tant, sobretot la clau d'aquesta gent, si vol guanyar, és la concentració.
1: Bueno, veurem què fan en aquell partit, bueno, en aquest partit exacte, que juguen contra Suïssa. Estarem pendents. Ot, moltíssimes gràcies per estar aquí, per portar-nos una mica, per encetar, de fet, la banqueta d'estiu d'aquesta temporada. Ens anirem veient aquest estiu amb més cosetes, amb més tertúlies d'aquestes, quan sobretot s'anuncin més novetats del Club Futbol Tordera, que de ben segur podrem comentar i tornaran molt a parlar. Ot, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, un plaer, que vagi bé.

Que recordàveu aquesta sintonia o no, eh? Des de l'estiu passat, aquesta sintonia indica el final del programa del dia d'avui. Ja us he comentat al principi que aquesta banqueta d'estiu doncs seria una mica més tranquil·leta que el show dels esports, possiblement amb una mica del format reduït. Arriba al final del programa d'aquesta banqueta d'estiu, que estrenem temporada d'estiu aquí a Ràdio Tordera, dins de la secció d'esports. Comencem aquesta banqueta d'estiu parlant una mica amb l'Ot sobre tota l'actualitat que pugui tenir el Club Futbol Tordera. O sigui, renovacions, fitxatges, rumors, hem comentat una mica el Mundial i sobretot amb aquestes efemèrides que teníem amb nosaltres per veure i comparar coses, perquè també un 29 de juny s'estaven fent moltíssimes coses en altres Mundials i, de fet, s'havien jugat ja les finals. Per tant, nosaltres, que ho deixem aquí, ens veiem demà, a més i millor, que parlarem també de moltes coses del Mundial, perquè els setzens de finals ja s'estan disputant. Vinga, va, que acabeu de passar una magnífica nit. Ens veiem demà. Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
4: Tordera, l'emissora que t'escolta.

My life will hell you're making. You know I'm yours.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols i 5.000 ferits. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 17 persones mortes, 138 desapareguts i 12 persones que s'han localitzat sota la runa. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes a Veneçuela. Per cert que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per si escala foc. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre el foc tan ràpid com sigui possible. N'ha parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADFs del Bages Moianès, Jordi Tort.
3: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
4: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua, us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
2: I un home ha resultat ferit aquesta tarda en un nou tiroteig al mig del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. L'incident ha tingut lloc a 6:15 al carrer Mart, en un punt proper al carrer Ponent, una zona habitualment concorreguda al veïnat. Els Mossos han obert una investigació sobre els fets. Per cert que continua la commoció a Sabadell pel cas del nadó de 3 mesos mort per un presumpte maltractament a part dels seus pares. Ara s'ha sabut que l'infant havia fet dues visites rutinàries al CAP Sabadell durant el mes de maig. El Departament de Salut ha remarcat que en aquestes dues visites no hi va haver cap element que cridés l'atenció. S'ha posat en marxa una investigació per revisar l'atenció sanitària que ha rebut l'infant i comprovar si s'han seguit els protocols establerts. I Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes. El Congrés es reparteix entre tres seus: el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Hub Design Hub, amb xerrades i activitats, i també les tres xemeneies, amb el que seria una exposició central, on també hi ha fòrums oberts i actes institucionals de tot tipus. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

0: Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem el programa als Ramones, quatre nois del Queens de Nova York, en què el 1974 van decidir que el rock s'havia d'embolicar massa. S'havia posat massa seriós, massa llarg, massa complicat, i calia tornar a començar de zero, a partir de zero. I carai, ho van fer, vaja si van fer-ho. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone, tots amb el mateix cognom fictici, com si realment fossin una família. Van agafar tres acords, van tallar diverses cançons per la meitat i van posar-se una jaqueta de cuir negre. El que havia sortit d'aquella combinació improbable va canviar el rock per sempre. Potser no ho van saber fer de seguida, però tots els grups que van venir després, sí. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem pel principi, pel millor principi possible. Britney Pop vindria a ser així com Atac Llampec. És del primer disc homònim de l'any 1976 i és, senzillament, una de les obertures de programes més eficaces que existeixen. La lletra, la veritat, és que no diu gran cosa. Hey, ho, let's go. Ei, ei, endavant. Repetir fins que el cervell, doncs, cedeix. Però aquí no es tracta del significat, es tracta de l'impacte. 2 minuts i 12 segons de bateria sense avís, guitarres com serres elèctriques i una veu que no demana permís. L'any 76 aquella velocitat era un escàndol. Avui estareu d'acord amb mi, és que és tot un himne universal. El primer disc dels Ramones es va gravar en menys d'una setmana i va costar més o menys $6,000. Avui figura en gairebé totes les llistes dels discos més influents de la història del rock. Així és que anem a escoltar Britney Pop, Atac Llampec, any 1976, els Ramones, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.
1: You too. We'll have to do something off our first album now. Take

0: Bripsi Pop, dos minuts i estem tremolant. Benvinguts al món de Ramones. Podríeu pensar, o podríem pensar, m'incloc jo mateix, que els Ramones eren només velocitat i soroll. Però escolteu això. I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot. És del mateix debut de l'any 76 i aquí apareix una cara del grup que molt sovint s'oblida. La del noi adolescent que s'enamora i no sap molt bé com dir-ho. La lletra no podria ser més directa. Vull ser el teu xicot, res més. Sense metàfores, sense poesia, sense floritures. I precisament per això colpeja. És una honestitat una mica torpe, podríem dir, una mica ingènua, completament real. Els Ramones eren fills dels 60, tant com el del punk. Adoraven les Ronettes, adoraven els Beach Boys, adoraven aquell pop de 3 minuts on el que importava era el sentiment immediat. Aquí s'escolta melodia clara, harmonia vocal, tendresa genuïna, tota la producció rugosa, sota les jaquetes de cuir hi havia gent que se sentia bé de debò. Joey Ramone era el gran enamoradís del grup. Moltes de les cançons d'amor dels Ramones venien d'ell, des d'un lloc emocional molt real. La duresa de la imatge i la fragilitat dels sentiments convivien en ell sense contradiccions.
1: Feel about 10,000 degrees in here. I think we'll all cool down a little bit with a little tearjerker for all you suicidals out there. And this one's a favorite off the first album. It's called I Wanna Be Your Boyfriend.

0: I wanna be your I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot, els Ramones, durs per fora, tendres per dins. Si el primer disc va ser tret de va ser el tret de sortida Rocket to Russia l'any 1977, ara escolteu això perquè us sonarà molt i molt bé. Xena is a punk rocker. La Xena és una punk rockera, podríem dir. És ben fàcil de traduir. És la cançó que millor defineix l'esperit del grup en aquell moment. La lletra és senzilla, una noia que abandona la platja, la vida convencional, i el que li ha preparat, i es llança el punk rock. No és una declaració política elaborada, és una tria de vida, i en aquell context aquella tria ho era tot. Musicalment és un salt endavant, el so és una mica més polit que en el debut, la melodia diguéssim que és més redona, i la cançó combina la velocitat punk amb el ganxo pop incontestable. El resultat és una de les millors síntesis del que els Ramones sabien fer millor que ningú. Curt, ràpid e impossible d'oblidar. Rocket to Russia és considerat el punt àlgid de la carrera dels Ramones. Rolling Stones, la revista tan coneguda, el situa entre els discs més importants de la història del rock. Va sortir el novembre de l'any 1977, el mateix any en què Nevermind the Bollocks dels Sex Pistols i The Clash dels Clash. Un any, estareu d'acord amb mi, totalment irrepetible.
1: Got a brand new album coming out in about 2 weeks. It's called Rocket to Russia. And here are a couple of cuts. Sheena is our punk.

0: Xina, Xina va escollir molt bé. I nosaltres també vam triar bé. Seguim amb Rocket to Russia perquè el disc ho mereix. Rockaway Beach, la platja de Rockaway, és una cançó, podríem dir, un tant desinhibida, alegre i quasi innocent. La lletra parla d'agafar el metro, sortir de la ciutat, arribar a la platja de Rockaway per passar-ho d'allò més bé. Res de tragèdia, res de rebel·lia, només ganes de córrer cap al mar i deixar enrere la setmana, però amb aquell punt d'ironia suburbana que mai no abandona el grup. No és una postal turística, és la platja dels nois de Queens. El so és enganxosament feliç, és ràpid i energètic, però construït sobre una melodia que tothom pot cantar des del primer minut, o des del primer moment, podríem dir, ja que les cançons no són molt llargues. Aquí els Ramoners demostren que la seva senzillesa no era incapacitat, sinó elecció. Sabien perfectament com fer una cançó perfecta i preferien fer-la en 2 minuts i 9 segons, per exemple. Rockaway Beach és la platja real del barri de Queens, a Nova York, el mateix barri on van créixer els 4 membres del grup. La cançó és, en certa manera, un homenatge al seu propi territori, un lloc concret, viscut, que qualsevol pot imaginar, però que ells coneixien de primera mà molt i molt bé. Anem a escoltar Rockaway Beach, la platja de Rockaway, Rocket to Russia, 1977, els nostres protagonistes, els Ramones.
1: For all of us to be right here in Rome, Italy, and it's really good to see you can all make it to our show tonight. We'd like to dedicate this one to Carlo, Alfredo, and everybody at RCA Records.

La platja dels nens, la platja dels nois de Queens, els Ramones, Rocket to Russia, està clar que és un gran disc. Ara canviem de registre, dels dos minuts de festa al territori fosc. Pet Cemetery, el cementiri dels animals, és de la banda sonora de la pel·lícula de Stephen King del mateix nom, publicat l'any 1989. La lletra gira al voltant de la mort, del dol, d'allò que queda quan perds algú que estimes. No és habitual veure els Ramones aquí, en aquest registre, tan implícitament lúgubre, podríem dir, una mica fosc, però hi encaixen d'una manera natural, totalment natural, i sorprèn. Aquesta naturalitat d'ells sorprèn. L'amor com a tema punk té una llarga tradició i ells l'aborden amb la mateixa honestetat directa de sempre. Musicalment és un tant més lenta que el punk clàssic del grup, amb un to melancòlic que li dona una dimensió emocional diferent. Joey Ramone canta amb una sensació de pèrdua que sembla genuïna, i el resultat és una de les peces més impactants de la seva carrera tardana, un grup que als 60 semblava haver-ho dit tot, demostrant que encara tenien coses per dir. Pet Cemetery va ser un dels majors èxits comercials dels Ramones. La paradoxa és bella, una cançó sobre la mort i la por. La por com a trampolí cap al gran públic. Potser la gent sabia d'alguna manera que aquells nois de Queens en tenien del dolor, i del dolor de debò. Anem a escoltar Pet Cemetery, els nostres protagonistes avui al Rockmasters, els grans Ramones.

Pet Cementiri, els Ramones, el cementiri dels animals. Ara tornem a l'any 1978, tornem a la carretera, tornem a la gira, al cansament absolut. I wanna be sedated, vull estar sedat. És un tema de Road to Ruin i és probablement la cançó que millor captura el nihilisme entretingut dels Ramones. La lletra és una declaració d'esgotament total. El narrador no vol res més, no pot fer res més. L'única solució que veu és perdre la consciència totalment. Podria llegir-se com una crítica al món modern. Podria ser una broma molt negra. Probablement és les dues coses alhora. Musicalment funciona com un tren sense frens, repetitiva, hipnòtica, amb una energia que paradoxalment desmenteix el contingut de la lletra. Vols estar sedat, però la cançó no et deixa aturar. Aquesta contradicció és pura genialitat pop, una cançó sobre el no poder més, i és que no sé, no saps si pots continuar, no sé, no saps si tens energia per continuar. Joey Ramone va escriure el tema en un aeroport esgotat per una gira totalment interminable. L'esgotament en aquell moment és real.

I wanna be sedate. Vull estar sedat. I és que fins i tot cansats fins a l'extrem eren boníssims component fent temes als germans ficticis, els germans Ramones. Ara anem amb un dels Ramones que gairebé ningú esperava trobar avui. Danny Says, en Danny em diu. És també del Road to Rin l'any 1978 i és una de les peces més tranquil·les, més, podríem dir, íntimes, menys citades del seu catàleg. La lletra parla de la vida amb les gires, les trucades de telèfon, la distància, l'enyorança, la sensació de trobar-te atrapat entre els que vols fer i el que et diuen que has de fer. Danny és Danny Fields, el seu mànager, i la cançó captura aquell moment en què la vida del músic de gira se sent com un... se sent com dins d'una presó amable, podríem dir. Joy la canta amb una delicadesa que sorprèn, lenta, quasi bé contemplativa, podríem dir, amb una melodia suau i una sinceritat sense armadura. No hi ha velocitat, no hi ha actitud, no hi ha jaqueta de cuir que valgui. Hi ha un noi que truca a casa i que enyora, que explica que està amb una enyorança sincera. Els Ramones podrien sonar vulnerables i era la cosa més punk del món. Estareu d'acord amb mi, veritat? Danny Fields va ser una figura clau en la carrera del grup. Sense ells, els Ramones potser no haurien conegut res d'aquest món musical, no haurien fet història. La cançó li reto un homenatge sincer i afectuós que diu molt de com el grup vivia les relacions que realment importaven. Anem a escoltar Danny Says, en Danny em diu, de l'any 1978, els Ramones, protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Ramones, Ramones, Ramones. L'enyorança no entén de velocitat i els Ramones tampoc. Ara anem a un tema de Rocket to Russia. Un altre cop anem a la ràbia. Teenager Lobotomy és una de les peces més interessants i provocadores del grup. El títol ja és un manifest. El que la societat fa als adolescents és metafòricament una lobotomia. Els buida, els normalitza, els redueix a éssers sense pensament crític ni voluntat pròpia. La lletra no desenvolupa un argument acadèmic, és clar. Però l'impacte de la imatge és directe i brutal, que és exactament el que necessita una cançó. Musicalment és punk en estat pur, és velocitat extrema. La guitarra d'en Johnny podríem dir que és una bona màquina de fer música, una música que no para, és agressivitat, que no deixa espai per la comoditat. Johnny tocava amb una tècnica de pua baixa completament pròpia i totalment inconfusible, que va influir generacions de guitarristes posteriorment. I aquí s'escolta el seu moment més ferotge. On Joey era la fragilitat, Johnny era la contundència. Aquesta divisió de caràcters feia que l'equilibri intern del grup fos tan explosiu com a les seves cançons es pot reflectir. Anem a escoltar aquesta lobotomia adolescent del Rocket to Russia l'any 1977, els, com no, Ramones.

0: do.
1: Thank you. Gràcies, lobotomia adolescent. I és que, Ramones, en menys de 2 minuts et fan, te giren, te canvien el cervell totalment. A l'any 1980 va passar una cosa inesperada. Els Ramones van anar a gravar amb Phil Spector, el creador de Wall of Sound, l'home que havia de produir les Rosettes, o pues sí, que havia de produir les Rosettes i els Beatles. I el resultat va ser un disc, el End of the Century, el disc més controvertit de la seva carrera. Do you remember Rock and Roll Radio? Recordes la ràdio del rock and roll? És la peça que millor capta aquell moment. La lletra és nostàlgia declarada pel poder de la ràdio com a espai de llibertat. Encendre la ràdio que una cançó et canviés el dia o inclús la vida. Una pregunta retòrica que els mateixos Ramones responien cada nit sobre l'escenari. El so s'eixampla, s'omple i apareix un grup més elaborat i, curiosament, més pop que mai. No tothom ho va acceptar bé, però el resultat és incontestablement poderós. La col·laboració amb Phil Spector va ser una experiència tensa i caòtica. Spector apareixia als estudis com amb comportaments totalment imprevisibles i la banda va viure la gravació com una experiència un tant entre estranya i fascinant. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

estareu d'acord amb mi en que molta gent no encaixés, estava clar que hi hagués molta gent que no encaixés aquest tema, que tingués molta crítica. Es nota molt la mà de Phil Spector, es nota molt la mà del mànager que va portar a l'èxit els Beatles. I ara anem per un altre tema. Som una família feliç. És un dels millors exemples de l'humor negre dels Ramones. La lletra descriu una família disfuncional, una família totalment caòtica i completament trencada, però amb certa ironia, no amb tragèdia, perquè en el fons és un autorretrat del propi grup, quatre persones que no sempre suportaven, que van tenir moltes tensions durant 22 anys de carrera, però que juntes creaven alguna cosa que per separat mai podrien haver fet. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone han mort tots quatre. Cap d'ells ha pogut veure fins on ha arribat la seva influència. Els Sex Pistols, U2, Nirvana, Green Day, Pearl Jam, The Strokers, una família ben feliç.

0: You've been fucking great. Good night.
1: M'encanta, una gran família que, malgrat que a vegades tenien les seves cosetes, van ser una gran família i van fer grans temes. Ara anem per un dels temes que més m'agraden dels Ramones, Beat on the Brat. Vindria a ser alguna cosa així com Colpeja el nen malcriat. És del debut de l'any 1976. La lletra és algo desconcertant en la seva cruesa. El cantant, el narrador, parla de cops, parla de violència d'un nen totalment insuportable. Podria ser una provocació deliberada, podria ser una sàtira a la frustració adulta. Podria ser potser les dues coses. El que és segur és que cap altre grup del moment hauria gosat obrir un disc amb un títol com aquest. Musicalment és tan directe i tan agressiu com el títol promet. Didi Ramone va escriure la majoria de les lletres del grup. Va dir que la cançó estava inspirada en una situació real que havia vist al carrer de Queens, la violència suburbana com a matèria prima creativa pura, Nova York dels anys 70. Ramone's Beat on the Brat, anem a escoltar aquest gran tema de l'any 76.

Els Ramones ja arribant a la recta final. Ara us porto un dels moments més emotius i menys previsibles de tota la seva discografia. Bonzo Goes to Pittsburgh. És un tema del Animal Boy, l'any 1985. És una de les cançons més clarament polítiques que mai van enregistrar. La lletra és una crítica directa al president Ronald Reagan, perquè va visitar el cementiri militar de Bitburg, a Alemanya, on hi havia enterrat soldats de la SS. Joey Ramone, d'origen jueu, ho va viure com una traïció. La va escriure des de la indignació, però sense deixar la melodia de banda. El resultat és una peça que combina el ganxo pop més efectiu del grup amb una lletra que diu exactament el que vol dir, sense metàfores, sense distàncies, irònica totalment. La cançó va generar una tensió interna enorme en el grup. Johnny Ramone era republicà, confès, i admiraven en Reagan. Joey era tot el contrari, i aquella diferència política va ser una de les fractures que mai no es va poder cicatitzar del tot entre ells dos. Anem a escoltar aquest tema, Bonzo Goes to Pittsburgh.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols i 5.000 ferits. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 17 persones mortes, 138 desapareguts i 12 persones que s'han localitzat sota la runa. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Per cert que avui la Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquesta tarda el llegat del Mític de la Llibertat davant dels extremismes que s'alimenten, diu, de les desigualtats i de les dificultats materials de la gent. A la cloenda de l'acte institucional de commemoració del 50 aniversari del Mític celebrat a l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Illa ha defensat que la llibertat no pot quedar reduïda a una visió egoista i insolidària.
3: Avui assistim a un corrent de pensament que pretén reduir la llibertat a una simple pulsió individualista. Ens volen fer creure que la llibertat és no tenir responsabilitats, no pagar impostos o desentendre's del veí. Aquesta és una visió egoista i molt equivocada de la llibertat. És una llibertat insolidària. Una visió que concep l'Estat, les lleis i la comunitat com a enemics dels quals protegir-se.
2: I l'economia de la demarcació de Lleida va créixer un 3,4% el 2025, per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la memòria econòmica Lleida 2025 presentada avui. Els primers indicadors d'aquest 2026 fan preveure que el lideratge de Lleida es mantindrà, tot i que a un ritme més baix. I un home ha resultat ferit aquesta tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, després que hi ha hagut diversos trets al carrer, segons ha avançat el periòdico. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que a un quart de set han rebut un avís de testimonis de la zona que han sentit detonacions. Alguns agents han adreçat a l'indret i han trobat diverses veïnes de projectil al terra. En paral·lel, han tingut coneixement que una persona s'ha adreçat a un centre sanitari i ha estat atesa de ferides compatibles amb arma de foc. Ara els agents investiguen fets i relacions d'aquest individu, del qual no ha transcendit l'estat ni el que ha pogut tenir. I el Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell arrenca aquest divendres la 26a edició amb un concert de Bryan Adams, una de les primeres espases internacionals que tindrà la mostra d'aquest any. Ho farà amb totes les entrades exaurides perquè el concert del canadenc és un dels dos grans que les han exaurit des de fa mesos totes.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dans dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potent de l'era de la música disco, el High Energy i el Dance Pop. Amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Zora Hurston amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70. Martha Wash i Sora Hampstead, llavors i Sora Rhodes, grans amigues amb un sòlid, transformen la música gospel, varen unir forces el 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy, com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester.

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Success.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la la la la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

I la música dels Lip Sync i Funky Town. Ens anem cap a la platja de la mà dels Regator.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town de Lip Sync. El 81 era Tequila con Salta. El 82, Alaska y los Pegamoides. Y F.R. David Wars.

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra... I la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

Desires. El seu nom real és Claudi Frisch Mentrop. Una de les figures més icòniques i singulars del sintopop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a los madriles va ser que no.

Això és Hot Dance 80. Estem escoltant alguna cosa que normalment no es punxa. O sigui que anem a donar-li canya al cos i a ballar amb el The Power. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer al 626-440-111. 626-440-111.

Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu d'aquí, eh, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit.

0: Estem ballant el dissabte a la nit, Saturday Night, amb Wakefield. I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

0: Number 5. L'Omega, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure.
1: Mambo number 5.
0: Ballant això, el Mambo number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love Love. Recordes, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

After Love, la música de la Tina Charles, amb les cançons de l'estiu. I anem a per una altra. Ens anem a Itàlia. Ell és Tullio de Piscopo. I això és Stop Pichon.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 29 de juny, les tres paraules del dia són eficiència, curset, esport. Eficiència. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica i s'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal. Presentada per Esquerra Republicana i En Comú Podem, va comptar amb el suport de la resta de partits menys Vox. Curset. Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen 101 persones que aprendran aquesta dansa 2 dies a la setmana. I s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat. L'altra clave al festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel, Martí i Pol. Esport. La 11a gala de l'esport tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera, Héctor Pavón i Elena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes, respectivament. I creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones, representen el 35% dels casos registrats per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. L'Ajuntament impulsa una ambiciosa reforma a l'escola Serra de Miralles per renovar les seves aules i convertir-les en espais més còmodes i sostenibles. Les obres que ja estan en marxa suposen una inversió de 20.000 euros, únicament en materials assumida per complet per les arques municipals. Avui, 29 de juny, és el Dia Internacional dels Tròpics, és Sant Pere i Sant Pau. Avui fa anys el futbolista Jude Bellingham, que fa 23 anys. Falten 20 dies per la final del Mundial de Futbol, 56 per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb molt de sol, color intensa, amb màximes entre 34 i 35 graus. Demà continuarà l'ambient assolellat. Farmàcia de Guàrdia, La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa un any explicàvem que moria el locutor de Ràdio Tordera, Manel Caïsa, fa 5 anys. La ronda de circunvalació es podria completar, segons explicaven, el 2022, i fa 10 anys parlàvem que es feia el 30è Festival de Dansa de l'Escola Cristina Llobet. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'edició especial de Sant Joan del programa musical Música per a tu.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia. Avui, dilluns 29 de juny, com que és dilluns, els nostres oients segur que estan acostumats a sentir la tertúlia dels esports. Pues no, durant la temporada d'estiu és un altre format el que farem, més desenfadat, més d'actualitat també, de temes variats, i em toca presentar-ho a mi, faig les meves vacances aquí davant del micròfon. Tots els dilluns pretenc estar amb els nostres oients. Jo sóc Jordi de Diego, i igual que ho vaig fer l'any passat, pues, aquest any també m'ha tocat els dilluns fer aquesta substitució. Començarem amb els repassant el que els hi aportarem avui, que serà el repàs dels continguts que tindrem durant el nostre programa. Primer tindrem un repàs de l'actualitat, les efemèrides, repàs de les temperatures, la pregunta del concurs, que avui serà una mica diferent. Després tindrem una entrevista al president de la cooperativa agrària La Baixa Tordera. Tindrem, amb això arribarem a les 12 del migdia, amb què tindrem l'informatiu, i després de les 12, després d'aquest informatiu, a punt de solfa, una secció amb la Maria Antònia Soler, i quan acabi aquesta secció de la Maria Antònia, la pregunta treta de la màniga i la tertúlia d'actualitat. Com poden observar els nostres oients, fem una mica diferent avui per començar amb aquest programa pilot del dilluns de la temporada d'estiu. Doncs així anem amb una miqueta de música per alegrar-nos el dia, i comencem amb les notícies del dia.

Bé, doncs obrim amb aquest programa amb el repàs de les notícies d'actualitat. L'economia catalana continua mostrant múscul. Les darreres dades fetes públiques aquesta setmana indiquen que Catalunya ha tornat a batre rècords tant amb exportacions com amb el nombre d'empreses emergents. Les ventes a l'exterior van superar per primera vegada 100.000 milions d'euros durant 2025, mentre que el país continua consolidant-se com un dels principals pols d'innovació del sud d'Europa, especialment el sector tecnològic i d'intel·ligència artificial, segons el país. A l'àmbit educatiu encara es parla de resultats de les proves d'accés a la universitat. La millor nota de Catalunya aquest any ha estat un espectacular 9,9 aconseguit per un estudiant de Banyoles amb una convocatòria que gairebé del 96% dels alumnes han superat els exàmens. Tot i això, les matemàtiques certifiquen que han estat un any més la prova amb una nota mitjana més baixa, segons la cadena SER. Per què fa la cultura, Barcelona continua exercint de capital arquitectònica mundial. Aquesta setmana ha obert portes una gran exposició dedicada a la transformació dels espais públics metropolitans dins dels actes de Catalunya Mundial d'Arquitectura, Capitalitat Mundial d'Arquitectura 2026. Una mostra que convida a reflexionar sobre les ciutats del futur davant del canvi climàtic i els nous reptes urbans. També és notícia que Catalunya ja escalfa motors per la temporada d'estiu plena de festivals, concerts i activitats culturals. Tant la costa com l'interior preparen una intensa programació musical i festiva que un any més preveu atreure milers de visitants. I com és habitual, a final de juny, el municipi Costeres del Maresme i de la Selva afronten l'inici de la temporada alta turística amb bones perspectives d'ocupació, amb dispositius especials de seguretat i mobilitat, serveis per fer front a l'arribada dels primers grans fluxos de visitants. I nosaltres, des de la Ràdio Tordera, continuem ben pendents de tota aquesta actualitat. I anem amb les efemèrides de tal dia com avui, 29 de juny. Anem a fer una mica de viatge per la història. A l'any 1613, al Teatre Globe de Londres, on William Shakespeare havia estrenat bona part de les seves obres, queda completament destruït per un incendi durant una representació d'Enric VIII. L'obra Enric VIII, no que fos Enric VIII el que estaven allà. S'aprova l'any 1868 s'aprova una esmena a la Constitució dels Estats Units que garanteix la ciutadania i la igualtat davant de la llei a totes les persones nascudes al país, un dret dels pilars dels drets civils nord-americans. A l'any 1995, el transbordador espacial Atlantis s'acopla per primera vegada amb l'estació espacial russa Mir, iniciant una nova etapa de cooperació espacial entre els Estats Units i Rússia. A l'any 2007, i ja ens anem apropant, l'iPhone surt a la venda als Estats Units. El telèfon presenta es presenta mesos abans de que Steve Jobs canviara per sempre la manera com ens hem comunicat i treballarem i accedim a la informació actualment. Efemèride catalana. El 29 de juny de 1707, en plena guerra de successió, les institucions catalanes identificaven els preparatius militars davant de l'avanç de les tropes borbòniques, després dels decrets de Nova Planta aplicats als territoris del Regne de València i d'Aragó. Aquells esdeveniments marcaren l'inici d'un període decisiu que culminaria amb el setge de Barcelona de 1714 i la desaparició de les institucions properes de Catalunya.

Bé, doncs anem a les temperatures. No sé si tenim en línia... Qui tenim en línia allà? Anem a les temperatures del nostre municipi.

0: Joan González a la temperatura del nostre municipi. Vinga, endavant, Joan González.
1: Bon dia. La Mar Reixac, aquest cap de setmana hem tingut les temperatures. El divendres vam tenir una màxima de 34 graus 6 dècimes. La mínima va ser de 21 graus i 7 dècimes, un 41% d'humitat, i el màxim de vent de 27,4 km hora. El dissabte, la màxima va pujar a 33 graus 8 dècimes. La mínima va ser de 19 graus 4 dècimes, amb una humitat un 67%, i el màxim de vent de 30,6 km hora. Ahir diumenge, la màxima va pujar a 31 graus 5 dècimes. La mínima va ser de 20 graus i 6 dècimes, a humitat un 63%, i el màxim de vent de 29 km hora. I avui dilluns, la mínima ha sigut de 23 graus 2 dècimes. Ara, 3:15, estem a 32 graus 1 dècima, més alta que els dies anteriors. Amb una humitat d'un 57%. Això representa una temperatura de sensació o de xafogor de 36 graus 5 dècimes. A la mitjana de la setmana del 22 o 28 de juny, la màxima aquesta setmana va ser de 32 graus 7 dècimes i l'any passat va ser de 32 graus 8 dècimes. Això representa una dècima més baix. La mínima aquesta setmana va ser de 19 graus 6 dècimes i l'any passat de 20 graus i 7 dècimes. Això també és un grau i una dècima més baix. En quant a la pluja, ni aquesta setmana ni l'any passat tampoc van caure cap gota. El màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 27, en 30,6 km hora. I l'any passat, el dia 23, en 37 km hora. Això és tot des de Mar Reixac. Que tingueu bon dia.
0: Com sempre, no es pot ser més precís donant temperatures com fa en Joan. Vinga, i ara també, que també és molt precisa, tenim a la Paquita Albertí. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Bé,
0: com
2: de
0: tenim
2: moment.
0: Les temperatures? Passant molta calor?
2: Déu-n'hi-do, les que estem passant, eh?
0: Bueno, ventilador o aire condicionat?
2: Ventiladors.
0: Sí, és més sa, no, que l'aire condicionat, el ventilador?
2: Jo l'aire condicionat de seguida m'agafo el coll.
0: Sí, a mi em fa estornudar de tant en tant, l'aire condicionat. Vinga, doncs recorda'ns les temperatures d'aquests dies.
2: Mira, la màxima del divendres va ser de 36 graus en 2 dècimes, amb una humitat d'un 30%. El dissabte, la mínima, 23 graus en 3 dècimes i la màxima de 34 graus en 5 dècimes, amb una humitat d'un 23%.
0: Bueno, la humitat no era molt alta, no?
2: No, això és baixa, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: El diumenge, la mínima, 22 graus en 1 dècima i la màxima de 3 graus en 4 dècimes, amb una humitat d'un 26%. I avui dilluns, la mínima, de 24 graus en 3 dècimes, molt alta aquesta nit que hem tingut.
0: Sí, sí, ho he notat.
2: I ara, aquest moment, estem a 31 graus, un 61% d'humitat, i marca núvols i sol. I el nostre company, en Rosendo, doncs mira, està aquí prenent una mica la fresca, i anar passant el dia.
0: No s'atreveix a sortir al carrer, eh?
2: No gaire, no.
0: Vinga, Paquita, hi ha alguna coseta més?
2: No, de moment ja està tot avui.
0: Pues que acabis
2: bueno,
0: de passar
2: l'única
0: bon
2: cosa
0: dia.
2: Que vull dir que durant tot aquest mes només ha plogut de 28 litres.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a mi em va bé quan faig rentadora i se m'asseca la roba ràpidament.
2: Convindria molt ara una bona ploguda.
0: Sí, també tens raó, també tens raó. Vinga, pues vinga, moltes gràcies per la teva col·laboració.
2: Bon dia per tothom.
0: Bon dia per tothom. I anem amb les temperatures de Fibra Color, que hi vam tindre una màxima de 31,6, una mínima de 21,6. Ara tenim una temperatura de 32,6, ja anem pujant, i una humitat d'un 57%. Això és tot les temperatures del nostre municipi. Preparem-nos que passarem un dia de bastanta calor. Anem a aquesta pregunta que hem d'endevinar durant tota la setmana. Avui és una mica diferent. Avui és una mica diferent. I després, igual, durant l'entrevista, ens ve la solució al cap. Quin producte de la nostra terra no falta mai a casa teva, a l'estiu? Quin producte de la nostra terra no falta mai a casa teva durant l'estiu? Producte agrari, producte que ens podem menjar. Aviam quin és, aviam si ens ho confirma l'entrevista que rebarem després. Vinga, anem un momentet a publicitat i tornem de seguida, que ja vindrem amb aquesta entrevista en profunditat.
3: Ara i aquí, d'estiu.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: I d'estiu.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: 107.1 FM. Tordera.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: Bé, doncs, tal com els havíem promès, anem a iniciar aquesta entrevista a fons amb el senyor Sergi Massó, president de la cooperativa agrària Baixa Tordera. Benvinguts, senyor Massó. Anem a parlar una mica de quin paper juga la cooperativa la Baixa Tordera. Què és el que fa?
1: Bé, bon dia, primer de tot. Moltes gràcies per convidar-nos, per deixar-nos venir. Tracta'm de tu, sisplau, no de senyor.
0: Molt bé, Sergi.
1: Bueno, la cooperativa, ens hauríem de remuntar als orígens, no? Estem
0: Exacte.
1: Aquí des del 1911 i, bàsicament, la cooperativa doncs, es va formar per un grup de productors doncs, per juntar-se entre ells i afrontar els problemes d'una manera conjunta i una mica doncs, donar-se suport els uns als altres. No? Això, tot i que han passat moltes coses al llarg de tots aquests anys, doncs, la cooperativa doncs, no ho volem perdre, i a part de ser una botiga, no? que hi ha molta gent que ja està bé, no? Que ens coneix només per venir a comprar productes, doncs també doncs, és un referent per la pagesia del poble. No? Llavors, oferim no només aquells serveis lligats a aquests productes, molts i diversos, sinó que també el que tenim és doncs, a l'oficina on hi ha el gerent, la comptable, el que fem és donar suport a tots aquells tràmits que es fan amb el Departament d'Agricultura. No? Som un lligam també entre el que és l'oficina comarcal de Vilassar i el que és tota la pagesia local. No volem perdre aquesta essència de que la cooperativa doncs, estigui cada dia per ajudar els pagesos.
0: Com es manté viu el producte de proximitat dintre de la cooperativa?
1: Nosaltres donem molta importància al producte de proximitat i, per tant, doncs, el que procurem és sempre que tenim la possibilitat doncs, és comprar producte local, producte dels nostres pagesos, dels nostres socis, i en cas que no ho tinguem doncs, aquí a Tordera mateix, doncs, el que fem és recórrer a les poblacions veïnes, el més a prop possible sempre, i quan no podem doncs, ens anem desplaçant fins a obtenir doncs, aquest producte.
0: Però prioritàriament del Maresme, parlem Maresme a la Selva...
1: Sí, prioritari, nosaltres primer de tot els pagesos, els nostres associats,
0: sí, sí, sí.
1: Vull dir, si ells tenen aquest producte, indubtablement doncs, el comprem aquí mateix a Tordera. En cas contrari, doncs anem a cooperatives del Maresme, del Vallès, de la Selva, tot el que és aquesta zona d'aquí, i si no ho aconseguim perquè no és temporada i hem d'anar doncs, a agafar un producte de fora, doncs el comprem.
0: Jo com a consumidor conec la botiga i soc client de la botiga, però el consumidor com valora o valora prou el producte de proximitat? Ho noteu, això?
1: Sí, ho notem, i el client també ho nota, perquè les propietats organolèptiques dels productes no tenen res a veure. Quan tu compres un tomàquet d'aquí, de Tordera, que no ha passat per càmeres, ni ha viatjat no sé quants milers de quilòmetres, doncs el productor valora el gust, valora la frescura d'aquest producte. Nosaltres ens trobem, valorem molt la gent que ens ve expressament a comprar

0: doncs, els tomàquets d'aquí, el ganxet d'aquí, tot el producte que és d'aquí.
1: Perquè hi ha un avantatge també en preus o aquest producte, perquè la gent, hi ha molta, molta massa de gent que va a un supermercat i troba el que troba, i troba productes que venen del Marroc, i troba productes que venen d'ultramar, diria. Però de vegades aquests supermercats lluiten amb donar preus molt baixos, encara que aquí pateixin la qualitat del producte o la frescura del producte. Vosaltres esteu amb una línia adequada, potser ja entenc que potser ha de ser una miqueta més car que un producte que ve amb preu trencat del Marroc.
0: Sí, a veure, el tema està en que si jo com a productor doncs aporto uns pebrots aquí a la cooperativa de Tordera, ens estalviem 2-3 intermediaris, per tant això fa que jo tingui un preu molt més just per aquell producte, perquè a mi el producte, aquí a Tordera estem parlant, en quant a horta, per exemple, estem parlant d'explotacions petites. Val? Llavors no podem competir per preu amb producte que ve de fora. Val? Llavors el fet que jo t'ho porti aquí i m'estalvi tots aquests intermediaris fa que la cooperativa pugui pregar un preu molt més just per aquell producte, i a més tenim dos avantatges, no? La viabilitat de les explotacions petites de Tordera, que els hi donem un aire, i a part doncs, tenim el fet de que doncs, aquest producte doncs, és organolècticament és molt més bo i és molt més fresc. Per tant, amb el consum de producte local, jo crec que aquí tots hi guanyem.
1: Quants pagesos, perquè ara m'has parlat de que són explotacions petites, quants pagesos o productors formen part d'aquesta cooperativa actualment?
0: Sí, a la cooperativa actualment són 214 socis, més o menys, però hem de comptar que un 70% d'aquests socis són jubilats actualment. Per tant, estem parlant que 150 d'aquests 214 ja són socis jubilats. D'aquí recau doncs, aquest problema de relleu generacional que es nota al sector agrari a tot Catalunya.
1: Aquesta pregunta també la tinc prevista. Aquesta també la tinc prevista perquè em preocupa aquesta part. Aquesta me l'has contestat, aquesta que et volia fer, quin paper té la cooperativa en defensa del producte local i de proximitat,
0: sí.
1: Me l'has contestat.
0: Aquest. Sí, sí.
1: Creus que el consumidor avui és més conscient del que compra?
0: És el que t'he comentat, no? Vull dir, el client que valora aquest producte de proximitat és superconscient de per què fa aquella compra, i a part, doncs, el producte que... Al final jo el producte que vull pels meus fills és el més sa possible, val? Llavors jo sé perfectament que el producte que pugui comprar aquí a la cooperativa o un pagès directament doncs serà molt més bo per mi. Per tant, hi ha molta, molta gent que cada cop més s'està conscienciant que no és anar al súper i comprar-ho tot, sinó que hem de fer l'esforç d'anar el diumenge o anar un dia específicament, doncs com fèiem abans, no? Abans la gent anava un dia a comprar la carn a la carnisseria, un dia anaven a la peixateria, jo ho veia a casa, no?
1: Sempre ho feia.
0: Llavors jo crec que ens hem acomodat molt anar al supermercat i fas la compra de tota la setmana, un dia a tot allà mateix, perquè allà hi ha de tot, però crec que la gent que realment valora un producte doncs, sa i bo fa aquest esforç d'anar doncs, a diferents llocs a agafar cada producte especialitzat.
1: La majoria de consumidors hem caigut amb aquest parany de comprar la fruita en un supermercat. Jo ja d'això he desistit. Ja comprar la fruita perquè la fruita ha de ser d'aquest tipus de proximitat, una fruita que sàpigues d'on ve, perquè de vegades compres fruita i no té gust. Jo dic que hi ha fruites que s'han empaltat dels aguacates, que no tenen gust. Els aguacates ja de per si no en tenen.
0: Sí.
1: Pues hi ha fruita que ja sembla que no en tingui. Per això aquest avantatge de tindre en el nostre poble, tindre un puesto on puguis anar a buscar una poma que tingui gust, una pera que tingui gust, una cosa que tingui gust.
0: Clar, tot això és perquè ho cullen totalment verd, un tomàquet totalment verd, posen en càmeres i te'l porten en un camió i tenen 10 dies que estan fent la viu-viu fins que el tomàquet es posa una mica vermell. Però de dintre és totalment verd i no ha agafat el gust que hauria de tenir.
1: I, a més, et caduca de seguida.
0: Clar.
1: a més, és que...
0: De seguida es fa molt bé. El treus de les condicions que ha agafat, aquell tomàquet s'està conservant en fred, el treus, de cop li talles a aquesta conservació i se't podreix en res.
1: Ja. Jo volia parlar també d'una altra cosa, que de la mongeta de ganxet. La mongeta de Ganges. Em perdonaràs perquè jo hi ha coses d'aquestes que sóc bastant ignorant, però jo això de que sigui un producte tan nostre, ho desconeixia de que era tan nostre de Tordera, la mongeta de Ganges, perquè fa molts anys que anava amb els companys a esmorzar botifarra amb mongeta de ganxet i sempre l'he apreciat com una cosa superior, la mongeta de ganxet. Parlem d'aquest producte. Què la fa única, la mongeta de ganxet?
0: La fa única a la terra d'aquí Tordera, que tenim una, se'ns desenvolupa una pell molt fina de la mongeta. Llavors fa que quan la degustis, doncs aquesta pell gairebé es desfaci sola. Altres mongetes tenen la pell més gruixuda i llavors això fa que quan l'hagis de mastegar molt, no? En canvi, la d'aquí, si t'hi fixes, en seguida la tens a la boca,
1: sí,
0: i en seguida es desfà.
1: Sí. Jo l'aprecio moltíssim. Per què es diu de ganxet?
0: Això...
1: Aquesta pregunta no la tinc aquí, però te la faig jo.
0: És per aquesta forma que té, com de ganxo, saps?
1: Vale.
0: És aquesta forma que... D'això, per això detectes també si és ganxet o no? Si té aquesta forma, és ganxet. I hi ha altres que són més allargades, que és una falsetat, no? Que t'ho venen com a ganxet, però que no ho
1: és. Que no ho són. És només una qüestió de gust o també és una manera de cultivar-la?
0: No, el ganxet es cultiva igual a tot arreu, vull dir, es fa de la mateixa manera. És més, el caire, cada terra té el seu... hi posa el seu puntet, no? I en aquest cas, doncs, aquí al Maresme, aquí a la zona de Tordera concretament, no sé si és el tipus de sorra o què és, però fa que aquesta pell, doncs, quedi més fina.
1: És una garantia real pel consumidor tindre aquesta denominació nostra?
0: Bueno, nosaltres creiem que el simple nom del ganxet ja t'ofereix, doncs, aquesta garantia de que aquell producte, doncs, té unes qualitats que té.
1: Vale. Com ha anat la campanya aquest any?
0: El 25, estem parlant, va ser una bona campanya, sí, perquè el ganxet, la temporada d'aquest 26 es sembrarà ara, encara estem pendents de fer-ho, però la del 25 va ser una temporada en la qual hi va haver-hi quantitat, no hi van haver-hi gaires pluges i, per tant, doncs, després va ser molt fàcil de triar i va ser una mongeta que no va estar gaire atacada. Quan hi ha pluges intermitents, el que fa és la tabella queda negra i aquesta negror a vegades es traspassa a lo que és a la mongeta. Llavors et dona més feina a l'hora de triar-la.
1: Que aquesta era una part de la pregunta, si el clima ho ha complicat, però per lo que m'estàs dient, quasi que ho ha beneficiat.
0: Bueno, mira, l'any passat vam tenir aquesta circumstància. El que passa que sí que és cert que amb tanta sequera, la planta també ho nota molt. Costa molt de que neixi, val? Perquè quan tu la sembres l'has de regar i si fa una temperatura molt elevada queda bullida a la mateixa terra i ja no neix. Llavors tenim molts problemes perquè comenci a néixer, perquè neixi, perquè no se'ns podreixi abans. I amb les sequeres, clar, hem passat uns anys de sequera, ara... que ens han, doncs, limitat molt o que ens han fet que faci menys flor, llavors la collita, doncs, no és tan fructífera, no? No n'hi ha tant. Però l'any passat va ser un any que, mira, que tot i així va ploure quan havia de ploure, no ho va fer-ho de manera recurrent i que encara va ser un any prou profitós.
1: No van haver unes tempestes que fumessin tot en l'aire, no?
0: No, i a més, a l'època de collir, que nosaltres collim, doncs, normalment a finals de novembre, principis de desembre, el temps, el clima ens va acompanyar i vam poder-ho fer bé.
1: Bueno, perquè aquesta era una cosa important, perquè de vegades el camp està subjecte a la climatologia i aquí no hi pots fer-hi res. Quan la climatologia és adversa, és adversa. O sigui, com allò de les naus, no les hem enviat a lluitar contra el temps.
0: Que va.
1: No hi ha manera. Tornem una mica a el que hem apuntat una mica abans. La pagesia viu moments difícils. Costos, sequera, burocràcia, quin és ara el principal problema?
0: Hem tingut un any molt complicat, perquè va haver-hi el tema de la pesta porcina, que encara estem, que no se'n sent a parlar gaire, però que encara està la cosa com està. Vam tenir la dermatosi nodular, el tema de les vaques, us en recordeu que vam haver de... Vull dir, perquè el sector pagesia, clar, inclou no només l'horta, sinó que inclou la ramaderia, la pesca, inclou... Aquí també tenim apicultors, tenim un munt de sectors que no ens pensem que no hi són, però que també són pagesia, no? I hem tingut molts problemes aquest any. I el problema major que jo veig és el de relleu generacional.
1: Sí, val? Sí.
0: I aquest any també hem tingut l'entrada al Mercosur, que també què vol dir això? Que ens arriben productes de fora i que ens competeixen directament ja per preu. Val?
1: Sí, que això és el que hem parlat abans i aquesta és la lluita que tindríem que guanyar, eh?
0: Sí, però cada cop se'ns complica més. Cada cop és més fàcil portar producte de fora, que no compleixen els mateixos requisits normatius que nosaltres, perquè nosaltres ens tenen molt, molt acribillats a controls, a burocràcia. És un altre problema, no?, que sempre el pagès està més hores al despatx, gairebé, que no pas a l'hort, no?
1: Sí,
0: i on el pagès vol estar i on en sap més és a l'hort, no? Llavors, un gran problema també és aquest aspecte de generacional. No és una feina que tingui un retorn ràpid, és una feina que té un retorn posteriori, al cap dels anys, llavors costa molt que una explotació doncs tiri. Si a més te trobes amb algun problema, alguna malaltia, algun problema així gros, tornes endarrere i, bueno, és una feina tan sacrificada de dilluns a diumenge.
1: No és una feina de 8 hores en una setmana de 5 dies.
0: Exacte, no. I la gent avui en dia volem la comoditat de dilluns a divendres i s'ha acabat. I aquest és un sector que això no t'ho permet.
1: I a més que necessita una sèrie de coneixements.
0: Sí, però escolta'm, es poden adquirir.
1: Sí, sí, com qualsevol feina es poden adquirir. Falta una mica d'interès en a la nova generació, a lo millor, per adquirir aquests coneixements.
0: Bueno, és difícil de dir tot plegat, perquè si la gent en seguida va, quan un negoci és rendible, en seguida trobes voluntàries.
1: Perquè els joves s'arribeu a algun sector juvenil de dedicar-se a la terra?
0: Hi ha molt jove, eh? Hi ha molt jove. Vull dir, aquí a Tordera, els pagesos que estan en actiu, molts són joves. Vull dir que n'hi han. Però costa que n'hauríem de tenir molts més. Perquè què ens estem trobant ara, no? Estem parlant de que hi ha molts de boscos descuidats. Moltes zones que abans eren camps i que s'han anat deixant, no? Per tant, ens interessa que es vagi recuperant una mica tot aquest sector, però les dificultats doncs fan que no tingui tirada.
1: Perquè això a mi se m'acut una comparació. Ara, per exemple, els cuiners s'han fet mediàtics. Una feina de cuiner podia ser equiparable a una feina de pagès. O sigui, no era popular, no era una cosa popular. Però els cuiners ara s'han fet que és tan famós ser cuiner com ser astronauta.
0: Sí.
1: Podíem donar-li una volta així a la pagesia?
0: Bueno, es van fent coses per les xarxes. Ja sempre hi ha hagut algun pagès destacat que a les xarxes, us en recordeu, aquell noi mallorquí de les taronges?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: es va
1: sí.
0: fer superfamós, no? Però potser no és un camp tan llamatiu, no?, com altres.
1: Potser, què li demanaríeu a l'administració perquè això vagi a més?
0: Facilitats. Jo crec que el seu seria facilitats tant de burocràcia com de subvencions. Sí que hi ha subvencions per joves agricultors que s'incorporen, però tot és molt complicat, no? L'administració ja coneixem que són tot tràmits molt llargs i costa que realment o tens una... o ets fill d'una explotació o començar de zero és molt i molt difícil.
1: Perquè això de les de subvencions, jo crec que seria un tema molt important, perquè de vegades veus que el Departament de Cultura subvenciona una pel·lícula que és una verdadera porqueria. De l'agricultura, al final ens la mengem. Al final intervé en la nostra salut. I intervé en moltes coses que són és un sector primari, és, necessita, ho necessitem, i sembla que les administracions ho tenen com en segon terme, no?
0: Bueno, crec que són criteris, no? Vull dir, al final els governs destinen una sèrie de pressupostos a cada conselleria o a cada sector, i a partir d'aquí doncs són criteris que s'estableixen per atorgar més o menys diners a aquest sector, no? Sí que és cert que el sector agrícola, clar, és, hi hauríem de
1: potser fer-lo maco.
0: Sí.
1: Fer-lo maco.
0: Sí.
1: Fer-lo maco, perquè la pregunta que jo tenia escrita aquí diu, què s'hauria de fer perquè la pagesia torni a ser atractiva? Què és el que estem parlant?
0: La pagesia, també t'he de dir que sempre ha estat atractiva per la gent que es vol dedicar al sector. La podríem fer molt més atractiva i que gent de fora d'altres sectors s'hi incorporés? Sí. Com es podria fer això? Doncs fent que la viabilitat d'aquestes explotacions doncs, vagi a millor. Com ho podem fer això? Doncs potenciar molt més el que estàvem dient, del producte local i de proximitat. Per què? Perquè aconsegueixes uns preus molt més justos, val? Fer que aquesta cadena de venda doncs, sigui molt més lleugera, o que hi hagin inclús algun tipus d'agrupació doncs, per fer més fàcil doncs, que el teu producte, que tu com a pagès doncs, estàs produint, arribi a aquestes botigues. Jo crec que s'hauria de potenciar doncs, tota aquesta cadena de venda per facilitar-ho, no? Perquè al final, si tens un bon producte, el pots fer, tens temps per dedicar-t'hi i tens uns preus justos, l'explotació et funciona.
1: Perquè hi ha diversos punts bàsics, que primer s'ha de guanyar la vida el pagès, ha de poder viure de la seva feina. Després, com a atractiu, què li podem vendre al pagès? Que no està controlat com si treballés en una fàbrica. Té el seu propi control i la seva llibertat, que se la pot administrar ell d'alguna manera. Sí que és una feina sacrificada, això ja ho sabem, perquè no té dies de festa realment un pagès, però després té èpoques que no té aquesta pes sobre el seu cap, perquè si li traiem una mica de burocràcia, si li traiéssim una mica de burocràcia, que en el temps aquell, mentre creixen les plantes, l'ha de dedicar a la burocràcia, i que a més segurament és el que no li agrada, perquè el pagès, jo entenc que és un tipus de personalitat que viu amb la natura, mm-hmm, i gaudeix de la natura.
0: Sí.
1: I gaudeix de la natura. La burocràcia no en té res de natura.
0: No
1: en té res. És una feina que agòbia, no? Jo li vaig lluitant una mica amb aquest sentit, i com que m'he dedicat moltes vegades a la promoció de coses, com podem promocionar el pagès, això ens ho hem d'estudiar.
0: Sí, però ja et dic, però hem de començar per nosaltres mateixos, cadascun fer el petit, aportar el petit granet de sorra que podem,
1: perquè el consum de... i anem al consum del futur. Com a producte de proximitat és també una manera de protegir el territori, comprar producte de proximitat.
0: Sí, sí, sí, està clar. És que al final no és només econòmicament. Les explotacions, si estan a Tordera, doncs les hem d'intentar mantenir. Per tant, hi estem guanyant en quant a poder adquisitiu del poble mateix. I el que et comentava abans, no? Vull dir, totes aquestes extensions de terreny que es queden oblidades perquè els pagesos van plegant, perquè es van jubilant, al final, això, tenim uns terrenys que primer creixeran unes herbetes, si ho abandonem més, al final tindrem un bosc,
1: sí.
0: I al final, després, això és problema també per gestió, per biodiversitat. Vull dir, que estigui un pagès allà conreant allò és un benefici, ja no només econòmic.
1: Està cuidant el camp, està cuidant la natura.
0: Estem potenciant que hi hagi una fauna en allà, que el bosc també té fauna, però ja n'hi ha molt de bosc, no?
1: Aquesta era una de les conseqüències d'aquesta pregunta. Què perd un poble quan perd la pagesia?
0: Ja et dic, és això, perds, a part de biodiversitat, perds economia, perds manteniment de l'entorn. Vull dir que jo crec que s'hi perd no només un pagès que hagi de tancar, sinó que hi perdem molt més tots plegats.
1: Perdem, sí, sí, sí, sí, és el que dèiem. Ens ho tenim que menjar, això.
0: A part, és que no només és que no tindrem el producte aquí, i l'haurem d'anar a comprar a quilòmetres d'enllà, que
1: sí,
0: ens el portaran.
1: I ens donaran el que els hi sobri.
0: Ah, exacte.
1: No el que lo vol la mel aquesta. Clar. Que de la mel no n'hem parlat, però... Que
0: també tenim productors de mel, exacte.
1: Sí, també teniu productors de mel. Sí. Bueno, això sé perquè quan he visitat la botiga, a mi la mel és un dels productes naturals que l'hauríem de consumir més.
0: Sí, perquè és totalment natural i és que no té sentit comprar mels de vés a saber on, que estan moltes d'elles adulterades, no totes, eh? Jo no em posaré aquí a jutjar, però ostres, consumim mel d'aquí del costat, abelles nostres, eh?
1: Perquè aquí anàvem una mica. Quins altres productes d'estiu destacaries ara mateix a la zona de la Baixa Tordera i Maresme?
0: Sí, tot el que és ara d'estiu, vull dir, aquí a Tordera es fan pebrots de tot tipus, es fa el tomàquet d'aquí no té res a veure amb el tomàquet que dèiem que ve de fora. Vull dir, jo planto uns xerris a casa i els nanos...
1: És que de vegades sopar un tomàquet obert amb oli d'oliva, és que és un bon sopar.
0: I tant que sí.
1: És un bon sopar.
0: És el més còmode i barat del món, diguéssim, no? I a més, estem en temporada, ara començarà.
1: Una altra cosa que a mi m'agrada molt, els pèsols del Maresme.
0: Exacte, sí.
1: Els pèsols ofegats, és deliciós.
0: És que veus que tot el que és de temporada, les faves mateix, jo no m'agraden gaire les faves.
1: Però a mi sí.
0: Aquelles faves petites, tendres, ostres, jo almenys una o dues menjades l'any, tot i no agradar-me, ostres, és que qualsevol producte que tu culls i et fots al plat d'alguna manera, és deliciós, vull dir que pots sopar amb qualsevol coseta.
1: Les faves, les maduixes... També les hauríem de destacar perquè sí. Els maduixes són del Maresme també.
0: I tant, sí, sí, sí.
1: Anem acabant. Després de tants anys vinculat al camp, què és el que més t'emociona el dia d'avui del camp?
0: Mira, jo al camp directament m'hi vaig començar a vincular el 2010. La meva família política tota la vida que hi estan vinculats. Però jo t'he de dir que a vegades m'agrada més anar a lligar tomaqueres que no anar a fer una volta no sé on, no? Vull dir que jo crec que la gent que treballa al camp realment és perquè tenim, doncs, ostres, perquè t'agrada aquella feina, encara que faci sol i molta calor, t'agrada veure com aquella cosa que has sembrat doncs va creixent i en teus un fruit, i quan les plantes es posen malaltes, veure què els hi pots fer i cuidar una mica tot l'entorn perquè tinguis fauna que s'encarregui de controlar el pulgó. Tot això és el que no es pot perdre mai i el que et fa cada dia doncs, tornar a sembrar, tornar a llaurar, estar esbrossant.
1: És una mica d'amor aquesta feina, aquesta activitat.
0: Sí, jo crec que és una feina que té molt aquest sentiment arrelat.
1: I per anar tancant el tema, i què és el que fa més por de cara al futur?
0: De cara al futur és això, la manca de relleu, el tancament d'explotacions, el fet que no tinguem producte proper d'aquí, el fet que és preocupant, no, això, de que no tinguem aquest relleu assegurat. No?
1: Aquí m'has contestat aquesta, quan t'he preguntat aquesta moció, m'has contestat una cosa molt interessant, que jo sempre ho dic, que és un tema que es parla de les escoles de negoci. Un treballador és una persona que fa el millor que pot una feina que li mana. Un professional és que aquella feina que ha de fer, a més, l'estima. Fa que li agradi aquella feina. I la pagesia, si aconseguim que en aquest relleu generacional l'agafi amb carinyo, li agradi i li trobi el gust, aquest problema el tindrem resolt.
0: I tant.
1: Aquest problema el tindrem resolt. Bé, avui hem parlat hem posat veu a la terra, que en parlem poc, moltes vegades, i no hauríem de parlar més, el tindríem que tindre més present, i bueno, pues anem a veure si aconseguim un futur ben maco per la pagesia i per el nostre poble, que ja t'he dit que perd un poble quan no té pagesia, que no la perdem, que Tordera es continuï siguent el que ha sigut i el que continuarà siguent. Bé, moltes gràcies, Sergi, i per estar amb nosaltres, i espero que hagi sigut una entrevista agradable.
0: Molt agraïts a vosaltres per haver-nos convidat.
1: Vinga, moltes gràcies.
2: Ara i aquí, d'estiu.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Hola a tothom. Tradicionalment, l'estructura de l'any al Gran Teatre del Liceu es dividia en una temporada d'hivern dedicada a l'òpera i una de primavera, entre els mesos d'abril i juliol, destinada específicament al ballet i a la dansa. Bé, doncs, nosaltres no volem ser menys que el Liceu i després de tancar la temporada d'òpera la setmana passada, dedicarem el nostre últim programa al ballet.

Copelia és un ballet humorístic en 3 actes i 20 números musicals estrenat a París el 1870, amb coreografia d'Arthur Saint-Léon a partir d'un llibret de Charles Nutter i música de Leo Delibes. La història està ambientada en un entorn camperol, cosa que li permet incloure danses tradicionals europees com la masurca, les sardes. L'argument ens presenta el doctor Copelius, un artesà que fa joguines i en secret construeix nines mecàniques de mida natural. A la més bonica de totes, la bateja amb el nom de Copelia. Franz, un noi del poble, que no sap que és una nina, s'encapritja d'ella al veure-la en el balcó de la casa del doctor Copelius. I la gelosia de la seva promesa Suanilda desencadena una pila d'embolics i situacions còmiques en el taller de l'artesà Copelius. Finalment, tot acaba bé, i en Franz i la Suanilda es casen i tothom balla content. Escoltem primerament aquest final feliç.

Bé, anem a pams. Al començament de l'obra, Swanhilda està més que mosca amb la vella desconeguda del balcó de casa del doctor Coppelius que té encaterinat el seu promès Franz. Ella i les seves amigues aconsegueixen entrar al taller del doctor Coppelius i allà veuen vàries nines mecàniques de mida natural. Escoltem seguidament el fragment de les nines mecàniques.

El doctor Coppelius arriba i fa fora les noies, però Suanilda es camufla en un racó perquè vol saber qui és la misteriosa desconeguda del balcó que li roba el son al seu promès. I descobreix que també és una nina mecànica. Llavors l'amaga i ella es fa passar per la nina, provocant moments molt divertits amb el seu ball mecànic.

Mentrestant, en Franz ha entrat al taller del doctor Coppelius obsessionat amb la desconeguda del balcó. La Swanhilda, que es fa passar per la Nina, es posa a ballar. Finalment, tot es descobreix i els enamorats es reconcilien. Aquest que escoltarem ara és el bonic vals que balla Swanhilda.

I acabarem anant al començament de l'obra, en el moment en què tot el poble està ballant al carrer i en Franz veu per primer cop la vella desconeguda del balcó, amb una música que ja ens prepara pels embolics que vindran tot seguit. Escoltem aquesta esplèndida mazurca del primer acte que tanca el nostre programa.

0: Amics, aquest ha estat l'últim programa d'aquesta temporada del nostre espai A Punt de Solfa. Ens retrobem la temporada que ve, si us ve de gust, amb més música i més històries. Bon estiu i visca l'òpera!
1: Ara i aquí, d'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: Vinga, doncs ja comencem les, avui a la segona hora comencem la, la tertúlia i te, saludem a les persones que ens acompanyen avui. Tenim a Carles Andreu al telèfon. Bon dia, Carles.
1: Bon dia, Jordi, bon dia a tothom.
0: Bon dia. Tenim a la Tere també al telèfon.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Tere. Sembla que estiguem escoltant un mar de música quan ens saludes.
2: Bueno, pues bon dia.
0: Bon
2: però
0: dia.
2: Això és una altra cosa.
0: Això és una altra cosa. També tenim a la Montse de Diego per tindre algú de família amb mi. Ja som dos de Diegos aquí.
3: Bon
0: encara
3: dia.
0: Que no siguem família, però...
3: Pues igual.
0: Però ho firmarem.
3: El cognom ja
4: generalment me trobo que hi ha més López que d'un altre cognom.
0: Sí. I no tenen per què ser família.
4: No tenen per què ser família.
0: I Antoni López, que també el
4: bon
0: tenim
4: dia,
0: aquí al costat. Vinga, doncs pues, el primer anem a parlar de la pregunta treta de la màniga. La pregunta treta de la màniga, he vist una notícia aquest dematí que ha sorprès a propis i estranys, que és la regularització dels immigrants. Hi ha més d'un milió de sol·licitants d'aquesta regulació. Es pensava que amb mig milió ja seria prou, pues no. Tenim 1.300.000 persones que es volen regularitzar la seva situació. Això és bo. Això és bo perquè aquestes persones podran treballar i si treballen podran cotitzar. I el diner negre, encara que moltes persones els hi agradi molt el diner negre acaba creant misèria,
4: sí,
0: en un país. O sigui, i això hem de ser conscients i hem de tindre aquest pensament que ens acompanyi. Què en penseu de que tinguem un milió de persones que es vulguin regularitzar dintre l'estat espanyol? Comencem pel Carles. Carles, tu que estàs al meollo de geogràfic d'aquesta gent. Digue'm.
1: Sí, bueno, jo el que he llegit també, efectivament hi ha un augment inesperat, no? Més del que s'esperava. Però també l'edat és important, perquè l'edat de la gent que es vol regularitzar em sembla que està, no sé, entre els 20 i els 40 anys. Una cosa així, no?
0: És una edat productiva.
1: Sí. I el que hem dit també abans sobre aquest mateix tema, aquesta gent que es vol regularitzar és gent que de fet, està treballant aquí. I és d'aquí, encara que hagi vingut de fora, però bueno, ha vingut de fora però està aquí. I el que està aquí amb el temps acaba sent d'aquí.
0: Correcte. Però que és que ara estan treballant, però estan treballant amb negre.
1: Bueno, però, okay. Doncs, això és el que s'ha de posar a ordre, això, no?
0: Clar, aquesta gent cotitzarà.
1: I una cosa que a mi em sembla que és molt important i que diu molt, molt bé a favor d'un país, i és l'educació fiscal.
0: Exacte.
1: O sigui, hi ha d'haver una educació fiscal. Que en altres països d'Europa em sembla que sí que hi és.
0: Sí.
1: I això ara no sempre hi ha sigut, potser a poc a poc ens hi anem acostumant i acceptem doncs, que això ha de ser així, no? O si treballar amb negre no, en fi, i és que ser de... A veure, ser de bona gent és això, no? A veure, el patriotisme, per mi, el verdader patriotisme és complir les lleis, respectar les persones i complir les lleis incloent les lleis fiscals.
0: Clar, i si tu vols drets,
1: és el que puc dir.
0: Si tu vols drets, tindràs que tindre la contrapartida, que és cotitzar per aquests drets. Vinga.
1: Exacte.
0: Tere, què en penses de tot això?
2: Ai, jo vaig a ser arreu de la discòrdia. Aviam, es volen legalitzar per treballar o es volen legalitzar per cobrar la paga? L'ajuda, perquè ells tenen ajuda que nosaltres, que hem nascut aquí, no tenim. I aquesta és la meva pregunta. O sigui, jo recordo fa molts anys que em vaig quedar sense feina, vaig anar a l'atur, em van dir que no, que ja s'havia acabat, i que no tenia cap tipus d'ajuda. Que tenia dues solucions, o quedar-me embarassada, evidentment tenia 50 i escaig d'anys, no era possible, o casar-me amb algú de fora, automàticament tindria la paga. I li dic a la noia, dic, això m'ho dius en sèrio? I em diu, sí. I això sempre se m'ha quedat al cap a mi. I hi ha moltíssima gent que el que vol és les ajudes. Bueno, aquesta és la meva opinió.
0: Bueno, però si es regularitzen, estaran més controlats i aquestes ajudes també els hi demanaran una contrapartida, m'imagino. Vinga.
2: No tinc ni idea.
0: Toni.
4: Bé, el que sí que està demostrat és que l'aportació de la immigració a les arques de l'Estat i allò que rep en compensació és un saldo positiu per l'Estat. És a dir, els immigrants estan creant més riquesa, molta més riquesa de la que estan devengant, de la que estan rebent. Els immigrants, si els hi donen la regularització, és molt millor, perquè així es podran exigir els seus drets, el seu salari mínim interprofessional, els 1.221, i cotitzar segons 1.221, no 700 o 800 euros per 12 hores i no cotitzar res. Per tant, és bo que es regularitzin. I sí, tenen dret a les seves pagues, igual que té dret tot hijo de vecino. El que passa és que nosaltres partim de la base que ells, per exemple, ni la casa és propietat seva. Tu, en el moment que tens una casa en propietat o un pis en propietat, ja tens un...
3: Ja no tens ajudes.
4: Ja no tens ajudes, clar. Això té la seva lògica, perquè són molt més pobres que nosaltres.
0: Montse.
3: A veure, jo a mi em sembla molt bé que s'hagi fet aquesta regularització. Precisament el que tu comentaves, Jordi, que es pensaven que serien unes 800.000 persones que s'haurien de regularitzar quan han sortit gent de per tot arreu, i al final s'està parlant d'un 1.300.000 persones. Molt bé. Està molt bé que hagin aflorat això perquè així es pugui regularitzar i al final sapiguem exactament quin tipus quina immigració tenim, si la tenim regularitzada o no la tenim regularitzada. A veure, el mite urbà de que els immigrants s'emporten totes les pagues i els d'aquí no ens emportem res, això és un mite que és mentida totalment. Perquè és un mite que és una mentida com una casa, perquè les ajudes es donen en base a les necessitats que pot tenir una persona. Si va haver-hi una temporada que potser sí que passava, que potser es donaven unes ajudes sense controlar, sense massa control, això ja ha passat a la història. Ara, un exemple que ben clar que te l'ha donat en Toni, és que si tu tens casa, hauràs de buscar un altre tipus d'ajuda per si ets invàlid o per si ets minusvàlid o qualsevol altra cosa perquè tinguis una ajuda, no? Però no, ells no tenen casa, no tenen res i tenen les ajudes que els hi pertoca, com les mateixes que puguem tenir nosaltres. En quant al tema de la regularització, es veu que hi ha bastants problemes amb el dels penals que tenen, si tenen penals en el seu país.
0: Sí.
3: En el seu país, i això es veu que els hi costa molt d'arribar, perquè si són 800.000 que s'han regularitzat o 1.300.000 que s'hauran de regularitzar, de moment em sembla que són 60 o 70.000 només que tenen els papers de procedència, diguéssim, dels penals.
0: Per tallar, per acabar aquest tema, no per tallar, sinó per acabar aquest tema, i després anem amb el tema del dia de la tertúlia. França, per exemple, que és un país veí que tenim aquí al costat, França sempre ha tingut immigrants, sempre ha tingut immigrants, i el creixement de França, i que França va estar participat a la Segona Guerra Mundial i després es va desenvolupar molt millor que Espanya. França sempre ha rebut immigrants d'uns de les seves colònies, altres d'altres països.
3: Molts de les seves colònies, també.
0: Sí, i tu viatjaves a França i veies orientals, veies de gent de raça africana, veies gent molt diversa i gent que d'alguna manera treballaven. treballaven, sí, alguns creaven problemes perquè hi havia zones que eren conflictives, inclús dintre del mateix París, i, però gràcies a tindre molts immigrants, França ha pujat molt

0: en un poble que es diu Tordera i que la pagesia és important, tant de pagesia, ramaderia, és important. Què en pensem d'això? La podrem salvar, la pagesia, aquí a Tordera? Carles,
1: sí.
0: què opines de la pagesia? La necessitem? O com la fem espectacular perquè no es desapareixi?
1: Bé, esteu fent una pregunta a un urbanita.
0: Sí, és que jo també sóc urbanita.
1: No. Bueno, urbanita, però que no sempre ho he sigut, urbanita.
2: Clar.
1: Perquè vaig viure a Tordera fa molts anys, no? Bueno, i era un... dels 11 anys fins als 16, no? Fins és una etapa molt important a la vida de qualsevol. L'entrevista m'ha agradat molt. M'ha agradat molt l'entrevistador.
0: Gràcies.
1: I l'entrevistat.
0: Gràcies. Et cega l'amistat.
1: No,
0: gràcies.
1: Però, escolta, i m'ha fet molta il·lusió les motxetes del ganxet, perquè tot això ho recordo, no? Són la infantesa i tal. Sí, la meva mare també en comprava. No fa tant que vaig rebre un regal de motxetes del ganxet d'una família de Tordera. I recordo també que les motxetes del ganxet en un programa de televisió que participava a Tordera el va guanyar, em sembla
2: el Gran Prix,
1: l'alcalde, el senyor Joan Carles García,
2: sí.
1: Va presentar les motxetes del ganxet com un, com una senya d'identitat de Tordera. Mm-hmm. No?
2: Sí, sí.
1: I bueno, i de la pagesia, doncs recordo, sí, recordo les cases de pagès que hi havia.
2: Ah, clar.
1: I molta gent era de Can, d'un lloc que deia, aquest és de Can Tal, o de Cal Tal,
3: sí, sí.
1: No? A Can Caimel, a Can Codolà, en fi, tot això ho recordo, però són records, no? Records de quan era petit. I sí, esclar que hi ha d'haver relleu, no? I això s'ha de conservar. El tema del Mercosur, crec que de moment està suspès, a veure què decideixen els tribunals europeus, o sigui, vull dir, no està tancat del tot, no? I respecte als productes de proximitat, a mi més difícil, per lo que he dit, però de tant en tant, per exemple, la mel de l'Alcàrria, a mi me la regalen també. I disfruto d'aquestes coses, i els tolerants que ho podeu fer ho heu de fer també.
0: A mi el que m'agrada de vegades quan agafes una poma que tingui gust de poma.
2: Uh-huh.
0: I de vegades les de supermercat no ho tenen, o sigui que aquest és una mica el problema. Tere, què en penses? Hem de protegir la pagesia?
4: I tant que sí. I tant, i tant. El problema és que pobres treballen moltíssim i els hi paguen 4 duros i després ho venen car. Vull dir, ells al final no guanyen gaire.
0: No.
4: Però a mi em sembla que sí, perquè és que és el que dius tu. Depèn on compres, supers i tal, no, és tot a fora. O sigui, com és possible que tot el que tenim aquí i tinguin que menjar fruita o verdura de fora, que no te gusta res?
0: Clar, sí, això és un problema.
4: Que no entendré mai. O sigui, tenen que agafar els tomàquets d'aquí i vendre'ls a França i resulta que ja m'he de menjar que porten de Marroc. Aquí al·lucino.
0: No sé si...
4: Aquí a Tordera no tenim la sort de tindre aquest senyor que ha vingut, pues que anar a comprar ja, i alguna coseta més tenim, però poc més, eh?
0: No, tu no sé si has sentit l'entrevista... que inclús jo li he dit que aquesta fruita que comprem de vegades al supermercat, a més de que no té gust de res, de vegades és que caduca massa ràpid. És que se'ns caduca en 2 dies a la nevera, i m'ha donat una explicació bastant coherent de per què passa això, perquè és clar, es madura en condicions no naturals.
2: Clar.
3: Exacte, es madura a les neveres,
4: les frigorífics, les porten a camió, les càmeres.
2: Si deies, Tere, que mentre es porten en camió es va madurant.
4: Clar, que les agafen
2: clar,
4: verdes,
2: sí,
4: les porten amb el camió, amb, jo què sé, 60 hores de camió,
2: ah,
4: o 40, maduren, i tu quan els arribes a casa tenen bona pinta, però l'endemà ja estan negres.
2: Sí, això és veritat. Jo però, també... Sí, digues.

0: valor, per dir alguna manera, jo me l'emportaré a casa i em durarà una setmana, estic segura.
1: Jo faria una crítica a l'administració comercial catalana, catalana i com funciona, perquè per saber si el producte és nacional o no, has de mirar el codi de barres. I això és molt complex, perquè jo no me recordo ara quin codi de barres és l'espanyol, el català, si és que hi ha espanyol i català, si és només espanyol, i llavors resulta que no saps d'on prové aquella verdura i aquella hortalissa. I nosaltres ens interessa comprar a quilòmetre zero, primer perquè contamina molt menys. Clar que jo sé que anant al sindicat tindré producte d'aquí, que és l'avantatge que tenim si anem al sindicat. És clar, jo estic d'acord, totalment d'acord, amb la pagesia i que els béns dels pagesos ens costin fins i tot una mica més car, però tampoc haurien de costar molt més car si apretessin els cargols als intermediaris, que s'estan passant de la ratlla.
2: El codi de barres, per il·lustrar una mica el tema, l'espanyol comença per 84.
1: 84. Ho tindré en compte.
2: És el codi de barres.
1: Gràcies.
2: És sí, el codi de barres espanyol. Em sembla que després els següents números et poden determinar si és català, si és asturià,
1: sí, però,
2: o el que
1: clar,
2: sigui.
1: Ja,
2: però
1: final...
2: hi ha un genèric espanyol, que és el 84. És el 84.
1: Molt bé, doncs va bé saber-ho.
2: Els primers números. Acostumem-nos a mirar els còdics de barra i, escolta, la fruita de que ens vengui...
1: És que, a més, compleix unes determinades condicions.
2: Sí, sí.
1: I si no les compleixen, llavors es sancionen al pagès.
2: Sí.
1: Per tant, si compleix aquelles condicions, és més bo per la salut.
2: Clar. Aquesta persona que ens ha visitat avui...
1: Sergi Massó.
2: Sergi Massó. A més de tindre estudis agrònoms, ser un tècnic depurat amb aquest sistema, també la seva família política m'ha explicat que també ve de pagesia. Sí. I és una persona que... clar, té la por de la generació. Jo li volia fer la pregunta en sisè lloc i em sembla que me l'ha contestat abans de que li fes, no?
3: El canvi generacional.
2: El canvi generacional, sí. I això li preocupa. I llavors, jo com a marquertiniano buscava la forma de fer maco al ser pagès. Què hem de fer per fer maco la feina de pagès? Carles, em sembla que anaves a dir alguna cosa,
4: sí.
2: No?
4: Sí, volia dir una cosa. A veure, jo... és la meva experiència, no? Jo he conegut pagesos de Tordera. Els pagesos de Tordera, per exemple, el diumenge anaven a Cal Ros i jugaven a les cartes, també, no? Però també tenia companys de classe, d'estudis, que eren pagesos. Vivien a pagès, no al poble, i anaven a estudi. I he conegut, en fi, a pagesos i a fills de pagesos, però després, a l'hora de preguntar què s'ha fet d'aquest senyor o d'aquest noi, diu, no, ja no, ara treballa a Barcelona, ara viu a tal lloc. Vull dir que jo no sé si ha passat o passa de pares a fills això de la pagesia o s'ha perdut, no? I cases de pagès que hi eren, ara ja no hi són. Són empreses o són restaurants o el que sigui, no? I per aquí, això és el que volia dir, no? Pel relleu, perquè, esclar, si la pagesia s'ha de mantenir, doncs hi ha d'haver algú que agafi aquest relleu, no?
2: Però és que una cosa que primer se li ha de treure això, a les zones urbanes, la paraula pagès és una paraula com pejorativa. I això no ha de ser.
1: No.
2: Perquè jo tenia uns companys d'escola, una noia, que es deia de cognom pagès. Clar, el bullying que ara diem
1: sí,
2: tant,
1: sí, sí.
2: Doncs en aquesta pobra noia que es deia pagès de cognom, la tenien martiritzada.
1: Sí, sí.
2: O sigui, que no, que per què ha de ser una paraula dolenta si ens alimentem del que es produeix a pagès?
3: Ja. No sé. A veure,
4: bueno,
3: jo...
4: Digues,
3: Carles, digues.
4: No, que fora de Catalunya, aquí hi ha una paraula que és més pejorativa, que és la paraula paleto, no? Paleto, paleto. Paleto és un home, un senyor de poble, que normalment és pagès, és llaurador, diguéssim.
2: Bueno,
4: no?
2: ja
4: a València, per exemple, no es parla de pagesos, es parla de llauradors. Bueno,
2: I a Madrid, si ho vols més pejoratiu, los Isidros. Els hi diuen a los paletos.
4: Sí, bueno, que són els Isidros, com tu vas dir molt bé, són aquells... Sí, la gent de poble que anava a Madrid sobretot a les festes de Sant Isidro. Sí,
2: però li deien els Isidros perquè Sant Isidro era labrador, no?
4: Sí, labrador, exacte.
2: I li diuen els Isidros.
4: I bueno, i el paleto, un tio que té boina i tal, i no, pot ser un treballador de camp que treballa...
3: A veure,
4: Carles,
3: a veure, jo estic totalment d'acord i amb el que és la pagesia, perquè, a veure, sense els pagesos no podríem menjar.
2: No, clar.
3: Ens moriríem de gana o hauríem de menjar i comprar producte de fora que no és bo, no? Que no val res, que no sabem si ha passat els controls sanitaris, no sabem res.
4: Exacte.
3: Però, de totes maneres, jo vull, com diuen, deixar una lança al favor de la pagesia, perquè pagès avui dia ha canviat moltíssim, s'ha industrialitzat moltíssim, té una quantitat de maquinària, uns tractors que caus de cul, que li serveixen per llaurar, li serveixen per collir, li serveixen per segar. Vull dir, el pagès d'ara que tenim ara no és el pagès que estem parlant, que esteu parlant vosaltres d'abans, que li deien a una persona aquest tio és un pagès, com un insult, no? Com un despreci.
4: Sí.
3: Ara vull dir, els pagesos, hi ha pagesos que són riquíssims, eh? Vull dir, és clar que hi ha, sempre hi haurà en els pobles el petit pagès o el pagès que ja li va bé de la manera que li va i no vol avançar, però aquí a Tordera mateix ha desaparegut molts de pagesos.
1: Sí.
3: Però els pagesos que hi han, tenen, bueno, s'han reinventat, però moltíssim, no?
4: No, segur.
2: Tere, que te veig molt callada. Què opines? Com faríem un guapo un pagès? Va. Perquè la nova generació s'hi dediqui.
0: Estava pensant que ara està molt de moda jugar trossets de terra i tindre tu el teu petit hort.
3: L'hortet.
1: Sí.
0: Sí, això està molt de moda.
1: Sí,
0: hi ha un munt de llocs que te donen, doncs, no sé, 5 metres, 10 metres quadrats. No, segurament no ho dic bé, no? Però depèn del que tu vulguis pagar. I tu allagues i el cuides i t'ho portes cap a casa. I això és una cosa, vamos, que és estupenda.
3: Sí.
0: Perquè te la portes a casa teva.
3: Aquí a Tordera també existien aquests hortets. I ho gestionava la Humana, aquests...
0: Sí, sí.
3: Aquests contenidors que hi poses la roba,
2: sí,
3: que vella, però que és, la Humana va anar malament i ho va deixar de gestionar i ara ja no tenim hortets.
2: Bueno, la Humana, un altre dia en parlarem, de la Humana.
1: Sí.
3: No em vull pas parlar de la Humana. Jo he dit que ho gestionava la Humana.
2: Ja. Però jo vaig conèixer una mica a fons la Humana. Jo vaig conèixer una mica a fons. Bé, el tema de promocionar la pagesia, jo he dit quatre coses que... Primer, s'han de guanyar la vida.
1: Però una cosa, m'agradaria introduir en el debat o en la tertúlia el concepte de sobirania alimentària. És que podem tenir un daltabaix com una pandèmia, encara que alguns diuen que era mentida, però imagina't que ve una altra pandèmia i que s'allarga en el temps. No tenir sobirania alimentària, dependre, com sembla que volem dependre, dels països del sud d'Amèrica...
2: De la globalització, aquesta.
1: O de la globalització, ens fa tenir greus problemes després a l'hora de menjar. De menjar,
2: sí,
1: estem parlant,
2: sí,
1: de menjar,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per exemple, les mascaretes... Tots aquests casos de corrupció de mascaretes és perquè aquí no hi havia cap productora de mascaretes. Les anaven a buscar fora. O sigui, hem deixat tota la industrialització i tot el primer sector en mans del tercer món i en mans de Sud-amèrica, que jo no soc racista ni molt menys, però que penso que nosaltres hem de tenir sobirania alimentària, si no malament.
2: Mira, hi ha un cas molt il·lustratiu d'això. els oligarques russos
1: sí.
2: Es van fer milionaris quan va caure la Unió Soviètica, perquè els trens amb aliments que anaven a Moscou, que és la, el principal puesto, perquè
1: sí, sí,
2: té 10 milions d'habitants,
1: sí, no? Sí.
2: Que quants en tens, van quedar tots saturats. I aquests trens es van quedar quatre capitostes mafiosos que es van fer milionaris amb aquests trens d'aliments, que era el que necessitava, el que necessitava Moscou. I se van apoderar d'aquests trens d'aliments, i era això, era això, perquè Moscou es va quedar sense aliment.
1: Els tenien agafats pel que no sona.
2: Clar, clar, clar, clar. Clar, els tenien agafats aquí. I això has fet bé introduir aquest tema, perquè és tan important com això, i això ja ha passat. O sigui, i com que les històries es poden repetir, això va passar a Rússia.
1: Quan. Jo estic en contra de no tenir sobirania alimentària. Hem de tenir sobirania alimentària. Que després podem portar productes que no són d'aquí per ampliar l'oferta, doncs molt millor, però si ja tenim una oferta variada i una oferta que compleix la demanda, tot l'altre serà un afegitó.
2: I que, a més, jo he anat a Rússia, però després de la Guerra Espanyola
1: sí,
2: hi havia l'estraperlo,
1: sí.
2: Hi havia l'estraperlo, que la gent del camp portava coses amagades perquè hi havia uns guardes que eren els burots d'entrada a Barcelona, sí. Perquè Barcelona, esclar, no produïa res d'aliment. I ja hi som, no sé, el camp ho va salvar, l'aliment, amb l'estraperlo.
1: Quan en Xavi Serra i jo vam fer el primer treball sobre la Guerra Civil que va haver-hi aquí a Tordera, perquè un cop van començar a investigar ja vam saber per què no s'havia fet cap fins al segle XXI, i és que va ser molt dura, molt dura i molt complicada, sí. Doncs una de les coses que ens deien és que la gent de pagès no va passar fam.
2: No.
1: Tampoc se va engreixar, però no va passar fam. I pobres de la gent del centre del poble, que ho van passar-ho molt malament. Van passar gana de debò.
2: Clar, clar. El pagès, mal que bé...
1: Que diu que amagaven les collites, perquè
2: sí, sí,
1: hi havia amb això
3: requisaven,
1: clar. Requisaven i cadascú tenia el seu truc per evitar, per guardar el mínim per sostenir-se.
2: Jo no, el pagès sempre... A més, sempre ha demostrat una solidaritat. Hi ha una pel·lícula, jo me'n vaig molt al cinema amb moltes coses, perquè també és il·lustratiu, una pel·lícula que es diu El secreto de Santa Victoria, que amaguen el vi, els hi amaguen perquè els alemans no els hi fotin.
1: Ah, amigo.
3: L'Anthony Quinn.
2: La pel·lícula aquesta es veu com amagaven, perquè eren famós el vermut d'aquest poble. I els alemans ho sabien i no trobaven només que quatre ampolles de vi, perquè tot el poble de Santa Victòria
1: s'havia conxoixat.
2: S'havia conxabat per amagar-lo amb unes caves que tenien.
3: Jo el que m'agradaria és arribar a que es pogués controlar el preu de la fruita i la verdura. Perquè, és clar, quilòmetre zero, hem de consumir producte de casa, però el cert és que és molt més car.
1: Sí, però una mica, que sigui una mica més car no és problema,
3: sinó que
1: sigui molt més car.
2: Aquesta és
1: més car per culpa dels intermediaris.
2: Va, aquesta pregunta li he fet aquest dematí,
1: sí.
2: I sobre tema de preu, i ell m'ha dit que, clar, se salten molts intermediaris.
1: Clar.
3: Clar,
1: el quilòmetre zero.
3: Nosaltres, perquè tenim la sort que tenim aquí un sindicat de pagesos que compren la producció, i llavors el preu és competitiu, però vas a molts segons quins llocs, i per un producte quilòmetre zero que està al camp, tens el camp al costat, i tu, si vols, vas a buscar-te l'enciam en el camp, doncs és caríssim. Llavors jo trobo que és difícil que la gent que té un poder adquisitiu normal o tirant a baix, no caigui en la tentació de comprar les coses molt més barates de lo que és el quilòmetre zero. I això és una de les coses que s'haurien de mirar de controlar, perquè el que no pot ser és de que un producte al Marroc o de l'Argentina o d'allà on sigui sigui la meitat o més de la meitat més barat que un producte a quilòmetre zero. Això no podria, no hauria de ser, perquè és una manera, nosaltres parlem de protegir lo nostre, però d'aquesta manera és difícil protegir-ho.
2: Però Montse, de vegades perquè no fem els números bé, perquè una de les coses que hem parlat aquest matí era de que aquesta fruita que comprem al supermercat se'ns fa malbé de seguida.
3: Perquè està madurada en frigorífic.
2: Però l'hem pagada, eh?
3: Sí.
2: Barata,
3: és molt maca, és molt maca de vista.
2: I l'estem llançant.
1: Sí.
2: I l'estem llançant. Perquè
3: bueno,
2: sí.
3: Però tot això és una cosa que, com que és menjar i és supervivència, és per viure, és una cosa que això no podem deixar-ho, perquè és la nostra sostena, és la nostra alimentació, no? Doncs s'hauria de mirar de controlar, com s'han arribat a controlar preus d'altres coses, no? El preu de la benzina, el preu de moltes coses s'han controlat, no? Doncs això per què no es podria controlar? I amb això estic amb lo de la sobirania alimentícia, que si hi ha una sobirania alimentícia hi ha un control de preus també.
1: Clar.
2: Eh? I sobretot bueno, amb l'alimentació bàsica l'IVA és reduït també.
3: També.
2: Però tindria que ser encara més reduït. Ah.
3: Sí, però l'IVA el redueixen quan hi ha un temps de crisi, quan sí. Ja ha passat alguna cosa, sí. I al cap de 4 dies ja el tornen a posar. Vull dir, és com la llum, no? La llum, una cosa de primera necessitat, perquè has de pagar un 21% d'IVA. O l'aigua, o coses de primera, el menjar, que era això que estem parlant, no? Per què hem de pagar aquesta exageració d'IVA?
2: Tere, la teva opinió, que com que no et veiem, potser te saltem.
0: No, és veritat, vull dir, el pobre pagès cobra cèntims i nosaltres acabem pagant 3-4 euros per un quilo d'algú, o més, i el pobre pagès en realitat li han pagat cèntims. I tots els que estan al mig són els que es van embutxacant tots els diners. Però si fos més directa, pues, igual el pagès cobraria més. O sigui, jo crec que deixen de fer-ho perquè tenen moltíssima feina, o sigui, és molta feina, perquè després te paguin, jo què sé, 2 cèntims per un quilo de patates.
3: És un animalada, això.
0: Clar, però és que és així, tal qual.
3: Sí.
0: És tal qual. I aquí ve, pues, no sé, no té res a veure amb l'oferta i la demanda, ve a veure en què hi ha
3: tots aquests aprofitats. L'especulació
0: de sempre. Exacte, els aprofitats d'entremig, que són els que cobren una barbaritat. O sigui,
1: aquestes
0: coses jo no les he entès mai.
3: Ja, però això és el que diem, que hi ha certes coses que són molt sensibles, com per exemple el menjar, que haurien d'estar més regulars, no hi hauria d'haver-hi aquests, perquè les grans superfícies s'estan forrant.
1: Sí.
3: S'estan forrant i és amb això que s'estan forrant.
2: Inclús hi ha personatges...
3: I això no hauria d'estar permès.
2: Hi ha personatges pitjor que la gran superfície, que és aquell intermediari que jo una vegada parlava amb un que deia, no, si jo guanyo calés amb un camió que ni el veig ni sé on està.
3: Sí,
1: clar.
2: O sigui, però què tenia que veure amb aquest camió? Pues és el que guanyava calés perquè aquest camió viatjava de Marroc.
3: Bueno, ell era l'intermediari, segurament cobrava alguna comissió i ja està, no?
2: Cobraven comissions per coses... que no s'ho mereixen.
3: No. Això és com al principi quan es van crear les ETTs, que eren les empreses de treball temporal,
1: sí.
3: No? Que hi va haver-hi gent que es va fer milionària amb el donar feina o no donar feina a les persones, no?
1: Vull dir, sí, perquè el
3: fins
1: truc...
3: Fins que es va regular.
1: El truc estava en que al principi el treballador d'ETT cobrava menys que el treballador normal.
3: Sí.
1: I llavors, amb aquest joc, havien jugat i havien guanyat molts diners, sí.
2: Perquè a l'empresa al final li costava el mateix. El que passa que cobrava una comissió...
1: Ja, però se treia el problema de quan l'havia d'acomiadar.
3: Però aquestes coses tan sensibles s'han de regular, s'han de... A veure, no és que haguem d'estar en un món comunista, no?
1: Bueno, no.
3: Però aquestes coses que són sensibles, que són la nostra alimentació, que són la nostra llum, la nostra aigua, tot això no pot ser que es faci el que es vulgui amb els preus. Hi ha d'haver-hi un control en els preus.
1: És que la famosa llei invisible de l'oferta i la demanda, com que diu que és una mà invisible que deia l'Adam Smith, això és mentira. És mentira.
4: Sí.
5: És visible i invisible.
1: Sí, sí.
2: Clar, és que juga a l'especulació.
1: Sí, sí. Juga a l'especulació, juga que el mercat no és perfecte, de competència perfecta, que se'n diu, sinó que és un mercat oligopolístic, que hi ha una oligarquia que domina el mercat.
5: I ha arribat un moment que cada vegada és pitjor, no? Ara ho hem vist amb els ex-presidents,
1: sí,
5: que tenen una informació privilegiada i poden especular amb aquesta informació privilegiada.
1: Oh, hi ha un escàndol als Estats Units perquè diuen que quan Trump surt de dir que la guerra s'ha acabat, etc, etc, els seus fills ja han comprat accions esperant que torni a pujar.
5: Això també passava aquí a Tordera, també va passar amb un ajuntament, no diré el color, que quan es feia el pla general, molts regidors ja sabien on havien d'anar a comprar el terreny, clar, perquè ja sabien que allà es pagaria al cap d'un temps, es pagaria molt més car de lo que valia ara.
2: Sí, això... ara, per exemple, ara aquests darrers temps, els que han jugat amb el tema del petroli,
1: que sí,
2: ara em sembla que el barril està a $75 i ha estat a $110.
1: Clar.
2: O sigui, la gent que ha jugat amb això...
1: Que té informació privilegiada, aquests...
5: Però és que ha arribat un moment que hasta amb això hem volgut especular i hem volgut fer diners. Amb una informació privilegiada, que perquè tu has sigut president del govern i no tothom té aquesta informació, llavors l'has utilitzat per fer diners. Bueno, hi ha arribat un punt que ja està
1: bé. És que molts el que lluiten és per tenir l'agenda que té Zapatero, l'agenda que té Aznar, l'agenda que té de telèfons, de contactes, etc.
5: No es tracta, tu vols fer això, vés a quedar al puesto perquè allà te'n sortiràs.
2: No es tracta de saber molt, sinó de tindre el telèfon del que en sap.
1: Sí, exacte.
5: Contacte.
2: I fins aquí tanquem la barraqueta avui. I gràcies, Carles. Gràcies, Tere.
4: No, un moment, només volia dir una cosa.
2: Digue'm, Carles.
4: És una pel·lícula que cal veure, és El Carràs.
2: Sí.
5: Bueno, és molt bona, molt bona.
1: Sí, sí.
2: Sí. Jo tenia un company que era d'Alcarràs.
5: I ell tenia família, Alcarràs.
2: Vinga, pues, gràcies.
1: Bon dia a tothom.
2: Per la vostra participació.
0: Adéu, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
5: Bon dia.
4: Bon dia.
6: Tordera. Serveis informatius.
7: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica. Els treballs inclouen nou aïllament tèrmic, lavabos nous i pintura, amb l'objectiu d'incrementar el confort dels usuaris i avançar cap a un centre més sostenible. S'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal presentada per Esquerra Republicana i En Comú Podem. Va comptar amb els...
6: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament inverteix 20.000 euros en l'escola Serra de Miralles per millorar-ne l'eficiència energètica. Els treballs inclouen nou aïllament tèrmic, lavabos nous i pintura, amb l'objectiu d'incrementar el confort dels usuaris i avançar cap a un centre més sostenible. Som dilluns 29 de juny de 2026. Us expliquem també que s'aprova una moció per un sistema de cures digne i universal, presentat per Esquerra Republicana, i En Comú Podem va comptar amb el suport de la resta de partits, menys a Vox. Escoltem els dos ponents, Marta Peset i Salvador Giral.
2: Que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència, i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys.
3: Perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta.
1: Arrenca demà la 49a edició del Curset de Sardanes i participen més de 100 persones inscrites que aprendran aquesta dansa dos dies a la setmana. En parlàvem amb la coordinadora, monitora també del Curset, Mireia Pla.
4: Fem això, Curset, com cada any. Fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cloenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
1: S'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat. L'altra clave al festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Martí i Pol. Josep Navarro és director del teatre.
5: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i... entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: La 11a gala de l'esport tordarenc va atorgar 9 premis i va reivindicar una temporada d'èxits merescuts. El Club Futbol Tordera Héctor Pavón i Elena Monroy es van emportar els premis per la millor temporada i millors esportistes respectivament. Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps una mica més insegur, i bona prova d'això són els núvols que podem veure i que continuaran al llarg del dia d'avui. Aquí a la costa, malauradament, no s'esperen precipitacions ni avui ni els pròxims dies. Sí que hi haurà alguns xàfecs i tempestes cap a l'àrea del Montseny, on també convé molt que plogui perquè els boscos estan realment molt i molt eixuts. D'entrada, amb unes temperatures que avui baixen, tot i que aquesta passanit les mínimes s'han mantingut francament molt altes. Esperem que les temperatures diurnes puguin baixar avui. De cara a demà també baixarien les temperatures nocturnes, amb unes màximes que es mantindran semblants a les d'avui. Tant avui com demà hi haurà núvols, fins i tot molts núvols aquesta tarda, però de precipitacions, com ja hem dit, no n'esperem aquí a la costa.
1: Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, avui amb l'espai de les entitats La Teranyina, parlant precisament d'aquest curset de sardanes que s'inicia demà aquí, a la plaça de l'Església. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament impulsa una ambiciosa reforma a l'Escola Serra de Miralles per renovar les seves aules i convertir-les en espais més còmodes, sostenibles i adaptats a les necessitats del segle XXI. Les obres que ja estan en marxa suposen una inversió de 20.000 euros únicament en materials assumida al complet per les arques municipals. La Brigada Municipal és l'encarregada d'executar aquests treballs de millora que inclouen una intervenció integral en diversos espais funcionals del centre educatiu. L'actuació no només busca modernitzar les instal·lacions, sinó també reduir l'impacte ambiental i optimitzar el consum energètic de l'equipament. El projecte contempla una actualització completa de la instal·lació elèctrica amb la substitució de l'enllumenat tradicional per tecnologia LED d'alt rendiment. A més, es renovaran els lavabos, es pintaran els espais interiors i es substituiran les portes i finestres per nous tancaments amb un aïllament tèrmic molt més eficient. Gràcies a aquesta millora en l'aïllament, el centre aconseguirà reduir significativament les pèrdues energètiques, la qual cosa es traduirà en una climatització més estable i un estalvi de la factura elèctrica, alhora que es garanteix un ambient més acollidor per alumnes, docents i personal. La renovació de l'Escola Serra de Miralles s'emmarca dins d'una estratègia global per posar al dia les infraestructures del municipi, apostant per criteris de sostenibilitat i la qualitat ambiental en tots els centres públics. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera va aprovar la setmana passada en ple municipal una moció impulsada per Esquerra Republicana i en Comú Podem per un sistema de cures digne i universal. Aquesta iniciativa exigeix blindar el dret a l'atenció i a l'autonomia personal. L'eix central de la proposta insta els governs centrals i autonòmics a desplegar i reformar la llei de dependència, garantint que el sistema sigui 100% públic i universal. Es denuncia les llistes d'espera i l'infrafinançament actual, reclamant més recursos públics i una gestió àgil i de qualitat. Així defensaven la moció els seus dos ponents, Marta Passet, d'Esquerra Republicana, i Salvador Giral, d'En Comú Podem.
1: Sí que m'agradaria dir-los que justament el dia 23 es va aprovar el Reial Decret Llei 17/2025 de mesures extraordinàries per l'enfortiment i la consolidació del sistema per l'autonomia i atenció a la dependència, que per tant es va aprovar en el passat Consell de Ministres i que a la pràctica començarà a partir de l'1 de juliol. Per tant, part d'aquestes demandes que es feien en aquesta moció a partir ja estan aprovades via aquest Reial Decret, com seria, no?, que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència, i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys. I també, són les coses més destacables d'aquest Reial Decret, que també hi haurà un augment de la inversió per persona, especialment pels grans dependents, no? Per tant, doncs, és bona notícia, no?, que es puguin tirar endavant aquestes mesures, però que calen moltes més per totes les dificultats que hi ha actualment en el sistema de cures.
2: Vull acabar dient que aquesta proposta ens l'ha fet arribar directament als responsables del Maresme de la Plataforma d'Autonomia per la Vida Digna, i que l'hem treballat conjuntament amb la regidora Marta Passet, i a la que vull agrair la seva feina, que s'ha implicat de manera molt directa, i que els demanem el seu suport a tots els grups, perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta, i per aquestes raons els demanem que votin de manera favorable. Gràcies.
0: La proposta va ser aprovada per tots els grups menys Vox. Escoltem Eric Pérez, de Vox, Xavier Pla, de Més Tordera, Toni García, del PSC, i Elisabet Mejías, alcaldessa de Junts.
3: En esta moción hay una serie de acuerdos que piden o solicitan mejoras en el sistema de dependencia, tanto para familias, usuarios, y también para trabajadores o profesionales del sector. En esto estamos de acuerdo. El problema es que no podemos compartir el acuerdo segundo, por ejemplo, que pretende que las políticas de dependencia sean íntegramente autonómicas, pero que el Estado asuma directamente el 50% del coste. Claro, así cualquiera sabe hacer política, ¿no?
4: Bé, des de Més Tordera tenim molt clar que la llei 39/2006 de cura de les persones és una peça clau del nostre estat del benestar, i l'aplicació efectiva d'aquesta llei ha d'anar acompanyada de la dotació econòmica necessària, una cosa que a vegades, doncs, és difícil, i per tant, doncs, cal fer aquest esforç pressupostari per fer-ho efectiva.
5: Però aquestes apostes també s'han de traduir en accions concretes a Tordera. I des de l'àrea de serveis socials hem incrementat la partida destinada a servei d'atenció domiciliària, passant a principi de legislatura de 250.000 euros a 353.000 euros actualment. També hem reforçat l'equip de dependència, ampliant de 2 a 3 tècniques especialitzades, i hem signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per valor de 10.000 euros per reforçar el seguiment de programes individuals d'atenció més coneguts com els PIAs. A més, disposem d'un sistema de coordinació entre l'Hospital de Calella i l'Hospital de Balanes que permet detectar i activar de manera ràpida el servei d'atenció domiciliària per a persones amb necessitats que encara no havien estat identificades pels serveis socials municipals.
6: Evidentment, des de Junts també votarem favorablement aquesta moció perquè compartim l'objectiu de garantir una atenció digna, de qualitat i centrada especialment en les persones. Ja ho comentava la regidora, a Tordera ja treballem des d'aquesta perspectiva amb un model que posa la persona al centre, ja no només des dels serveis socials, com comentava la regidora, també ho fem amb serveis com el SAT, com Can Compte, amb l'atenció residencial i el centre de dia, la teleassistència o els programes de reforma i adaptació d'habitatges que també els fan més accessibles i adequats a les necessitats de cada persona. Donem suport a aquesta moció també perquè apunta cap a un model de cures més just, més àgil i més proper a les necessitats reals dels ciutadans. Ara bé, i ho comentàvem també en aquesta taula, les administracions hem de disposar dels recursos suficients per poder oferir serveis de qualitat i donar les respostes a allò que, sobretot i especialment, la ciutadania ens demana.
0: La moció posa en valor el treball de les cures i exigeix l'equiparació i millora de les condicions laborals de les persones cuidadores. En definitiva, la proposta aprovada busca fomentar un model d'atenció centrada en la persona, reforçant l'atenció domiciliària i també els serveis de suport local.

0: El curset de sardanes de la nostra dansa ja ho té tot enllestit pel seu inici aquest dimarts, sumant més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors. Tot i que el termini telemàtic ja s'ha tancat, l'organització recorda que els interessats encara es poden apuntar presencialment durant les dues primeres setmanes del curs a la plaça de l'Església, coincidint amb l'horari dels assajos, els dimarts, de 8:15 a 9:15, i els divendres, de 9:15 a 10:15 de la nit. L'objectiu d'aquest procés d'aprenentatge és mantenir viva la dansa popular catalana i fomentar la cultura i tradició del país, ensenyant de manera educativa i lúdica per als més petits i explicant la importància de la dansa als adults. Mireia Pla, coordinadora i monitora del curset, explica quins reptes i mètodes segueix l'entitat per aconseguir-ho.
1: És a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són més grans. Però sí que intentem una mica compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar d'afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, i per exemple els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar sardanes perquè es vagin familiaritzant per després el dia cluent de ballar-ne. Intentem una mica de barrejar una mica tot plegat.
0: El repte final dels alumnes, a banda de treballar la tècnica, és preparar una sardana per poder-la representar el dia de Cluent del 25 d'agost a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Pla detalla com es divideix el curset des de la tria de la sardana fins a la mostra final.
1: I la cloenda bàsicament és ensenyar el que s'ha après durant tots els dies del curset. Es fa sempre un galop d'entrada, on cada grup fa el seu galop de fantasia, i després es balla una sardana tots plegats, i després ja es donen els obsequis i tot això. I bé, la cloenda sí que al principi, els primers dies de curset, no la comencem a preparar, però cap a mitjans del curset sí que es comença a pensar idees pel galop, es comença a triar la sardana que es ballarà.
0: Amb l'èxit d'inscripció d'enguany, la coordinació encara aquest estiu amb il·lusió i energia per ensenyar als infants i adults tot el que han de saber sobre la sardana, a l'espera també del 50è aniversari del curset en què serà protagonista també aquest any. I el Teatre Clavé presenta una nova edició de l'Altre Clavé al Festival de Creació Contemporània, que un any més omplirà la nit d'estiu d'art, de música, dansa i enguany, com a novetat destacada una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i de productes locals. El festival se celebrarà els dies 2, 9 i 16 de juliol a la plaça de Miquel Martí Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades de l'estiu. Cada any el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. El director del teatre, Josep Navarro, considera que la programació ofereix una proposta cultural alternativa i més transversal.
2: Hem pensat sempre que la programació estable té uns còdics estètics determinats, amb una temporalitat molt determinada, i aleshores vam fa 25 anys, 20, potser 22, 23 anys, vam pensar fer una altra visió més transversal, més, fins i tot si m'ho permeten, una miqueta més atrevida, més gamberra, una miqueta més d'avantguarda, on disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
0: Aquesta edició, el festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat, incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i Can Caselles. Enguany, l'Altre Clavé va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous, els assistents podran gaudir de tres barquetes exclusives acompanyades d'una beguda i amb l'opció d'afegit de plat addicional a la cafeteria del mateix Teatre Claver. Les entrades per aquest festival ja estan a la venda a la web del teatre, teatreclaver.cat, inclou l'actuació i tres barquetes més una beguda. A més, a la part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura.
3: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'onzena edició dels Premis de l'Esport Tordarenc no només va ser una cerimònia d'entrega de trofeus, sinó el tancament d'una temporada exigent i plena de reptes per a totes les entitats, inclús per Ràdio Tordera. En la gala es va posar en valor la resiliència del periodisme esportiu local i la dedicació incansable de les directives, cossos tècnics i jugadors que setmana rere setmana mantenen viu l'esperit competitiu i formatiu al municipi. Els 7 premis de la nit van ser els següents. Millor equip de la temporada se'l van dur al Club Futbol Tordera, on es va atorgar de manera conjunta el primer equip i el juvenil A, que han tancat l'any amb ascensos històrics a segona catalana i primera divisió, respectivament, proclamant-se campions de Lliga. En sintonia amb l'èxit de l'equip de futbol, Guillem Ferrer va ser reconegut com el millor entrenador per liderar l'ascens del primer equip. El millor esportista masculí va ser Héctor Pavón, de Taekwondo Més Tordera, que després d'una campanya internacional brillant va guanyar el Dutch Open. S'ha coronat campió de Catalunya Júnior Absolut i ha assolit la 15a posició al Mundial de Taekwondo. El jurat també va atorgar una menció especial a Abel Cavaller, de la Penya del Bistec, pels múltiples bons resultats en les villes catalanes. La millor esportista femenina va ser Helena Monroy, del Club Twirling Vila de Tordera. L'atleta va ser guardonada gràcies al seu flamant subcampionat d'Espanya en les categories individual, parella i equip. El millor equip base va ser l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera, que va recollir el guardó després d'encadenar el seu segon campionat de Lliga consecutiu. L'esforç i el talent del Júnior B del Club Patí Tordera també va rebre una molt merescuda menció especial per la seva gran actuació als campionats de Catalunya. El Premi Ajuntament de Tordera, Somriu amb l'Esport, va reconèixer la iniciativa de l'Octàgono, creada per Alejandro Ortega i Eric Pacho, unes lligues amateurs que han permès a molts jugadors i exjugadors del poble retrobar-se al camp i poder tornar a gaudir del futbol. El moment més emotiu de la gala va arribar amb l'entrega del Premi Honorífic de Ràdio Tordera. El guardó va recaure en el sènior femení del CEP Tordera. Més enllà dels resultats de la pista, el premi va servir per homenatjar l'esforç titànic per crear un equip referent per al bàsquet femení al poble, posant fi a una temporada, a una etapa memorable que deixa una forta petjada humana i esportiva. Podeu recuperar aquesta gala que vam celebrar el passat divendres a través del YouTube de Ràdio Tordera.

0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. És crònica d'Esther Minguell.
1: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
2: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
1: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Ens ho explica en la següent crònica, David Navarro.
3: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
4: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
3: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
0: Anem per la previsió del temps per aquest dilluns, també per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serrà.
5: Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se n'espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i, això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada, com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps estable, de sol, en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada que ve des de la nostra dansa, però des del curset de sardanes. És una de les seves monitores. Ens trobem aquí amb la Mireia Pla. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Estem aquí amb tu per començar aquesta entrevista parlant d'aquest curset de sardanes que ja s'ha tancat una mica la inscripció, però per començar sempre deixem un petit espai perquè la gent s'hi introdueixi. Explica'ns qui ets tu i també de què tracta aquest curset de sardanes.
2: Doncs bé, jo sóc la coordinadora del curset de sardanes de la nostra dansa, juntament amb l'Ariadna Ros, i també sóc, doncs, monitora d'aquest curset.
1: Uh-huh. Ara dèiem que s'ha tancat aquest període d'inscripció. No sé al final quanta gent hi haurà anat dins d'aquest curset, perquè ho parlàvem ara fora de càmeres, però això, digue'ns quanta gent més o menys hi haurà, com es distribuirà i si esteu contents també des del curset per la rebuda de la gent.
2: Doncs bé, enguany hi ha 101 inscrits, estem molt, molt contents per tota la gent, doncs, que s'ha animat a apuntar-se al curset. Estem també molt contents perquè tenim un equip de monitors força gran, som 16 monitors aquest any, per tant podem cobrir, doncs, les necessitats que tinguem, doncs, al llarg de l'estiu amb el curset de sardanes. I la veritat que això, molt, molt contents amb tota la gent que s'ha apuntat.
1: No t'ho he preguntat, digue'ns això, des de quan feu el curset, perquè comenceu ara aquesta setmana,
2: sí.
1: I això, fins quan dura més o menys? Perquè déu-n'hi-do, són unes quantes classes.
2: Sí, comencem justament demà, dimarts 30, i s'estén el curset de sardanes fins al dimarts dia 11 d'agost. Fem això, curset, com cada any, fem els dimarts de 8:15 a 9:15 i els divendres de 9:15 a 10:15. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cloenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
1: Després parlarem d'aquesta cloenda perquè doncs, suposo que aquest deu ser un dels objectius també del curset. Abans, però, has comentat que anireu això, 101 persones dins d'aquest curset i que sereu uns quants monitors. No sé com això es distribueixen en diferents grups i, sobretot, aquest perfil de gent que us ve al curset és gent que mai ha ballat sardanes o que sí que n'ha ballat alguna vegada? Com és, més o menys, aquest perfil de gent?
2: Bé, tenim una mica de tot. Primer, pel que fa als grups, tenim el grup del que seria d'infants, que hi ha quatre grups, que són el vermell, el groc, el verd i el blau, que es distribueixen segons l'edat. Comencen amb 5 anys i acaben més o menys amb uns 15, aproximadament. I després hi ha el grup d'adults que només fa el curset els divendres al vespre. Bé, el perfil que tenim hi ha una mica de tot. Sí que normalment hi ha força continuïtat, és a dir, tenim forces, doncs, inscrits que ja venen d'altres anys d'haver-se inscrit i que van pujant per tots els nivells d'edat, però també tenim, doncs, noves incorporacions, tant al grup d'infants com també adults, que s'ha apuntat, doncs, força gent que potser abans no havia ballat sardanes i que, doncs, s'anima a ballar-ne.
1: Et volia preguntar per com són més o menys els assajos, els entrenaments, per dir-ho així, d'aquesta disciplina, perquè en feu, diria, 2 a la setmana, sí, més o menys. Això, com es divideix, aquests entrenaments? Us centreu en una part de tècnica o quina estructura seguiu, més o menys?
2: Bé, això és...

0: és només el fet d'ensenyar a ballar la sardana, sinó que també obrir portes a descobrir doncs, tot el que comporta, no? Amb la cobla, també els divendres entenc que després del curset teniu hi ha actuacions aquí a la plaça. També els nens es queden a les audicions, en ballen, com en són partícips?
1: Sí, això és veritat que ens agrada molt l'ambient dels divendres perquè tenim la copla en directe, que és un privilegi, i molts cops, després del curset, molts nens i nenes, i també adults, es queden a ballar, i és una cosa que ens agrada molt perquè és com que la sardana, a més del que fem, no?, dins el curset, que també després els divendres es pugui continuar ballant, doncs ens agrada molt veure doncs, tots els nens i nenes que se sumen a les rotllanes a ballar una estona.
0: Et volia preguntar també, perquè abans has parlat d'aquesta cloenda, del final del curset, de què tracta aquesta cloenda, perquè la gent ho sàpiga, i si vosaltres ja des de ben inici que comenceu el curset ara, comenceu ja a pensar en aquesta cloenda, en què centra més o menys?
1: Bé, la cloenda del curset de sardanes es fa aquest any el 25 d'agost a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, i la cloenda bàsicament és ensenyar doncs, el que s'ha après durant tots els dies del curset. Es fa sempre un galop d'entrada doncs, on cada grup fa el seu galop de fantasia, i després es balla una sardana tots plegats, i després ja sonen els obsequis i tot això. I bé, la cloenda sí que al principi, els primers dies de curset, doncs no la comencem a preparar, però cap a mitjans del curset sí que doncs, es comença a pensar doncs, idees pel galop, es comença a triar doncs, la sardana que es ballarà, i després sí que els últims dos dies de curset és quan es fa el que li diem l'assaig general, és on doncs, practiquem el que farem el dia de cloenda perquè surti tot bé.
0: Et volia preguntar també, a nivell personal, no sé si ja portes això, fent de monitora anys anteriors, com és l'experiència també d'ensenyar, no sé si en el teu cas infants o adults, però com és l'experiència d'ensenyar aquesta disciplina, i doncs això, quines valoracions en fa si ho gaudeixes?
1: Doncs bé, jo porto sent monitora fa uns quants anys, crec que farà ja ara, aquest serà el cinquè estiu, em sembla que sóc monitora sardanes, i serà el tercer que faig de coordinadora del curset. I bé, jo estic molt contenta, jo bueno, des de petita que estava ja al curset, a mi m'agradava molt venir a ballar sardanes, i ara doncs viure al curset de sardanes és una altra perspectiva, perquè realment ho vius d'una altra manera, també és molt enriquidor, m'agrada molt, i jo sóc monitora sempre doncs, dels petits, normalment del curset. I m'agrada molt doncs, poder transmetre la sardana cap als més petits, perquè sí que s'ha de tenir molta paciència al final, perquè doncs, la sardana no és complicada, però sí que és veritat que doncs, té una mica de tècnica que s'ha d'anar practicant, però jo crec que és una experiència molt xula.
0: Ja per anar acabant, et volia preguntar també, hem parlat d'aquests sent un persones que al final que s'han apuntat en aquest curset, no sé si en comparació amb altres anys és més o menys gent, més o menys com està aquesta situació? La sardana es troba en un bon punt, com ho valoraries?
1: Doncs bé, jo crec que la sardana Tordera es troba en un molt bon punt, es troba, la veritat que bueno, estem molt contents, sí que respecte a l'any passat hem tingut uns quants inscrits més, també recordar però que hem tancat les inscripcions telemàticament, però que sí que és veritat que a plaça la gent es pot continuar apuntant, donem dues setmanes de marge per si algú doncs, no s'ha pogut inscriure a través del formulari d'inscripcions que vam posar per les xarxes socials, doncs que poden venir a plaça i les coordinadores ajudarem a totes les persones que us vulguin acabar d'apuntar, però tot i això estem molt contents per la rebuda que ha tingut, i bé, això que animem, si algú encara falta per apuntar-se, que es pot apuntar.
0: Ara comentaves que deixeu aquestes dues setmanes de marge. En quin horari és, per recordar-ho, que un quant d'abans us pot trobar la gent a la plaça?
1: Doncs ens podeu trobar a la plaça els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Estarem doncs, a la plaça fent el curset.
0: Doncs Mireia, jo que ja he acabat amb les preguntes, gràcies per venir aquí avui als estudis de Ràdio Tordera, i esperem doncs, que comenci molt bé aquest curset.
1: Moltes gràcies.
0: I amb vosaltres doncs, que també ens acomiadem una setmana més, esperem que us hagi agradat l'entrevista d'avui, i ens trobem la propera setmana amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer. 107.1 FM. Ràdio Tordera.